Mentrestant, aquí continuen les causes judicials contra Sánchez, calendaris, informes sobre retrets. La política espanyola ja no és governabilitat ni ideologia fina. És CSI Ferraz, amb especial Nadal, i temporada clandestina. I parlant de sèries llargues, torna el cas Kitchen. Fernández Díaz, declaracions, espionatges, memòries selectives... Aquí, les clavegueres de l'Estat no són metàfora institucional, són una franquícia amb personatges recurrents i filtracions setmanals. I, mentrestant, les llistes d'espera mèdiques continuen fent por, eh? Mesos diferents segons l'hospital i la regió. Avui tenir salut pública és una experiència espiritual profunda. Demanes visita amb mal de genoll i et truquen quan ja tens la jubilació contributiva. I també segueixen les vagues dels docents al Vallès i al Maresme amb reunions eternes, comunicats prudents a Educació ja no negocien, és que fan remakes. I per acabar, les donacions de pares a fills per comprar pis baten rècords. Clar que sí, abans heretaves un rellotge, quatre mobles, algun terreny una mica sentimental, ara els teus pares et financien l'entrada, perquè ni amb dos sous arribes a fer l'entradeta d'un principal.

0: 4 minuts que passen de les 10 del matí. Som al temps de la tertúlia amb els nostres tertulians presencials. Pepa Adelantado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Conxita Gimeno, bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, bon dia.
0: Sol Expósito, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Isidre Rubio, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Potser en algun moment, per petició d'aquesta taula, tindrem un cinquè tertulià, que és en Pau Palaus, aquest pallasso professional que va fundar l'associació Contaminando Sonrisas, que el van trucar el dia 7 de maig quan estava al Líban, va marxar al Líban i a fer doncs una sèrie d'actuacions i obrir un corredor de pallassos. Torna a marxar el dia 15 de juny, el tenim a l'aeroport en el control de passaports, però quan pugui, doncs, el que farà, a veure si pot, serà entrar també en aquesta tertúlia, que els nostres tertulians tenien moltes ganes de xerrar amb ell. Vosaltres també li podeu preguntar, podeu opinar també sobre els temes d'actualitat que parlarem de la nostra ciutat, de Catalunya, a nivell nacional, a nivell també internacional, trucant al telèfon del directe 93-588-59-60. 93-588-59-60. Us volem escoltar i el primer que ho farà és el nostre home tècnic que està encarregat d'aquesta tertúlia i de tot el matí en aquesta ràdio, que és José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs, si voleu, podem començar per la vaga en educació, que els docents rubinencs van participar dimecres en la vaga general, aquesta del sector educatiu, i van haver talls a l'AP7, no sé si ho vau veure vosaltres,
6: sí.
0: Amb les taules a l'autopista, els professors, reunió que hi va haver després a les 3 de la tarda, que no va ser gaire fructífera. Avui continua aquesta vaga de docents al Maresme i al Vallès, esperant una nova reunió, a veure si acosten posicions. Ja dèiem que això és com un remake, una vegada i una altra. Doncs al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental, doncs, que tornen a fer vaga. No sé què us sembla tot això. Tenim els alumnes també amb els exàmens.
6: Sí, sí.
0: Els que són del... Bueno, Maresme, Vallès i Vallesos. Doncs tenen 2 dies per estudiar, però clar... crec que comencen a patir el fet de tenir tantes vagues, sobretot en el que és el temari, el currículum, i com arribaran també l'any que ve. A mi em preocupa això també.
6: Home, doncs sí. Sí, a part del conflicte que representa per les famílies tindre els crios a casa, que no vagin a l'escola. El que passa és que estan reivindicant una cosa que té sentit, que és lògica. Si llavors, vull dir, les institucions hi foten mà i se'n donen compte del que tenen a les mans i com ho han de gestionar, o no acabarem bé, perquè és clar.
4: No, és difícil. A mi em costa, per exemple, igual que passa amb els temes internacionals, que són capaços de dir que hi ha un alto el foc i continuen tirant bombes, em sona estrany que intentes una vaga per negociar, i si s'està negociant no podem mantenir la vaga, perquè llavors això no cai 60. Llavors jo no ho entenc, vull dir...
6: Tot depèn de les vegades que hagis deixat de fer la vaga perquè estàveu negociant i no t'han fotut cas. Clar, si això ha passat anteriorment, llavors arriba el moment que diuen no, quan estigui tancat la negociació, deixarem la vaga.
4: El curiós de la situació és que la conselleria, per exemple, no diu res de la vaga, li porta un pit.
6: Ah, no, ho han fet.
4: Clar, arriba un moment que aquestes expressions de força queden sense força perquè la gent no en fot ni cas.
6: Sí.
4: Jo recordo una època que, en una manifestació que hi va haver aquí a Rubí, un càrrec d'Ajuntament em va dir no pateixis, dura una hora. I sí. Clar, dius... ja ens ho hem empassat, sí. Ja és igual.
0: Mira, l'Isidre, que estava fent aquesta comparació, no?, entre parlar de pau mentre llences bombes. Al Líban, en les últimes hores, hi ha hagut almenys 31 morts, entre ells 4 criatures, 3 dones, una quarantena de ferits. En una de les jornades més violentes de les últimes setmanes, l'exèrcit israelià assegura que ha atacat més d'un centenar d'infraestructures d'Hezbollah, i és que estén les operacions terrestres més enllà de l'altra línia, de la seva línia groga, podríem dir-ho així, que recordem que és la que s'endinsa fins a 10 quilòmetres dins de Líban i que Israel doncs, celebrarà eleccions els propers mesos. El seu primer ministre, Benjamin Netanyahu, va repetir que volia prémer el pedal encara més fort. Això era una directriu cap al seu exèrcit. I mentre un tenen aquestes batalles, Pau Palaus, el pallasso professional a nivell internacional, fundador de l'associació Contaminando Sonrises, doncs bombardeja amb somriures i amb actuacions el Líban i torna a marxar el proper dia 15 de juny cap al Líban i el tenim al telèfon. Pau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Has passat, el control de passaport.
1: Bon dia, què tal?
2: Bon dia,
6: Pau.
0: Bon dia. Estàs aquí a petició expressa de la nostra taula. Recordem, que Pau Palaus té i va col·laborar amb la companyia Què Tal, amb el Teatre Sense Teatre, que ara es farà doncs, també aquest mes de juny, i tu vas decidir doncs, fer aquestes actuacions cap al Líban i tornes el dia 15. Explica'm una miqueta això.
1: Bueno, quan veus que el que fas és tan necessari, és tan bonic i per tu és tan fàcil, doncs inclús ets capaç d'anul·lar algun espectacle que tens aquí ja contractat per anar cap allà. Llavors, el 15 de juny agafo les maletes, igual que vaig fer l'altra vegada, ho debatim amb la meva companya i el meu fill, ells creuen que, igual que jo, que haig de ser cap allà, i vam parlar amb teníem uns espectacles a Noruega, i és un programador que hi tenim bona relació, i vaig parlar amb ell i em va dir, mira, Pau, jo penso el mateix que tu, que et necessiten més al Líban que a Noruega, així que ja ho programarem més endavant i tira cap allà. I el 15 marxo.
0: La taula el teniu aquí.
6: Amb aquest programador tingues bona relació perquè, per sobre de tot, demostra que és persona. I com que tampoc és que ens obrin masses, doncs, felicito per tindre aquest tipus de relacions perquè no és normal de trobar-les.
3: Que en un món que...
1: Bueno, jo crec que jo intento ser el màxim humà per tot arreu. Tant si és a la panaderia, com si és en un espectacle a Beirut, com si és amb algú que em contracta, perquè crec que per molt que em contractin i siguin programadors, també haurien d'estimar la cultura i els espectacles igual que jo, i també viuen de l'espectacle igual que jo, llavors ens hauríem de parlar de tu a tu i...
6: Hauríeu.
1: I si no, no m'interessen.
6: Hauríeu de fer, però no sempre es pot fer.
0: Conxita, què
1: volia dir? No sempre és així.
3: És que quan ara l'estic seguint per Instagram des de la seva intervenció i realment penses que en un món tan fastigós com el que estem deixant, perquè ens movem pels diners, pel poder i per poca cosa més, descobrir que hi ha persones com tu, Pau, que es mouen per somriures, doncs a mi personalment em fa tornar a creure una mica en la humanitat, no? I penso que els que vinguin al darrere, que espero que es trobin molts paus, que vagin fent somriure, perquè realment és molt lloable el que estàs fent.
7: I tanto, porque se va...
1: Bueno, és que està amb les nostres mans el poder de canviar el que no ens agrada. I canviar-ho vol dir actuar d'aquella manera que ens agradaria trobar-ho. I bueno, jo sempre sento és que no podem fer res. Sí, el dia a dia podem fer moltes coses perquè aquest món sigui una mica més amable per tothom. Des de quan vas a comprar el pa i bon dia a mil coses. Que petites cosetes canvien un món.
0: La Sole volia dir-te alguna cosa.
7: No, yo quería decirte, Pau, que dejar a tu familia, ¿no? A tu pareja, a tu hijo, y dejar algún trabajillo por ahí para dar tu mejor sonrisa o para que los niños de allí pues no sufran, la verdad es que dice mucho de ti como persona. Y que sigas hacia adelante. Espero que aquí en Rubí se dé publicidad a tu acción, a lo que tú estás haciendo, y que te valoren un poquito más, porque yo desde el día 7 de mayo que te conocí y dije, madre mía, si tenemos aquí un diamante y no lo publicitamos ni nada. Así que sigue hacia adelante y, bueno, que por lo menos en esta mesa nos tienes. Cualquier ayuda económica o algo, yo no puedo mucho, pero algo te doy.
1: Moltíssimes gràcies.
4: Alguns comentaris que ens fan tornar vermells, perquè dius, realment, ens queda molt per aprendre i ens queda molt per fer. Ho deixem per un altre dia, perquè, mira, sí, ve muntatge amunt. Ara i ara, en aquesta, diguem-ne, ens has explicat què passa amb la família, que jo li contava, i es fa d'alguna manera...
0: No és que vagi amb la família. Isidre, el ho ha comentat d'anar-se al Líban, tu em corregeixes, eh? Ha comentat en Pau, el seu fill, a la seva companya, la idea de tornar cap al Líban el dia 15. I, ell,
8: sí,
0: i ells han dit
8: recolzat,
0: que
8: sí. L'han recolzat, sí, sí.
4: Sí. Em sembla fabulós.
1: Però el que dius no ho descartem en un futur. Ells en tenen moltes ganes. De fet, ells han estat a varis camps de refugiats que són més tranquils, més amables, però ara mateix, després d'estar-hi, de moment valorem que no és un lloc segur per estar amb la família i hem decidit que no. Però ella ha estat a diversos llocs. Que és bonic també com a nen veure-ho i viure-ho, perquè després arribes aquí i valores molt més les coses.
0: Pau, què és el que faràs? Què és el que tens de plan imprevist ara quan marxis al Líban?
1: Doncs mira, jo hi ha una cosa que estic molt content com a associació de circ social, com a Contaminant de Sonrises, estem molt i molt feliços, que és que per primera vegada passarà una expedició on cap de l'associació hi és. I és que en aquest primer viatge vaig conèixer una parella meravellosa de refugiats de Síria, molt joves. Ell té 24 i ella en té 23. Ells venen de Síria. Es van conèixer dintre d'un camp molt gros que hi ha a la ciutat de Beirut, que es diu Shatila, que està bàsicament poblat per gent... Té més de 80 anys, aquest camp,
0: sí.
1: I està bàsicament poblat per gent de Palestina. I quan va començar la guerra de Síria, ara fa 12 anys, doncs molts siris també es van anar cap allà i ara hi ha una mica de barreja. I ells venen d'allà, hi ha una escoleta d'art petitona dintre d'aquest centre i ells van estudiar allà, es van conèixer allà quan eren molt i molt i molt joves. I ara, bueno, fan el que poden, perquè no és fàcil treballar, viure de l'art en general, però quan vius al Líban es complica una mica més, i quan ets refugiat dintre del Líban encara és molt més complicat. Però els vaig veure actuar i em van meravellar. Són molt sensibles, són molt tendres. Són com una floreta petita que ha nascut allà al mig d'això, I em van ensenyar una mica el seu treball i els vaig dir, per què no? Us vindria de gust fer el que faig jo? I anar-ho a oferir en els camps de refugiats de gent del sud del Líban, i ells em van dir amb llàgrimes als ulls, Pau, és un somni, el que ens proposes és un somni fet realitat, perquè nosaltres, com a refugiats, que la gent d'aquest país ens ha acollit, i nosaltres poder-los-hi tornar aquest favor metafòricament amb amor, amb l'art, és un somni que evidentment et diem que sí. I ara l'1 de juny comencen repetint molts dels camps que jo vaig estar, i el 15 ens ajuntem i fem coses junts.
0: Què saps, Pau, d'aquella zona per part de l'exèrcit israelià? Perquè el sud de Líban ha estat també bombardejant, i els camps de refugiats doncs també podrien ser, encara que no haurien de ser, doncs de vegades coneixem víctimes també.
4: Escolta, hi ha una cosa
1: que... Molt poquet,
0: en sents molt poquet, a veure si ho podem millorar. Què és el que saps de les darreres notícies del sud del Líban, perquè l'exèrcit israelià ha estat bombardejant, i també de vegades hi ha hagut víctimes també en camps de refugiants. Si no estic equivocat,
1: sí. Sí, no t'equivoques. El que no és notícia nova, perquè això no para de passar tota l'estona. El que sí que ha passat és que han pujat la línia. Hi ha una línia al sud del Líban,
0: i aquesta dels 10 quilòmetres,
1: on hi havia 55 ciutats que ja estava tot en runa, i ja havia com una nova frontera. El que ha passat és que aquesta línia, ara el camp de batalla ha pujat molt més amunt i han declarat zona de guerra una altra franja que estava sobre d'aquesta. Una mica el mateix que estava passant amb Gaza, que anaven ampliant la franja, anaven ampliant la franja i quedava tot en runa. I amb la conseqüència és que al Líban hi ha la meitat de població musulmana, la meitat de població cristiana, i com a, el discurs de l'exèrcit israelià, de l'estat d'Israel, és que vol acabar amb Hezbollah, evidentment els cristians... Bueno, hi ha molts musulmans, la gran majoria de musulmans no són de Hezbollah. I els cristians molt menys, perquè no té sentit. O sigui, Hezbollah ve d'una creença religiosa, ve primer d'un grup armat revolucionari que vol salvar la seva terra, i després els agafen la branca de l'islam com a força. Quan ja tens una fe molt grossa, saps que... Bueno, doncs llavors s'estan carregant a tothom. S'estan carregant a tothom, l'exèrcit entra allà, fa unes bestieses amb estàtues de la Verge, o sigui, les pengen del coll, els hi fan bigotis, els hi... Bueno, vull dir que estan molt pervertits.
0: Per tant, allà tu faràs diverses actuacions. Durant quants dies?
1: 15 dies.
0: 15 dies més.
1: 15 dies. El que passa és que aquest cop serà una miqueta diferent, perquè aquest cop vaig en un període que per a la comunitat xiïta és un moment molt delicat. És un moment que es diu Ashura. A l'Ashura és algo semblant a la Setmana Santa, però com fa 200 anys aquí. És un moment de dol, però no dol només per a... dol per als màrtirs caiguts en guerra, també, i els fills del proeta, que també van matar. Llavors és un moment de molt introspectiu, molt de dol, molt de manifestacions, i és un moment en què dintre de les seves comunitats queda totalment prohibit posar música o fer espectacles. Llavors, i la comunitat xiïta és la més afectada dintre del conflicte. I evidentment ho respectarem. Ha sigut una decisió que hem anat prenent de si anàvem, si no anàvem, si tenia sentit, si no. I finalment hem decidit que té molt de sentit el que ens passa, de poder fer una mica menys, perquè la relació amb el Líban continuarà, desgraciadament, durant molt de temps. Necessitaran pallassos, necessitaran riure. Llavors és una molt bona oportunitat per treballar en diversos llocs on són menys conservadors, on no són xiïtes, que n'hi ha molts, tant vinguts del sud com vinguts de fora, palestins,

0: aquestes actuacions, la Sol Expósito ens deia que si podia, doncs es pot col·laborar en el vostre projecte Contaminando Sonrises. El podeu trobar a Instagram, a Pau Palaus, no sé si és guionet baix clown, veritat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I allà, per exemple... Digues.
1: I com a projecte és Contaminando Sonrises, que també el trobeu a Instagram, i estem fent, per fi, després de 12 anys, una pàgina web.
0: Allà a Instagram teniu un número també de compte, veritat, que allà doncs, poden fer donacions, i també textos com què fa un pallasso a la guerra, és una pregunta estranya però lícita, jo no sé què és el que fa, crec que moltes coses, però de totes, sobretot una, obrir els ulls i el cor, i amb el seu, els nostres, també amb coratge i tendresa, acaricia l'ànima de totes amb un bàlsam univers. Que és el riure. Pau, quan et podrem veure tu, que has estat aquí al Teatre Sense Teatre, que ara començarà el mes de juny, que tens, col·labores amb la companyia Letal, amb el Jordi Magdaleno, amb la Marisol, no? També. Quan et podrem veure per aquí?
1: A Rubí?
0: Sí. Bueno, en l'escala, perquè tens, clar, entre Noruega, ara te'n vas a Londres, el Líban i tot això, jo no sé quan et podrem veure de nou
1: ara,
0: per aquí.
1: Ara toca fer una seguidilla abans de marxar al Líban, d'Anglaterra, Menorca i Alemanya. Després tornem, empaquetem i ens anem cap al Líban. Però amb la pregunta que em fas, doncs mira, just aquest any em van convidar per anar-hi. El que passa és que jo ja tenia les dates tancades, si no va poder ser... i tots desitgem que sigui l'any que ve, que puguem estar, pugui actuar al Teatre Sense Teatre.
0: Molt bé, doncs...
1: La voluntat ja és per part de la direcció i per part nostra, com a companyia. Així que només fa falta posar una espalmeta i que sigui veritat, això.
2: Doncs hi ha una pregunta molt domèstica, però que m'atabala totes les tones. És a dir, com es financien aquestes actuacions? Qui paga el menjar de cada dia?
1: Sí, mira, nosaltres com a associació vam començar a posar els diners de les nostres butxaques. Després vam començar a organitzar algun acte artístic fins que ara, fa 11 anys ja, organitzem un gran festival que es diu el Dia del Circ, que dura 3 dies. L'any passat van vindre 150 artistes i tothom ve a actuar per la causa, vull dir, ningú cobra diners per la seva feina. I allà és una bona injecció de diners per financiar aquests viatges. Llavors també tenim samarretes. I després també tenim un número de compte on la gent puntualment fa donacions. I llavors, de tant en tant, doncs ens truca un col·lectiu artístic que et diu: ostres, ens encanta el que feu, anem a organitzar tal cosa. O un grup d'artesans que et diuen: mira, hem posat unes peces i hem fet una subhasta, o una escola, aquesta ens agrada moltíssim. Bueno, totes ens agraden, no? Però quan ve dels nens és molt bonic. Ara, quan torni d'Anglaterra, haig d'anar a veure una escola de Torelló que fan una festa solidària per donar-nos els diners, i els hem buscat un pallasso perquè els hi vaig fer una actuació, i estan 2-3 dies fent un acte solidari per recaudar diners per l'associació.
0: Tu aquí no ho veus?
1: I, bueno,
0: digues.
1: Moviment sempre genera moviment i amb la creativitat no hi ha límits, llavors sempre ens arriben coses meravelloses que diem: uau.
0: Uau. Uau és
1: dona sentit i força.
0: Uau, tu no ho veus? Ara et deixarem perquè has d'agafar, surt crec que hi ha 45 l'avió. Tu no veus aquí les cares, però jo veig el Pep Adelantado amb els ulls humitejant, podríem dir-ho així, emocionat, la Conxa Gimeno, l'Isidre Rubio, la Sole. Et deixem que vagis cap a Londres. Moltíssimes gràcies. Continuarem parlant
1: gràcies
0: i xerrant.
1: Gràcies a vosaltres.
0: T'enviem una abraçada enorme.
1: Un dia vinc aquí amb vosaltres.
0: Sí, sisplau.
3: Aviam, és veritat. Vinga. Que tinguis bon viatge i molta sort.
0: Una abraçada enorme.
4: Salut.
1: Adéu.
0: Uau, ara anirem a parlar nosaltres dels casos que enmerden la política de tots els bàndols, però el casos, contrapunt als casos, els casos. Dir, suposats casos. Vull dir,
2: ja, ja, ja, ara, ah.

0: anem a...
1: Però m'ha semblat extraordinari aquest contrapunt d'avui del Pau Palaus dient, parlant amb el seu fill i la seva dona, si se'n va cap al sud del Líban, on estan bombardejant, a fer actuacions per portar somriures, aquesta humanitat que desprèn, aquest dir-nos que aquesta vessant humana comença amb el bon dia, quan va comprar la fleca o el que sigui, amb tota persona, i que se ja li veu. Ja se li veu en tot.
2: Sí.
1: I el que ens podem trobar en el nostre dia a dia, començant per nosaltres mateixos, com ens tractem a nosaltres, començant amb la poca solidaritat que pot haver-hi entre companys de feina, que això també passa, saps? Jo vaig a lo meu i, saps? La família, els problemes, tot, fins a arribar també a la política. I em sembla un contrapunt, a mi, brutal.
3: Total.
0: Sí, totalment.
3: I és possible que el fill superi el pare, eh? Perquè una criatura tan petita que ja estigui mamant el conflicte en primera persona, veurem el fill. Jo és que només pensava en el nen, eh? M'encantaria conèixer-lo i preguntar-li coses al nen.
2: I a su pareja también.
3: Sí, sí, sí, sí, total.
2: Porque es un pilar fundamental, lo apoya al 100%. Es que eso, yo creo que ahí el conjunto de la familia tiene que ser, bueno.
0: Sí,
3: jo sempre tenia una companya fa molts anys que entraves a la feina i deies bon dia, i et contestava, no sé què té de bo. El més normal que et contestava era això. Dius, com pots començar el dia amb aquest mal rotllo? I veus amb ell que ja el seu propòsit és des del bon dia, amabilitat, respecte, no sé, és que realment penso que val la pena el món per persones com ell, perquè quan entris a la segona part de tot el que tens a sobre de la taula, ens correrà per la sang, per les venes, una altra cosa.
2: Qué diferencia, unos tan ambiciosos y otros lo dan todo, a cambio de nada.
0: Bueno, es lo que de alguna manera han creado, yo no quisiera decir hemos creado el mundo que hemos creado, pero coño, yo no he hecho nada para que eso vaya así. Entonces ha habido gente que han convertido el mundo en eso, en el dinero, en el poder y en tener... Yo cuando oigo fortunas, lo vi ayer, ahí vas a ver que Elon Musk es el primer trimillonari i dic jo, i aquest tio per què no rebenta amb tots els seus calés i escampa tots els bitllets pel món? Hòstia, per favor, per què vol tindre 3.000 milions de milions, home? És que no ho sé. A mi se me'n va al cap. Llavors, quan veus això i que no s'acaba i que cada vegada més i dius amb el que podria fer aquest tio amb aquests calés, amb el que podria ajudar, amb el que podria evitar de patiment a la gent, bueno, doncs és un tio superadmirat.
1: Clar. Per exemple, clar, tu pots agafar les converses de Twitter d'Elon Musk, de Donald Trump, o d'Instagram, i pots agafar una del Pau Palaus. Per exemple, us llegeixo una miqueta, només. Quan estava al Líban, justament, i escriu: el meu pallasso se sent més refugiat que mai. Ell també arriba cansat, brut, carregat de maletes i, com ells, desitja fort ser acceptat. A la comunitat, ell quan estava al Líban. Acceptat per la comunitat, que el rep amablement i li regalen coses. Sucs, caramels, tés, flors, tresorets de plàstic, vells, bruts, extremadament preciosos. Saben que també aquest pallasso ve de lluny, es veu, i que el camí no és fàcil, ho saben bé. Jo m'emociono, però ploro només per dins. Ara no toca, ara ric. Riem ben fort, el riure ens salva, ens uneix, ens iguala, ens relaxa i tantes coses, riem tant i tan fort que ni sentim el soroll del cony de drons que ens sobrevolen els caps, drons israelians carregats amb dos míssils i moltes càmeres. Aquell soroll se't posa dins el cos del cervell, és com viure dins d'un rusc. Però quina força això del riure. Riure, sigueu feliços, nosaltres ho fem, funciona molt, ja ho veureu. I ell té aquesta idea i viu sota el dolor que és el dolor, sinó en el dia a dia portant aquest somriure i portant aquesta amabilitat.
0: Però s'ha de ser molt fort, s'ha de tindre ganes, s'ha de centrar, perquè a més del dia a dia que té cada un a casa seva amb els seus problemes, la història, assumir tota aquesta corrupció, tota aquesta colla de mangantes i vividors que ens volten i que ens dirigeixen. I somriure, no sé com fer-ho, eh? Jo no...
3: A més és que...
0: Em costa. I mira que jo sóc optimista, però és que ha arribat un moment que noi ja...
3: Es mou per territoris.
1: Sí, el micro.
3: Que una mica de fredor pensar que s'està movent, no sé, en territori dels xiïtes, que no està en una zona especialment tranquil·la, i saber que inclús en allà ell va i arriba, és que no sé, és que se m'escapa, de veritat, que hi hagi gent... Perdona, Isidre, sí, tallat, sí, que ho tenia.
4: És plantejar-se un altre món... Que de moment no hi estem anant.
0: No, estem
4: complicant les coses cada dia més. Sí. Hi ha una mena de virus, d'egoisme, sí, que ens ataca a tots i que tothom en el seu petit, en la seva petita parcel·la, si en pot guanyar 5, mira de guanyar-ne 10, i si s'ha de trepitjar algú, mira bé què hi farem. Són danys col·laterals. I, esclar, estem muntant un món que només val això. Llavors veus que hi ha una gent que estan amb els 3.000 milions de milions, dius, bueno, què en fan? Jo suposo que ni ho saben, què en fan, perquè vull dir, són un altre món.
0: Sí, no ho saben, però se'n donen compte del mal... Se n'han de donar compte del mal que fan amb la seva forma de funcionar. El que passa que, clar, com que no hi ha ningú que els toqui, que els cridi a l'alto, li digui, fins aquí no... perquè tots estan igual, d'alguna manera. O sigui, a mi em costa molt de dir que tots són iguals. Tothom no és igual. N'hi han de millors i n'hi han de pitjors. Mm. El que passa que aquí a Espanya sembla que de bons, en deuen quedar quatre. I el de bé són menys dolents, mig dolents i més dolents. Però tots són dolents. I llavors, esclar, quan veus coses que segons quina situació... No sé, ara mateix estem veient el tema del Zapatero, de la dona del Sánchez, dius, bueno, però aquesta gent del PP, que es dediquen a fer algun projecte de país o alguna cosa, o només es dediquen a buscar merda? Perquè, és clar, no deuen tenir temps de fer res més de profit. I, sí,
4: però, a més, amb gent que té la barra, com és el senyor Fernández Díaz, amb tots els meus respectes, de sortir al diari dient que l'important és tot això que passa al PSOE.
0: Clar.
4: Està citat a declarar demà.
1: Anem a fer dues parts. Anem a fer, mira, passen ara mateix 37-38 minuts de les 10 del matí. Anem als casos del PSOE, anem als casos del PP. Hi ha un calendari de les causes judicials que envolten a Pedro Sánchez. Sí. Els pròxims dies han d'acudir a la justícia el germà, la dona del president, el seu mentor polític, l'expresident també, José Luis Rodríguez Zapatero. Estaven investigant suposats pagaments del PSOE a Leire Díaz per frenar processos judicials contra el partit. S'investiga si va haver pagaments a l'exmilitant socialista per maniobrar contra processos judicials, doncs, que podien afectar tant el Partit Socialista com el govern espanyol. S'ha demanat la documentació relativa a la campanya electoral del PSC també a les eleccions al Parlament del 2024, i Sánchez, doncs, descarta fer eleccions, promet contundència si hi ha hagut comportaments irregulars, i aquesta és el que tenim els darrers dies. Nosaltres ja portem també 3 dies parlant dels casos dels PSOE.
0: I els casos del PP.
1: Després, anem després, un moment.
0: És que aquesta és una de les coses que a mi els mitjans de comunicació en general, no parlo per aquí específicament, en general, estan al dia, al minut del que està passant amb els casos del PSOE o del PSC. I, en canvi, estan una miqueta més despistats amb els casos del PP.
2: Hombre, pero ahora el que manda, el que nos gobierna es el PSOE. Claro, a ver, es no, que...
0: Perdona, pero lo que está bien, sea uno o sea el otro.
2: Que
0: lo
2: sí, que sí, mal, pero si es que aquí no mal. Se trata de ideologías políticas, se trata de manguis, chorizos,
0: bueno, sí,
2: corruptos.
0: Sí.
2: Y da igual, es la persona.
0: Sí,
2: da
0: però...
2: Da igual
0: però,
2: el color,
0: però,
2: la sí, persona.
0: Però sí,
1: recordem,
0: però sabes
1: que... de moment, tant el PP com els socialistes són presumptes, eh? Tot,
2: sí,
1: que tindrem aquesta...
2: Culpables.
0: No, el PP ja té una sentència.
1: Sí, però dels que estem parlant ara, dels que estem xerrant ara. Una altra, voldria fer una altra puntualitat, que els mitjans de comunicació, quan van sortir tots els casos del PP, estàvem als casos del PP, el que passa és que ara és l'actualitat, no és tot el que està sortint dels socialistes, com avui és que surt el Jorge Fernández Díaz, que surt a declarar que si voleu, doncs, també xerrem del cas Kitchen i Francisque Martínez, doncs, com que avui declaren, doncs avui són notícia. Serà notícia avui, serà notícia demà, etcètera.
0: No? Però, ja veurem el dia 9 que ha de declarar el company de la Ayuso. A veure si la premsa té el mateix interès en, pues, en divulgar-ho. I parlo, i no parlo d'aquí, parlo de la premsa en general. No, no, no, no, el Sole, no. Que jo he vivido entre ellos, senyor, que no, hombre. Hay editoriales,
2: o sea,
0: que estan
2: subvencionados. Al partido.
0: Por yo supuesto.
2: No.
0: No, anda que no.
2: A ver.
0: Eso, a ver, que hay fechorías hechas es evidente. Eso está claro, pero por unos y por los otros.
2: Claro, por esto. Supuesto. Pero que uno no es más santo que el otro.
0: Pero lo que está pasando ahora, en estos momentos, de sacar mierda de debajo de las alfombras, de donde sea, del armario de la cocina, todo esto es un acoso. El que pueda hacer que haga ha funcionado. Lo dijo hace años y ha visto que la cosa funcionaba y anteayer lo volvió a decir.
2: Sí, lo he oído, sí.
0: Porque
2: sí.
0: Un tío dice una cosa de esas que es un alegato a un golpe de Estado, si un tío dice eso, hombre, un poco incómodo por las reacciones debe quedar. Como ha visto que la reacción no ha pasado absolutamente nada, lo vuelve a insistir y lo vuelve a recordar para que de una vez por todas acaben con el Sánchez.
2: Pero
0: entonces, eso, o sea, lo primero que tienen que entender es que el que puede hacer son los ciudadanos. Bien o mal, equivocados o acertados, ponen su voto y designan unos representantes. Y esos representantes toman las decisiones que creen o no que sus votantes necesitan o quieren o esperan.
2: Pero en el 2024 cuando fueron las elecciones, 2023, ¿no? Fue sí.
1: 23, sí.
2: El pueblo habló y dijo quién era el que quería que mandara. Lo que pasa que luego hay alianzas políticas y mandan otros.
0: Pues es lo que hay.
2: Partiendo, pues no debería de ser así.
0: Pero eso ya no es un problema.
2: Porque gran parte de la sociedad no votó a esas personas. Y ahora llevan ya muchos años con el tema de la corrupción.
0: Sí.
2: Y el señor Ábalos se presentó ante el Congreso de los Diputados como el salvador de los corruptos. Y luego ha sido el más corrupto. No lo podrán negar.
0: Bueno. Lo que tú, el más corrupto no lo sé.
2: Por supuesto, bueno, más corrupto no lo sé.
0: El PP tiene 1000 imputados, ya te lo diré bien claro, en diferentes procesos.
2: Y esto va por el camino.
0: Bueno, cuando llegue ya hablaremos.
1: ¿Quién es la sensación que os fa tot això més enllà del color polític? Ja, perquè ja, no? Parlem de dos colors.
0: Que és una colla
1: i parlem del blau, no?
2: La majoria són uns manguis. Da igual, rojos, azules, amarillos, verdes.
0: Sí.
2: Da igual.
0: A mi el que em dona la sensació és aquella dita catalana que diu que qui toca oli, qui remena oli es mulla els dits. I ja està.
2: Pues nada,
0: i tenen uns pressupostos amb molts calés i moltes històries i acaben caient en la tentació perquè són milers de milions i sembla que allò no sigui de ningú. Tens?
3: No sé si tindrà alguna cosa a veure o no, però estan, ho he vist per diversos mitjans ja, que a l'ambaixada americana de Madrid estan havent-hi reunions clandestines amb gent del PP, o sigui, Feijó, sí. Isabel Ayuso.
0: Sí, sí.
3: I el tercer no me'n recordo qui era.
0: Sí,
3: però
0: sí.
3: A mi m'agradaria saber què s'hi couen amb aquestes reunions, no? Perquè realment...
0: Què s'hi couen? El que es cuia a l'Uruguai, a Montevideo, quan el Departament d'Interior del govern uruguaià tenia la seu i al costat, el edifici del costat, hi havia la CIA. El mateix. El mateix que va passar amb l'Allende quan van provocar la vaga de transportistes per derrocar el govern de l'Allende. Els americans sempre estan en aquests merders. No volen gent d'esquerres o gent progressista a cap lloc.
2: Bueno, pero...
0: Ja està. L'únic que va intentar fer algo...
2: Estos solo progresan ellos, ¿eh? Que ellos, estos están progresando ellos. Porque que el hermanito del... Que el Pedro Sánchez no sepa... que el hermano tenía un puesto y no sabía ni dónde tenía el despacho, bueno.
0: Pero vamos a ver, ¿tú crees que el hermanito de Pedro Sánchez, si le han adjudicado un puesto de trabajo, así a dedo, por decir algo, hombre, prevaricaciones, lo que... Pero si eso se hace en el ayuntamiento más miserable de cualquier provincia.
2: Pues sí, ya lo sé.
0: Entonces, claro, ahora vamos a crear un caso de eso, habiendo lo que hay, detrás de otros, otros casos, habiendo 7.000 muertos, 7.300 muertos en las residencias de Madrid, habiendo 230 muertos en Valencia, habiendo Madrid, la estación de Atocha y todo eso, y no ha habido no ha pasado nada. No ha pasado nada. El uno sigue siendo diputado.
2: ¿Y el tren que descarriló el 15 de enero o 16 de enero, qué?
0: ¿Dónde?
2: En Córdoba, que hubo el accidente.
0: ¿Ah, sí?
2: ¿Ferroviario o qué?
0: ¿Qué?
2: ¿De quién es la culpa? De nadie. Final, los políticos salen de rositas. Todos.
0: Perdona, que tú me digas que no se encuentra o buscan la manera de que no salga ninguno, te lo admito. Pero que la culpa no es de nadie, no, la culpa es de alguien. Claro, siempre hay alguien que tiene la culpa.
2: Claro, por supuesto.
0: Lo que pasa es que para saber quién es hay que buscarlo.
2: Bueno.
0: Y si es de un color lo buscas, y si es de otro color no lo buscas. Y ahí estamos.
2: Sí que se busca.
0: Y en esas están... No.
4: También llegia unes declaracions.
1: Sí, te la digues.
4: De l'ex primer ministre de Luxemburg, que ja és ex, vull dir que ja no d'allò. Però l'home deia molt, molt compungit: tots els polítics sabem el que hem de fer.
0: Clar.
4: El que no sabem és si es tornaran a votar si ho fem. Mm. I és que llavors aquí ja trontolla tot. Perquè sí, aquest home ho tenia molt clar, potser ara ja és ministre, no? Però és clar, no pot ser. Tothom està intentant defensar la cadira fins al màxim.
0: Sí.
2: Claro,
0: sí,
4: sí, sí. La situació del PSOE.
0: Ja ho he dit moltes vegades, el mateix que tu acabes de dir ara, resumit. El gran problema de la democràcia és la democràcia mateixa. Sí. Un home, un vot. Perquè a partir del moment de que un home, un vot, els polítics et veuen com a vot i no et veuen com a home. Mm. Punto. Aquest és el gran problema de la democràcia. Llavors, pues, ningú té interès en donar-li la volta perquè tothom se'n beneficia. Ja està.
4: Però, que llavors fan córrer el carro de les clavegueres tant d'una banda com de l'altra.
0: Sí, sí.
4: La meva pregunta és d'on dimonis treuen tants diners les clavegueres? Perquè dius, però si no tenim pressupostos, què coi hi fa tot aquest calés?
3: Bueno, hi ha patrocinis privats i sabem noms i cognoms, això és fàcil de saber.
0: Hi ha molta gent que té interessos i aquests interessos...
4: Ah, sí, sí, a més que els defensen, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: Hi va haver un alcalde de Rubí que un dia em confessava en conversa de cafè, em deia... De les visites que tinc en un dia, el 80% els hi haig de dir que no perquè és il·legal.
0: Ja.
4: Vull dir que tothom apreta, eh?
0: Bueno.
4: Doncs demana per bé, escolta, tu ho vas aconseguir.
0: I aquest encara deia que no, que n'hi ha que no diuen que no, bueno, que és quan tenim el problema.
3: Per això són tan mediocres els polítics, perquè realment estan a la política per trampolí, no pel sou que guanyen, que tampoc... Diem, el que guanyen els polítics, sí, guanyen un sou, però amb això no es fan milionaris, es fan milionaris.
0: Però aviam, Conxita, aviam. Si tu veus alguns polítics i dius, estan cobrant 130.000, 135.000 a l'any, i dius... Aquesta persona, si no fos aquí on està, en l'Ajuntament o al càrrec de la Generalitat o el que sigui, no, aquesta persona, amb l'empresa privada, no passa de 40.000 euros l'any, home, no té capacitat per més. N'hi ha així n'hi ha. Llavors es dius, per què estan a la política? Avui estan a la política perquè és una bicoca, perquè a més, mira, fan relació... tenen contactes i el dia que els foten fora els ciutadans, que aquesta és una altra també, els ciutadans s'haurien de fer mirar quan tenen això, saber on posen el vot, a veure que, bueno, doncs quan els foten fora ja tenen contactes, ja tenen relació, ja poden encaminar-se cap a un tipus d'activitat X que li pugui solucionar i ja està. Això, desgraciadament, no té... Bueno, ja...
1: 50 minuts que passen de les 10 del matí. Si voleu opinar, 93 588 59 60. Nosaltres hem viatjat de bombardejar somriures al Líban, de humanitat, a encendre una mica més, a encendre'ns una miqueta més, doncs, amb els casos de presumpte, no? Possible corrupció tant dels partits de color vermell com els color blau
2: o
1: del color que sigui, perquè sí, i el Tribunal Superior de Justícia

0: Mira. La idea de reforçar aquesta línia R8 perquè la gent agafi més el tren.
1: Sí, sí, llavors... La P7 està impossible, i des de que han tret els peatges més. Ja no, com a via de transport de mercaderies ja ho veig un problema, però com a usuària també. A mi em dona molt estrès agafar actualment la P7. De cop i volta et veus envoltada de camions i un diumenge ja ni t'explico. Sí. Llavors alguna cosa han de fer, és que està clar.
2: Jo dic... Vivim en un país, amb uns dirigents que ja hem parlat fa una estona, que quan em diuen de fotre aquesta línia orbital, fer una línia nova, jo ja començo a pensar, aquí seran constructores, hi haurà calés, tot això, i hi haurà més vies de sortida perquè es perdin calés. Saps? Perquè arreglar la R8 és, sens dubte, infinitament més econòmic. I què fa? Que l'altre fa un arc una miqueta més elevat.
0: Crec recordar que hi haurien 68 quilòmetres de nova construcció dels 120 que tenia. Crec recordar, ho estic dient de cap, eh?
2: Bueno, però vull dir, serà fer un arc una miqueta més al nord, i llavors això serà, pues, fer-ho tot de nou. Aquesta línia d'aquí, de l'R8, a mi m'haurien d'explicar algú, passa una mica... com l'Hospital General de Catalunya. L'Hospital General, la Generalitat, quan era una societat privada, la Generalitat va injectar calés dues vegades. I estem reclamant a l'Hospital Vicenç Ferrer un hospital per Rubí, i jo des del primer moment ho he dit, no, la Generalitat ha pagat per aquest edifici, perquè com la meva mare va estar ingressada, jo l'anava a veure allà, i només hi havia una ala de l'hospital, de les tres ales que té, només n'hi havia una d'ocupada. Les dues altres estaven buides. Llavors es dius, bueno, aviam, perquè quan hem de fotre un hospital com aquell que diu a Can Sant Joan, tenim un aquí a 2 quilòmetres de casa. Llavors, per què no es va fer això? Perquè hi havia interessos privats de que això es quedés en mans privades. Llavors, esclar, això no podia, la Generalitat no ho va voler fer. I ara amb això estem amb el mateix. Volen fer una línia nova, quan aquesta seria infinitament més econòmic arreglar aquesta, donant-li un servei, perquè és travessar transversalment sense haver de passar per Barcelona. Des de Molins de Rei vas a parar a Granollers, i després de Granollers tires amunt, com faries ara.
0: Va dir,
2: no cal que s'incorporin des dels de Granollers, els de Molins de Rei, o els d'això s'incorporin a l'alçada de, jo què sé, de la Garriga. Ja es poden incorporar a Granollers, tu, ja que sí.
3: Aquesta línia orbital a mi va semblar una sortida endavant, i era trobar una solució que algú va tenir ben de fer. Va sonar el mateix que el vau aquest que hi ha aquí a la carretera de Montcada. Ara farem un altre vau. Farem una línia més... No funciona cap tren, però en fotrem una altra.
0: Isidre, que...
3: És una mica fer el ridícul, la veritat.
2: Sí.
3: Jo no sé, per exemple, si allò va ser la base de les negociacions, que hi anaven a treure d'allà? Em diràs que no farem lo de l'IRPF, però en canvi fotrem una línia de tren nova, però què té a veure les butxetes amb el d'allò? No té res a veure. Si tenim problemes, anem a resoldre problemes.
0: Aprofitant.
3: I si hi ha de demanar un altre, comencem a parlar, eh? Perquè és cap, et dona la sensació que ara tota la gent, jo que sé, això que abans tu en deies de color vermell, està com espantada per el que pugui passar, i al final dius, escolta tu, si ha de passar que passi, eh? Vull dir, ja veurem com ens en sortim.
0: Aprofitant que estàs aquí, que aquest cap de setmana retiren el monument a les víctimes de la Rierada, aquesta creu que tenim aquí al carrer.
3: Sí, fan bé, perquè si no caurà.
0: Ja. Hi ha esquerdes a les vigues, doncs estarà tot el cap de setmana, i clar, com tu vas viure també, doncs la Rierada pensava, mira, justament...
3: Home, aquell monument va semblar que estava, des de començament, estava fet d'una manera una mica especial. No sé si toca els peus a terra o està a mig camí, però bueno, vull dir, no, s'ha d'arreglar o s'arregla, vull dir que tampoc no veig que sigui tan complicat. No, sí que costa molt perquè pesa molt, i llavors, clar, i s'han de muntar un tinglat... Però bueno, si s'ha d'arreglar, doncs l'arreglem.
0: 7 tones, 4 metres d'alçada, 7 tones.
1: Home.
0: Estaran aquest monument a les víctimes de la Rierada.
2: En qualsevol cas, és el que diu l'Isidre. Hi ha fórmules d'arreglar-ho, eh?
0: És que és, no, no, ho arregla.

0: planta, si el volen arreglar, l'arreglin. A mi em sembla bé. Si el volen tirar, que el tirin. A mi també em sembla bé. M'és igual.
1: A mi no,
2: no, home, no.
3: A mi tampoc.
0: M'és igual a mi.
2: És un monument a les víctimes de la Rierada, el recordatori d'aquest.
0: Jo el que intento dir és que a mi... Jo el que intento dir és que els monuments a mi em preocupen bastant menys que les persones.
1: Això sí.
0: I les persones que estan passant apuros ara mateix, el monument aquest els deu fotre una gràcia que t'hi cagues. I el que estic dient és això. Si hi ha calés per fer-ho tot, tot, mantenim-ho tot bé, però si no n'hi ha... Home,
1: sí que... O si ens sobràvem 5 milions i ara en cobrarem...
3: Hombre, han sobrado 5.700.000 euros el año pasado, o este, el
0: bueno,
3: año pasado.
0: Bueno, el romanent.
3: Mm. De romanent. Claro, se nota que acabaron las obras del casino. Por eso han sobrado dinero. No sé, yo
0: no,
3: soy mal
0: no,
3: pensada.
0: No, porque ya hace... Hace 7-8 años hubo dos presupuestos seguidos que sobraron más de 10 millones. Mm. Lo que pasa es que era la época que mandaba el Rajoy y que dijo que todos los superávits...
3: Estoy hablando de Rubí.
0: Los super... No, ah, pero vale. espérate. Vale. Que mandaba el Rajoy y sí. los superávits de las instituciones tenían que ser para amortización de deuda y no podían ser para inversión.
3: Bueno, también...
0: Entonces el ayuntamiento tuvo que... amortizar, si tenían créditos por 50 millones, 10 millones menos. Amortizó 10, que tenía que amortizar en una serie de años, pero se vio obligado a amortizarlo enseguida porque tenía la disposición del
3: gobierno. Este año vamos a amortizar 1,2 millones, vamos a pagar intereses 300.000 euros y 700.000 euros para la fiesta mayor y aún no sabemos quién va a venir.
0: No te preocupes.
3: A ver si viene Paquito el chocolatero.
0: Ya vendrá alguien, no te preocupes.
3: Claro, va a ser la hostia, con perdón.
0: Hombre, yo...
2: No digues, diga.
0: Yo,
3: va a ser la hostia
0: yo no sé el importe de la fiesta mayor, tú dices 700.
3: Creo haber oído.
0: Yo no lo sé.
3: No, yo tampoco.
0: Yo, de todas formas, veo que es mucho,
3: Hombre, pero estamos en campaña preelectoral.
0: Disparate.
3: Hay que hacer una buena fiesta mayor
1: sí.
3: para que luego no
1: puedas ir. Esos cifros son molt enganyosos, aviam. Tu pots dir, home, l'Ajuntament es gastarà X milions amb la festa major. Evidentment, amb allò podríem salvar tres famílies. Però, clar, justament triem una gent perquè organitzi, perquè ho distribueixi.
0: Exacte.
1: I toca ser aquí, ser equànim amb les decisions. És a dir, bueno, però... la gent té necessitats i, per tant, hem de posar el màxim allà, però també s'ha de fer festa.
0: Tinc entès... No, estic amb tu.
2: Hem d'anar acabant, tinc
0: clar que el fet de que hi hagin persones necessitades i que estiguin passant problemes no pot convertir el poble en una colla... O sigui, en un poble trist i amargat perquè... No, s'ha de fer activitat pel poble, però s'ha de tindre en compte fer activitats i tenir marge per l'altre.
3: I tant.
0: Si ho gastes tot amb activitats, pues malo.
2: Qui fa activitat pel poble... És la nostra ràdio perquè som a finals de maig, és dijous, per tant hi haurà ple municipal i per tant la ràdio s'aportarà, tot aquest ple que en parlarem la setmana que ve amb tot el que succeeixi allà. Ara el que passen són els serveis informatius, moltíssimes gràcies a tots quatre i després continua el programa Rubí al dia amb la Belén Tierno. Moltíssimes gràcies, José Malagón. Continuem.
0: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.

0: al dia amb Albert Soler.
1: Passen 5 minuts de les 11 del matí i comencem ara la part més magazín del Rubí al dia. La Pamela Martínez ens ha portat la informació del dia. El Toni Bravo, la reflexió. I ara toca parlar del cap de setmana i de seguretat digital. Som-hi!

0: Avui, cap a 12:15, arribarà la secció del germà Bustamante, Territori Digital, que ens parlarà d'un tipus d'estafa molt habitual. Papa, he perdut el mòbil. Em pots fer un bízum en aquest telèfon? Us sona? En pocs minuts parlarem aquí, a l'estudi, amb l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí per parlar de la 22a edició de la Fira de la Primavera que arriba a Rubí just aquest dissabte 30 de maig. I avui la música ens la portarà en Pep Guardiola. Bé, ell no, sinó el grup de música català que a ell li agrada molt i que va actuar per sorpresa a la seva festa de comiat que li va organitzar el Manchester City. Sabeu quin grup va tocar? En una estona els escoltarem. I si voleu entrar en antena per comentar algun dels continguts del programa o dir-nos el que vulgueu, ens podeu trucar al telèfon 93 588 59 60. Avui no regalem tapes de pop. Espero que no torneu a col·lapsar la centraleta de telèfons. Doncs som-hi ja amb la Fira de la Primavera.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dissabte, la plaça del doctor Guardiet es tornarà a ser el pol d'atracció de la ciutat. S'hi celebra l'edició número 22 de la Fira de la Primavera, que té com a subtítol Art, Artesania i Pagesia. Tenim aquí a l'estudi a l'Associació Cultural Sant Galderic, per un costat la seva presidenta, la Isabel Rey. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: I també a Cari Lombreres. Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Per parlar amb calma de totes les activitats que hi ha programades per aquest dissabte, que no són poques, perquè la veritat és que m'he estat mirant el programa i he pensat, algú tindrà temps de fer-ho o veure-ho tot? La resposta de la Isabel segurament serà que sí, no?
1: Sí, sí, en un principi totes les activitats que tenim programades pel dia aniran succeint-se en diferents moments, aniran apareixent activitats en diferents moments del dia i del lloc, de la ubicació de la fira, i el que volem és generar un espai de participació comunitària el més agraïda possible.
0: Molt bé, doncs anirem parlant de les activitats principals de la fira, però començo per la novetat principal d'enguany, que és la Fideuada Popular, que es farà al solar d'Esquerra, no?
1: Sí, aquest any portem moltes novetats, entre elles un espai gastronòmic que estarà ubicat a l'espai d'Esquerra, en el que durant tot el matí s'estaran servint begudes, refrescos, bocates en forma de burgers, i sobretot al migdia començarem a fer doncs una gran fideuada, que serà la primera fideuada de Sant Galderic, que ens la farà el gran Dani Mas.
0: Molt bé. Sí. Hem tastat tots, crec que tot Rubinenc ha tastat alguna vegada,
1: sí,
0: o
1: sí,
0: les seves,
1: sí,
0: botifarres,
1: sí,
0: o la seva fideuada, o
1: exacte,
0: alguna paella d'aquestes tan, bones, tan bones que ell fa. Ara ho apuntaves, que no només es podrà menjar fideuà, és a dir, hi haurà també diríem, productes gastronòmics, parades de diversos tipus de menjar, no?
1: Sí, més que parades de menjar, el que hi haurà serà per fer tastets.
0: Tastets.
1: Tastets. En aquest espai també d'Esquerra el que farem serà, sobretot, que és el nostre segell d'identitat, els tallers, que diguem, els tallers infantils gratuïts, que és el que diem les llavors creatives. Seran tallers que funcionaran durant el matí, que ara els explicarà la Cari, i aquests tallers estan adreçats doncs, a la mainada, perquè durant el matí puguin fer aquestes activitats.
0: Molt bé. I una altra de les novetats d'aquest any és la col·laboració que heu fet amb el Grau Superior de Vestuari i Mida, a Mida i d'Espectacles, i ja que teniu dos estudiants en pràctiques que els heu portat aquí a l'estudi, que ens acompanyen. Per un costat, l'Adrià Cerín. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, què tal?
0: I la Brady Castillo. Molt bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Expliqueu-nos quin està sent i quin serà el vostre paper diríem, en aquesta Fira de la Primavera, de la Fira de Sant Galderic.
3: Pues la nostra experiència està sent molt enriquidora, estem aprenent molt, és un esdeveniment molt important a Rubí, i la nostra feina aquest dissabte serà organitzar una mica la fira i atenent el punt d'informació, jo estaré de speaker explicar les actuacions i treballem molt. Sí.
0: Molt bé. Brady?
4: I jo estaré en el taller amb els nens, ajudant una mica, i espero que m'agradi molt, la veritat. És una experiència molt, molt bona per a mi.
0: Molt bé. I, Isabel, una mica com us estan ajudant, que és el que us han ajudat, i una mica ja ho han explicat, no?
1: Sí.
0: Quin serà el seu paper dissabte.
1: Sí, sí. És molt important aquesta col·laboració perquè és bastant novedosa, és una de les grans novetats que portem aquest any en aquesta fira, que serà una mena com de dinàmica habitual en les properes fires perquè està funcionant molt bé. És a dir, el que hem fet ha estat establir com una relació amb l'Institut de Terrassa. Hi ha la família professional Tèxtil Confecció, que ofereix graus de cicle formatiu de grau mig i superior, i concretament el grau superior de vestuari a mida i d'espectacles. És un perfil d'alumnat que ens va molt bé perquè el que fem és extrapolar l'experiència que dona l'organització d'una fira i viure-la des de dintre, per tal doncs d'aquesta oportunitat d'aprenentatge que no la perdin els alumnes. Llavors hem fet un conveni per un projecte de 40 hores i en aquestes 40 hores hem treballat moltes coses, entre elles tota la qüestió de la decoració floral que gaudirà la fira. Com deien abans els alumnes, ells participaran activament durant el dia de la fira. Evidentment, Sant Galderic és qui organitza, però ells d'alguna forma seran els nostres becaris, que tenen tasques molt puntualment assignades durant tot el dia, responsabilitats que hauran de desenvolupar. I efectivament, el que hem volgut és compartir aquest coneixement, perquè una de les coses que sempre hi ha des de les entitats és que no hi ha aquesta com relleu generacional, i no deixa de ser una oportunitat que coneguin des de dintre com funcionen les entitats, sempre per les coses complicades i per les fàcils.
0: Mm-hmm. Clar, sí. Perquè diríem, les empreses, no? I nosaltres en aquest cas un exemple, tenim estudiants en pràctiques, mm-hmm. en el nostre cas de periodisme, però també de tècnics de so, que fan del cicle superior de tècnic de so, també venen estudiants a aprendre. Però clar, en entitats, jo no és tan habitual, jo no ho havia vist o simplement no ho desconeixia.
1: Sí, sí, sí, és una normativa que ens vam estar revisant i efectivament les pràctiques en empresa dels cicles superiors i dels graus mitjos també preveu situacions d'aprenentatge en qualsevol empresa o entitat. Llavors, uh-huh. en aquest cas nosaltres ens vam acollir a aquesta possibilitat perquè és una oportunitat única, perquè ells aniran a altres empreses, però clar, no els ofereix aquesta possibilitat organitzativa. I sobretot, el perfil d'aquest tipus d'alumnat és la organització d'eventos. Per exemple, les desfilades de moda són una mostra de tot un procés creatiu i s'han d'organitzar. I llavors ells estan vivint aquesta organització de la fira com si fos una desfilada. És a dir, totes les preparacions, organitzacions, contactes, documentació en paper i digital que cal tenir, la comunicació visual, la digital, s'ha d'organitzar i tot això ells ho estan veient des de dintre. Estem molt contents.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: doncs sí. Més enllà del paper que tindreu el dissabte, diríem, aquests dies previs, com ho heu viscut, això que explicava ara la Isabel?
3: Pues hem viscut d'una manera super extrema, perquè hem tingut molts dies de feina, d'organització, de bueno, tot el que s'ha de fer per aquesta fira, i estem molt contents, sí, sí.
0: Molt bé. Brady?
4: El mateix.
0: Sí. Molt bé. A vegades els micros espanten, ja ho entenc. I a sobre hi posem càmeres, doncs imagina't, no? Molt bé. Doncs anem a repassar la resta d'activitats. Cari, tu què és el que volies parlar, concretament?
2: Sí, jo us explico una mica de què van els tallers i qui ho farà, no? Vale, nosaltres farem... Hi ha un espai aquí al costat dret d'Esquerra, entrant al dret, estarà la gastronomia, vale, i al costat esquerre estaran els tallers,
0: vale.
2: Sota unes carpes grans de l'Ajuntament, perquè si no, no estarem ningú. Llavors, un dels tallers, estem amb el suport d'en Fang, és una entitat d'aquí de Rubí, que treballem la ceràmica, i farem, bueno, precisament això, les flors aquestes de Gaudí. No serem Gaudí, però per ahí.
0: Flors, diríem, com amb ceràmica, no? Com
2: sí,
0: de fang, no?
2: Exacte.
0: I pintades, no? Aquí el cartell el que veiem és, es veien pintades, però són flors de ceràmica.
2: De
0: no?
2: Ceràmica, i llavors es portaran a coure pues, al taller que hi ha en fang. Després, d'això s'encarregarà ella. Sí. Tenim com unes rodones de fusta de mandales, no? I per imitar una miqueta el trencadís d'en Gaudí, pel centenari, pues, dibuixaran aquelles rodones, no? Que per darrere li posarem un imant i a casa seva o que el posin a la nevera o que el pengin, uh-huh. el que vulgui, a la nevera o qualsevol lloc d'aquests. És molt maco, eh? Llavors, en un altre espai, això ho portarà l'Albada, d'aquí a Rubí, un agrupament escolta, que cada nen tindrà una rodona de paper i haurà de dissenyar la seva mandala. O si vol fer una flor, o si vol fer un trencadís, el que vulgui, no? La seva imaginació. I llavors, amb el monitor de l'Albada, faran xac-xac, la xapa que ells porten posada amb el seu cara o amb el seu dibuix. I, bueno, això, la durada de cada taller està previst que duri 30 minuts cada un d'ells, però, bueno, a saber com van de ràpid els nens.
0: Uh-huh.
2: I, pràcticament, d'allà dintre només que m'encarrego d'això. I, bueno, i la tresoreria de tot això, també, eh?
0: que no és poc. Molt bé. Doncs, diguem, els tallers és una de les activitats, hem parlat de la Fideuà i dels tastos gastronòmics, però, diguem, l'eix central d'aquesta fira és el mercat d'artesania, no?
2: Exacte.
0: Que té tants anys com a la pròpia fira. Amb 22 anys, tots els rubinencs en algun moment se m'haurien d'haver trobat, però imaginem una persona nova que ha vingut a viure a Rubí l'últim any. Què s'hi trobarà? Què és això del mercat d'artesania?
1: Sí, això que dius està molt ben encertat, perquè és una 22a edició que demostra doncs, la il·lusió de mantenir una tradició en aquest estil de fira, que la fem en una època de molt bon temps, amb molta calor, A més, espera una hi ha una previsió de calor increïble, per tant, vindrem ben preparats amb barrets, amb crema de protecció solar, i totes les parades, en principi, estan previstes amb carpes i ben protegides. Què trobarà una persona que vingui a visitar la fira? Doncs un espai comunitari, participatiu, on passejar tranquil·lament, conèixer espais de parades amb novetats realitzades amb molta il·lusió. Penseu que cada artesà, cada persona amiga del trasto, cada il·lustrador, el que porta és el millor que sap fer. Estem pensant que és una fira d'artesania, és una fira de trasto, d'il·lustració, d'amics del col·leccionisme, on tothom el que busca és aquella novetat, aquella cosa que pugui cridar l'atenció i que sigui el més profitosa possible. Per tant, el que volem és una passejada tranquil·la per la zona centre de Rubí, amb temps de parlar amb la gent, no només mirar, sinó parlar amb la gent, preguntar, compartir i disfrutar. El que volem és això, que hi hagi doncs, un passeig agraït i, bueno, i de coneixença.
0: Molt bé. També tenim la novena trobada d'il·lustradors, no?
1: Sí, efectivament, és un dels col·lectius també que volem que participin, que col·laborin amb nosaltres en aquesta fira de la primavera. Aquest any, a més, s'han afegit altres entitats, que també apuntaré. D'alguna forma tenim sempre entitats col·laboradores, però altres que venen convidades. Llavors, aquest any portem, per descomptat, els gegants de Rubí, portem a l'associació Rociera també de Rubí. També hi haurà una audició de sardanes al dematí, que no se'ns oblidi dir-ho, que a partir de les 12 aproximadament començaran a fer la Cobla Marinada amb la col·laboració de Foment de la Sardana. Hi haurà diferents actuacions. A primera hora del matí a les 11 començarem amb l'Escola Municipal de Música, tindrem un duet de clarinets. Després hi haurà el ball de gegants, hi haurà l'audició de sardanes, i a la tarda, que no se'ns oblidi, que a partir de 5:45 hi haurà la rondalla de Rubí. Ja sabeu que és un col·lectiu de la gent gran de Rubí, que amb moltíssima il·lusió els portem sempre convidats a la nostra fira, perquè s'ho passa molt i molt bé, i a més comparteixen un repertori de música dels anys 80-90 i interpretades amb una il·lusió que, com no els portem, bueno, és que ens sap molt greu. Sí, és aquesta la idea.
0: Molt bé. Sí, volia preguntar-te, no, qui eren aquesta gent del rondalla de Rubí, però ara ho has explicat. Perfectament. També hi ha una visita al Museu Etnogràfic, no? És a dir, en paral·lel a totes aquestes activitats, diguem, qui vulgui, i com funcionarà? És a dir, t'has d'apuntar abans per poder anar-hi o has de presentar a la porta? Com
2: no, o sigui, el museu aquest del Vall Honrat, l'organitzadora, que és l'Anna, és la dueña, obre, em sembla que són a les 11, no ho tinc massa clar, i podrà escollir si va primer cap a una sala o cap a una altra sala, depèn dels objectes que ells tenen. I faran tota la volta al museu i amb les explicacions que fan ells. Cada any col·laboren també amb nosaltres. Fins ara feien alguna ceràmica, que era construir la ximeneia aquella que tenen allà al pati, però aquest any, pues, com que els tenim en un cantó, no podem estar en l'altre, no? Però bueno, ja són de sempre.
0: Molt bé. I em sembla que ho has apuntat, però tornem-ho a explicar. També hi ha el 15è Mercat del Trasto.
2: Sí.
0: Això és objectes de segona mà, però diguem, és gent que ja té la parada d'allò, o pots anar a portar alguna cosa? No és com la trucalleria, per entendre'ns, eh?
1: No és un model de trucalleria, és a dir, és un petit col·lectiu de socis de Sant Galderic que, a més de ser artesans i artistes, a més, doncs, col·leccionen trasto. Llavors, aquest dia el que fan és que munten una parada on trobarem petites meravelles que us aconsello que us les mireu, perquè algú pot marxar amb un petit tresor.
0: Posa'm algun exemple, què s'hi podria
1: trobar? Petites peces de segona mà antigues, recuperades, algunes d'elles restaurades, i que normalment no trobaríem. Vale? No trobaríem en botigues normals, i, bueno, i estan preparades, doncs, amb molta il·lusió, doncs, perquè sigui un objecte que pot ser de col·leccionisme o per fer un regal, un detall. Sí, sí. Uh-huh. A més, també ens acompanyaran els amics del col·leccionisme d'aquí Rubí, i bueno, jo crec que ja hem dit totes les entitats, no, Cari?
2: Sí, amb totes. Sí, sí, sí. Remarcar també que en aquest any, la primera vegada, gairebé, que participaran els pintors nostres, perquè els hi fa molta por la calor. Perquè, clar, l'oli li va molt malament. Ja, però sí, n'hi ha hagut quatre que s'han...
1: Sí, sí. Hem intentat localitzar una àrea de la plaça que té una mica d'ombra tot el dia amb tot l'arbrat, de tal manera que els seus, les seves obres quedin protegides. Sí, sí. Llavors tenim un racó de pintura, sí, d'artistes...
2: Per això que aquest any tenim un racó de pintura.
1: Molta, molta patxoca, sí, sí. I una cosa que també us volem explicar, que no se'ns oblidi, que és aquesta mena com de novetat, que volem fer créixer la fira. Llavors, una manera de fer créixer la fira és utilitzant les xarxes socials. Aquelles xarxes socials que sempre li tenim tanta por, perquè no, a vegades no sabem ben bé com funcionen, però hem après molt. Llavors, el que farem serà demanar a la gent participant de la fira que es faci una foto en algun racó que cadascú decideixi i que la pengi en el seu perfil, en forma d'història. I després que etiqueti el que és el compte de Sant Galderic, que és @SantGaldericRubí. Quan tinguem totes aquestes etiquetes, en el seu moment farem una menció especial de les més originals, de les més tendres, d'alguna manera, de la fira. Però sí, sí, volem que sigui un element més per modernitzar-nos i adaptar-nos als temps que corren.
0: Això, les xarxes ben utilitzades, són fantàstiques. El que passa és que no tothom les utilitza com toca i alguna gent llavors li fa por i fa tirar enrere. Però ben utilitzades són fantàstiques per arribar a moltíssima gent, clar que sí. Molt bé. Digue'm, Cari.
2: Perdona, jo volia destacar també, com sempre, la Font del Ferro, que en cada fira ens han vingut a 100% en allà i és molt maco a la primavera perquè, a més, porten plantes que estan ben florides. I amb ells també els fa il·lusió participar en la Fira de la Primavera. I estan allà al costat de l'escenari, que jo dic, allà, ben vistosos.
0: Molt bé, i tant que sí. La Font del Ferro és en aquest cas una empresa, no és una entitat, és una empresa pública, sí, però és una empresa, sí, sí, de la ciutat, gent, sí, molt important, sí, sí, i molt, molt significativa. Us volia preguntar, però ha anat sortint en diversos moments de la conversa, perquè és evident que tindrà gairebé tant o més protagonisme que les flors, que serà la calor, que és el que dèieu, no? Avui al migdia en parlarem, a l'informatiu migdia, que en parlen de la cúpula de calor, que diem, no és una onada de calor, però si no, en parlen de la cúpula de calor, que no sé si em fa més por que onada de calor. Però en tot cas, estem dins d'aquesta cúpula. Fins a meitat de la setmana que ve em sembla que no marxarà, per tant, el cap de setmana serà intens. Ho heu anat apuntant, però fem una mica de resum. Per la gent que no s'espanti i que vingui igualment, com us heu adaptat o què heu preparat per aquesta calorada que es preveu el dissabte?
1: Sí, sí, la previsió... bé, aquest any tenim previsions com molt contradictòries, perquè hem tingut un hivern de molta pluja i molt fred i, en canvi, ara, abans d'hora, potser una calor massa intensa. Llavors, el que hem fet ha estat recomanar a tots els paradistes que portin, efectivament, protecció pel sol, bona crema solar, barrets, gorres, boines, que cadascú li sigui més còmodo. Totes les parades van protegides amb les seves carpes i, llavors, intentar i sobretot els tallers també. Els tallers seran sota la zona de carpes perquè els nanos estiguin ben protegits i llavors totes les parades que estaran a la zona de gastronomia doncs, bueno, tindran efectivament begudes fresques a la venda a un preu bastant raonable i bueno, ens haurem d'anar hidratant al llarg del dia.
2: Sí, molt bé. La gent que no té carpa, tampoc no les obliguem a comprar la carpa. Hi ha tota una zona en aquella plaça, que és la paret d'esquerra, que ja no toca el sol, ho hem comprovat en diverses hores del dia, i toca mínimament, no? Llavors, totes aquestes parades, que són socis també, les hem col·locat allà, perquè més o menys tothom puguem viure bé aquell dia.
0: Molt bé, clar que sí. Haurem d'anar previnguts, però no, això no ens ha d'espantar ni fer-nos quedar a casa, i en tot cas, escolta, això dura tot, o sigui, comença a les 10 del matí, no? Fins a quarts de 9.
1: Sí, sí,
0: hi ha
1: sí,
0: moments
1: sí,
0: per tot. Podeu imaginar quins seran els moments punta, no? Precisament sí, per això, per
1: els
0: molt
1: tenim,
0: que ens hi posem,
1: però
0: ho teniu clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I volia també una altra de les novetats també que volia comentar

0: la presentació oficial de la fira a la plaça del Doctor Guardiet, amb la presència del president de l'associació de Comerç Rubí, sí. I estarem nosaltres amb els alumnes també, farem aquesta presentació i també vindran els representants de l'Ajuntament, de la Regidoria de Comerç i de Cultura, i farem una mena com d'acte oficial, tot i que està més que divulgat en xarxes socials, aquí a la ràdio i efectivament en els nostres mitjans habituals de promoció. Però és una mena com de formalitzar el punt de partida d'aquesta fira, que la fem compartida, la fem consensuada i sobretot la fem doncs, bueno, molt col·laborativa.
1: Molt bé. Sí. I doncs pels oients de Ràdio Rubí, que sàpiguen que demà a les 9 del matí vindrà Miquel Ortuño. Ara no sé si vindrà físicament o entrarà per telèfon, però parlarem més concretament i més àmpliament de la part de la botiga al carrer dins d'aquesta fira de la primavera. Per tant, aquí a Ràdio Rubí ens explicarem totes les novetats i perquè la gent estigui ben informada. Doncs arribem al final. Moltíssimes gràcies, sí, Isabel Rey. Sí. Si vols afegir alguna cosa.
0: Sí, sí m'agradaria, perquè sempre ens ho deixem al tinter. M'agradaria molt agrair a totes les persones que han participat en tota l'organització. Començo per la Junta de Sant Galderic, que sempre ens deixem una mica pel final. Evidentment aquí tinc a la Cari Lombreres, la nostra gran tresorera, però tenim altres persones que no apareixen normalment però sí que estan presents. Sense ella seria impossible tota aquesta feinada. Tenim a la comunicadora i secretària de l'entitat, a la Manol Guerrey, tenim a la Carme Rodríguez, la nostra presidenta, tenim a l'Esther Velasco, que és la nostra vocal, és la nostra il·lustradora, que és bastant responsable de tota la cartelleria i tota la documentació visual que tenim a tota l'entitat, i el nostre vocal, que és el gran Pep Borràs, que us explicaré d'això. Per tant, tenim una junta molt variada, molt treballadora i sense els que no podríem tirar tot això endavant, al marge de totes les entitats que col·laboren, i per descomptat un agraïment, com han de ser les coses, a totes les entitats i organismes oficials, sobretot l'Ajuntament, que ens dona suport per tirar tot això endavant.
1: Molt bé, doncs agraïments fets i més que merescuts. Doncs ara sí que us acomiado. Moltes gràcies, Isabel Rey, Cari Lombreres, gràcies. Espera que tinc el nom per aquí, Adrián Cerín i Brady Castillo. Moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Rubí a explicar-nos com serà aquesta Fira de la Primavera, aquest dissabte 30 de maig, de 10 del matí a quarts de 9 del vespre, a la plaça Doctor Guardiet, sobretot, tot i que hi ha algun espai més, però tot centralitzat en aquesta plaça Doctor Guardiet. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
10: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
11: els
10: sobre...
11: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
12: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
13: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: El tema musical del dia ens arriba directe des de la ciutat anglesa de Manchester, tot i que es tracta d'un grup de música de Barcelona. Aquest dilluns, el Manchester City, el club de futbol, va organitzar una festa de comiat per al tècnic català Pep Guardiola, que ha decidit deixar de ser entrenador durant un temps indefinit, de moment ha dit ell, després de 10 anys dirigint el City. La festa de comiat va ser de les grosses, dins el Cop Life Arena de Manchester, el pavelló amb més capacitat del Regne Unit, i estava ple a vessar. Un fet que només podem dir que li fan a les persones que deixen petjada. Va estar la festa plagada de sorpreses per al tècnic català, entre les quals l'actuació de Mishima. La banda, encapçalada pel cantant David Carabent, va interpretar Tot torna a començar, un dels temes més coneguts del disc Ordre i aventura. Durant l'actuació, llàgrimes de Guardiola, però gairebé tant o més destacat és que el cantant d'Oasis, Noel Gallagher, aplaudint l'actuació. Poca broma. Per tant, us deixem amb Mishima i el seu Tot torna a començar.

0: Passen 7 minuts de 11:45 del migdia i entrem ara, com cada 15 dies, al territori digital del germà Bustamante. Germà, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Albert, i ben trobat.
0: I ben trobat, clar que sí. Normalment ens saludem en altres circumstàncies, però ara aquí en antena.
1: Cara a cara,
0: exacte. Avui ens parlaràs de les estafes que ens fan per telèfon o per WhatsApp fent-se passar per familiars nostres, oi?
1: Exacte. Avui he volgut titular la secció d'una manera com molt prosaica. És Mama, tinc un problema. Uh-huh. Val? Per què he posat aquesta? Ja sabeu que m'agrada posar noms, títols simpàtics o una mica irònics, no? Perquè avui parlarem d'una estafa que circula molt i que malauradament doncs afecta més gent de la que ens pensem, no? Quedeu-vos amb la frase que us diré ara. L'estafador no vol entrar al teu mòbil amb un codi, sinó que vol entrar al teu cervell. Fixeu-vos quina frase més espectacular, més punyent, però més reflexiva alhora, no? Estem parlant d'algú que, dit així de manera ràpida, que ens vol manipular. Ras i curt. Mm-hmm. Llavors, aquí se'ns obre un univers. Per què? Doncs perquè, com deies, Albert, avui parlem d'aquestes estafes que es donen molt, sobretot a través de WhatsApp, d'un missatge que ens arriba de manera inesperada, aquest missatge, aquest so que sonava ara de fons, ens sona a tots. Per cert, recomano a la ciutadania en general, silenciem les notificacions al WhatsApp. Perquè és molt pesat. Estàs al transport públic, estàs a casa, estàs en una reunió i aquest so s'ha convertit en una mena de tret, uh-huh. I ja és com molt pesat. Però bueno, això és una altra història, no? Aquests missatges que es fan passar per alguna persona estimada. Jo he posat aquest, el mama tinc un problema, el fill, no? O el fill, la filla que té un problema, però pot ser un podem trobar-nos amb tiets, podem trobar-nos amb cosins, podem trobar-nos amb parenteles o fins i tot amb amics, molt amics, que ens demanen coses a través de WhatsApp, no? I aquí hi ha tres pilars que marquen, que regulen tota aquesta qüestió, que són l'excusa, l'urgència i l'emoció. I com aquests tres elements com fan que el nostre cervell passi a un mode de protecció i desactivi aquest sentit crític que moltes vegades, ja ho sabeu, que he apel·lat en aquesta secció, l'esperit crític, el sentit crític de dir, escolta, això que m'està passant, a veure, anem a analitzar-ho fredament, perquè potser aquí no és aigua clara, no? Aquesta excusa, aquesta urgència, aquesta emocionalitat fan que el nostre cervell desactivi aquest sentit crític, no? Però clar, tu ara, Albert, em podries preguntar, escolta, ja, però vull dir, tot això com passa, no? Quina és la radiografia de tot plegat, no?
0: Clar, perquè primer no sabem com han aconseguit el nostre telèfon, no? Però vaja, o això ja ho hem superat, ja està més que superat, no? Perquè el donem de manera més alegre del que ens pensem.
1: Clar, el donem de manera molt alegre, també és veritat. El que passa que sí que és cert que donem els nostres telèfons de manera molt alegre, però si ara féssim una enquesta a la ciutadania i als oients, sobretot, d'aquest espai, si els hi preguntéssim de la seva agenda de contactes de telèfon, quants se'n saben de memòria, estic segur que el percentatge és molt petit. Uh-huh. És a dir, et saps, com aquell qui diu, els telèfons de la gent més pròxima i fins i tot i així, no sé, jo per exemple els telèfons dels meus fills, posem per cas, jo no me'ls sé.
0: Jo tampoc.
1: Sé que és un error, però no me'ls sé. Amb prou feines me'n recordo del meu com perquè m'hagi d'enreguir i fa molts anys que el tinc sempre el mateix número com perquè a més em trobi això, vull dir que m'hagi de memoritzar tots aquests que són més nous, no? Clar, com saben el número de telèfon com aconsegueixen els números de telèfon, no? Com saben els nostres noms? Doncs, evidentment, aquí no estem parlant de ciències estranyes, ni màgia negra, ni coses estranyes, sinó que estem parlant d'una cosa que es diu ciberdelinqüència industrial i enginyeria social. Val? Què és això? Doncs n'hem parlat moltes vegades. Són totes aquestes estratègies per aconseguir dades de manera, anem a dir-ho, fraudulentes, no? No fa gaire setmanes parlàvem de les filtracions massives de dades, no? Són aquests atacs cap a bases de dades que no estan protegides, i d'aquestes bases de dades els ciberdelinqüents n'extreuen tota una sèrie d'informació. Webs de compres, fòrums, aplicacions que fem servir de manera habitual pateixen un ciberatac, s'extreuen tota una sèrie de dades, i aquestes dades, noms, telèfons, correus, números de targeta de crèdit, etcètera, normalment el que passa és que acaben a mercats negres, allò que se'n diu la dark web. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, sempre hi ha algú, doncs, que compra aquest material per, evidentment, per fer-ne un ús il·legítim. No hi ha les germanetes de la caritat aquí que, diguéssim, que fan servir-ho amb finalitats boniques, no? Sinó tot precisament el contrari. Casos concrets o una casuística concreta, per exemple, un estafador, un ciberdelinqüent, pot haver comprat una llista a la dark web que digui usuaris espanyols entre 45 i 60 anys. I, per tant, doncs ja poden tenir el nostre nom i el nostre telèfon. Per tant, formem part d'una llista, d'anònims, però que no són anònims, i que algú ens ha comprat per uns pocs cèntims. És a dir, el nostre nom val uns pocs cèntims, no?
0: I si agafes aquest perfil, no, pots interpretar que molt bona part d'aquesta gent pot tenir fills en una edat, no, per que et puguin enviar un missatge d'aquest estil, no?
1: Correcte. Llavors, ara, deixa'm que faci una petita, com una petita dramatització, no? I ara posaré veu de com de...
0: De dolent?
1: De noi jove.
0: Ah, de noi jove.
1: Posaré veu de nen de nen. Val. O dramatitzaré un missatge que podria ser com aquest, per exemple. Mama, sóc jo, he tingut un problema amb el mòbil. Aquest és el meu nou número. Guarda'l. Escolta, tinc una urgència i m'hauries de fer una transferència al banc perquè m'han bloquejat el compte. Em pots fer un pagament ràpid i demà t'ho torno? Això, que pot semblar, ara quan ho expliquem, pot semblar molt surrealista, quan ho rebem un dia a les 10 de la nit i sabem que el nostre fill no el tenim al costat, això ens pot generar un cert neguit. Fixeu-vos el que us deia molt al començament, eh? Aquests conceptes de desactivar el cervell, no? De com aquesta urgència, aquesta emocionalitat i aquesta excusa ens activen tota una sèrie d'elements, no? Aquí és on hauríem de fer una aturada i no disparar de manera automàtica, sinó, anem a analitzar la situació. Què ha passat aquí? Doncs que s'ha creat una història, el ciberdelinqüent ha creat una història amb una urgència financera, no? Si el nostre fill realment es troba en unes circumstàncies d'aquestes característiques, segurament no ens contactaria d'aquesta manera. Però tot i així, a nosaltres ens surt el dubte. I aquí és on enganxo amb allò que us deia de l'enginyeria social. És a dir, són aquests missatges que busquen afectar-nos directament a les nostres, emocions. Per què? Doncs perquè fins i tot podria arribar el cas que aquests missatges arribessin amb emojis i nosaltres sabem positivament que el nostre fill també utilitza emojis. Per tant, anem tancant una mica, anem posant totes les peces al puzzle perquè ens acabem creient que allò que estem rebent és real, no? Quan el nostre fill ens diu, per exemple, o la nostra filla ens diu «Hola, mama, sóc jo», quina és la nostra inèrcia? O una de les nostres inèrcies seria dir «Marc, Maria, ets tu?». Clar, fixeu-vos, ja li estem donant context a la persona que ens està intentant enganyar. Li estem donant un plus d'informació per encara fer-nos ballar més al cap. Sap que haurà d'interpretar un paper que es diu Marc o un paper que es diu Maria. I això ens pot semblar que és molt obvi, eh? Insisteixo, sí, pot semblar molt obvi, però en aquest mode de protecció, com a pare o com a mare, en aquest moment en el qual la nostra guàrdia ha baixat de manera considerable, doncs és molt més fàcil que acabem sent víctimes d'una manipulació. Anem a dir-ho així clarament, Albert. El 100% de les persones que cauen en aquest parany, i hi cau molta gent, però pràcticament la totalitat d'aquestes persones cauen per una qüestió d'amor i per una qüestió de protecció. Res més. És a dir, creuen fermament que estan ajudant el seu fill, a la seva filla, el seu cosí, el seu pare, a la seva mare. Perquè això funciona de manera, diguéssim, de manera molt, molt creuada. Per tant, aquí tota la família queda... tota la família queda retratada, no? I no és que la gent sigui innocent, o una mica sí que ho és d'innocent, però al final som innocents perquè tota aquesta enginyeria social està molt ben dissenyada i està molt ben travada perquè al final el nostre esperit crític se'n vagi pels aires.
0: Mira, amb això, jo ara fa unes setmanes, uns mesos, vaig sentir un programa, diríem, un podcast dels més escoltats a l'Estat, que es diu La Ruïna, on la gent explica, diríem, les seves misèries. I una persona...
1: Les ruïnes.
0: Exacte,
1: sí, sí.
0: Són ruïnes, total. I una persona explicava exactament això, com va picar en un cas com aquest, però més com amb reiteració, no? És a dir, anàvem posant com trampes i anava caient. I ho estaves escoltant i deies, però com pot ser? A més, una persona com ella, en aquest cas, era una persona coneguda, era la persona convidada que és coneguda i, per tant, li pots pressuposar, diríem, una mica de sentit comú, etc. I va caure de quatre potes. Va poder-ho recuperar després amb el banc, etc, perquè hi ha uns mecanismes, etcètera, perquè saben que això pot passar. Però quan ho estava explicant, jo ho escoltava i dic, jo no cauria mai en això. Però després dius, bueno, no siguis tan valent, no? Que segurament que podria ser.
1: Exacte. Sí, sí, perquè ens agafen amb la guàrdia baixa. És a dir, és com quan algú ens diu una cosa o ens fa un comentari que a nosaltres no ens l'esperàvem gens i no sabem reaccionar. I després tu, al cap de 10 minuts, mitja hora, dues hores, quan te'n vas cap a casa teva, quan estàs caminant pel carrer o quan vas conduint, de cop i volta penses, escolta, és que clar, li hauria d'haver dit això i allò altre. I per què no he reaccionat així? Si és una cosa molt òbvia i hauria pogut reaccionar molt ràpidament. Però en aquell moment t'agafen amb la guàrdia baixa. Els ciberdelinqüents, que no oblidem que això és... ho he dit també alguna vegada en aquest espai, la ciberdelinqüència amb dades de l'any 2025 és el negoci lucratiu, és a dir, és el negoci, anem a dir-ho així, il·legal, que mou més diners a nivell mundial, per sobre del tràfic de drogues, per sobre del tràfic d'armes, per sobre del tràfic de persones, i això és molt gros, vist així amb números macro. I diré encara una cosa que és més grossa, que vaig sentir l'altre dia en una entrevista precisament amb un expert en ciberseguretat. Si la ciberdelinqüència fos un país, seria la tercera economia mundial.
0: Ostres.
1: Per davant només tindria els Estats Units i la Xina. Clar, dit així, vull dir, veiem realment la magnitud de la tragèdia. I quan parlem de tots aquests casos, vull dir, no, és que clar, això és molt obvi, això és molt... jo no hi cauria mai. Compte, perquè tots hem rebut molts SMS al nostre telèfon mòbil i hem estat a punt de fer un clic o hem estat a punt o fins i tot hem acabat pagant aquells 2 euros de duanes d'un paquet que sí, estàvem esperant, però és un paquet fals el que està fent referència a aquell SMS. Per tant, i posaré un últim exemple. Si fa 10 anys rebíem SMS dient-nos que Hisenda ens tornava 850 euros, si fa 5 anys rebíem el mateix SMS i si actualment rebem el mateix SMS, això no és casual. És a dir, per què passa això? Doncs perquè contínuament la gent cau de quatre grapes en aquesta falsa devolució o en aquest fals pagament.
0: Ai, tant, i aquí hi ha el final, aquests ciberdelinqüents, diríem, ataquen en massa, no?, en aquestes llistes que deies de dades, però és que només que un 1% de totes les missatges que han enviat, dic un 1%, però no sé quin seria el percentatge, però un percentatge molt petit piqui, ja està, ja en tenen prou, és a dir, ja en fa té el fet.
1: Evidentment, és a dir, jo sempre poso el mateix exemple quan parlo d'aquestes coses. Enviar 1 milió de SMS fraudulents és molt senzill. Tu tens una base de dades d'1 milió d'usuaris que has aconseguit de la Dark Web, tens 1 milió d'usuaris, vale? I jo sóc molt de lletres, que vull dir, ja ho avanço. Si tu envies aquest SMS dient que tens un paquet a duanes i que has de pagar 1,95, d'acord? Només que l'1% et respongui, vale? I piqui, t'estàs fotent a la butxaca gairebé 20.000 euros. I això, us asseguro que enviar un SMS a 1 milió de persones és una cosa molt senzilla. Val? Per tant, el retorn realment és mm-hmm. espectacular. 20.000 euros que, evidentment, després es mouen pel ciberespai i acaben desapareixent. I ningú no reclamarà 1,95 €. Hi ha prou ridícul et sents quan has vist que t'han estafat, que, evidentment, si t'han estafat 1.000 o 2.000 euros o 500, potser sí, però amb un 95 és més la vergonya que passes que no pas el fet de dir, doncs, escolta, mira, la pròxima vegada segurament no em passarà. Val? Per tant, aquí sí que és veritat que quan ens trobem en aquesta situació que estàvem parlant dels WhatsApps, hi ha tota una sèrie de coses que no hauríem de fer, no? No hauríem de respondre a aquest WhatsApp. És a dir, no hauríem de tornar aquesta trucada, hauríem de trucar directament al número del nostre fill o de la nostra filla o del nostre cosí per comprovar si realment està en problemes o no està en problemes. I després hi ha una cosa que jo recomano molt, que és que totes les famílies tinguin una paraula clau o un concepte clau. Val? Per què? Doncs un concepte que només que sigui aquella brometa familiar, aquella anècdota que va passar un dia, que surt a totes les sobretaules de Nadal, dels aniversaris, etc, etc, i que només sàpiga una part molt petita de la família. Val? Per exemple, jo en el meu cas, a casa meva, hi ha una paraula clau, que és una paraula que fa referència a un viatge que es va fer...
0: No la diré.
1: Però fa referència a un viatge que es va fer un dia... i que passàvem per un lloc que ens va fer molta gràcia. I allò, hi-hi-ha-ha, es va convertir en com una mena de mem intern familiar, i això ha passat a ser aquesta paraula clau. Per què aquesta paraula clau? Perquè si jo mai em trobo un missatge d'aquestes característiques, o fins i tot una trucada amb veu clonada, quan jo li digui al meu fill o a la meva filla, escolta, te'n recordes d'aquell lloc? Si em respon positivament, sé que el meu fill està en un problema. Si em respon amb evasives, doncs sabré que al darrere no hi ha el meu fill o la meva filla, sinó hi ha algú que m'està intentant enganyar. I, evidentment, no cal dir-ho, que mai, mai, mai enviem diners, encara que de cop i volta ens surti aquesta acció, primer fem totes aquestes comprovacions i no enviem mai diners de manera automàtica. Mai a través d'un Visum, mai a través d'un altre telèfon, no. Fem una transferència, en tot cas, transferència a través del compte bancari habitual. Si aquest compte bancari ens diuen que està bloquejat i tal, doncs això vol dir que ens estan buscant excuses perquè nosaltres introduïm els diners.
0: Ara em sembla que t'hem perdut, germà. No sé si ens escoltes. Em sembla que hem perdut la connexió de la videotrucada amb el germà Bustamante. Crec que ha quedat bastant clar el que volia explicar el germà sobre aquest tipus de ciberdelinqüència molt concreta, que crec que tots els que ens esteu escoltant i ens esteu veient algun missatge d'aquest estil heu rebut. Fins i tot encara que no tingueu fills, és bastant probable que hagueu rebut un missatge que es digui el que dia ell, no? Mama, mama, tinc un problema, etcètera, etcètera. I dius, però si jo no tinc fills, què vol dir mama, no? O em diuen mama i jo sóc el papa, no? Però com explicava el germà, que aquests missatges es llancen, diríem, en mode de xarxa, no? Són el mateix missatge a 1 milió d'usuaris, a 1 milió de números de telèfon, I només que aquell que se senti interpel·lat, que realment tingui una mama, o sigui, que tingui un fill o una filla, amb que es comuniqui amb ell habitualment, amb missatges de WhatsApp, doncs potser podria entendre, i se li desactiva el sentit comú, que és el que dèiem, no? Si tu creus que el teu fill pot estar en perill, desactives el sentit comú, que fa que no vagis previngut, d'aquest tipus de missatges. Encara que ara, que cada cop els mitjans de comunicació, per sort, en parlem més, ho comentem, perquè tothom que ens pugui escoltar, tothom que rebi alguna vegada algun missatge d'aquests, doncs estigui previngut i vagi amb cert escepticisme, doncs això passa, que ens poden enganxar amb la guàrdia baixa i picar, val? I només que piquem una vegada pot ser poc greu, com aquells 2 euros que ara parlava el germà, o pot ser molt greu, perquè el nostre suposat fill ens demani una transferència de 1.000 euros o de 2.000 euros per X motiu, i nosaltres, que som protectors i no volem que li passi res dolent al nostre fill, doncs li fem aquesta transferència. D'acord? Doncs no puguem recuperar la connexió amb el germà Bustamante, l'acomiadem. Moltíssimes gràcies, germà, per cada 15 dies ens portes al territori digital. I nosaltres arribem ja al final del programa d'aquest dijous 28 de maig de 2026. El programa que hem fet avui, la Pamela Martínez, el Toni Bravo, el José Malagón, el control tècnic, i un servidor, Albert Soler, en aquesta última hora. Demà tornarà la Belén Tierno, no patiu, però no marxeu de Ràdio Rubí, que ara, després del butlletí de les 12, arriba el programa de Salut i tu què tal, el programa que presenta en Pep León, que avui parlarà de celiaquia. Moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem d'un punt d'inflexió que pot canviar completament la manera com entenem el treball i la tecnologia. Fa simplement unes setmanes, fa ben poc, l'empresa Anthropic va prendre una decisió insòlita: no fer públic un dels seus models d'intel·ligència artificial més avançats, conegut com Claude Mythos. Per què va decidir no fer-ho públic, encara que va fer molt soroll dient que no ho feia públic? Doncs per considerar-lo que era potencialment perillós. Hem arribat a un punt on les novetats de la intel·ligència artificial comencen a ser, en l'opinió dels seus creadors, perilloses. No és simplement una millora més, és un canvi de règim. Estem parlant d'un sistema que comença a prendre decisions per si sol, a detectar problemes que ningú li ha indicat i a executar estratègies complexes amb una certa autonomia. I això, evidentment, trenca una idea que fins ara donàvem per segura, que el treball més qualificat, el més cognitiu, estava protegit de l'automatització. Un tema realment preocupant per les implicacions que té i que ara ens farà conèixer el nostre convidat d'avui. És un convidat habitual, m'estic referint a l'Héctor Sankowski. Res més, en un instant comencem.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Bé, Héctor, benvingut, com sempre, un cop més al programa. Avui tenim un tema que, bueno, sembla un gran tema. Claude, mitos. Què està passant? Bueno, ha sorgit aquí un software brutal, la gent està espantada, el propi Claude està espantat, han parat el tema. Per una altra banda, hi ha grans inversions fetes ara. En definitiva, què és això? Què és això que està produint tant ressò de mitos de Claude?
1: Bueno, bon dia a tothom, moltes gràcies novament per poder participar en el programa. Mireu, a veure, jo crec que ara ens trobem perquè jo volia parlar, avui parlarem de mitos, però faré la menció a una esmena, a un altre tema, que és, de sobte, comencem a veure, diguem-ne, la intel·ligència artificial també la part més o problemàtica, no diria negativa, però sí una part com problemàtica o que pot generar susceptibilitats, molt al gra. En aquest moment tenim el tema de mitos, al qual me referiré d'aquí a 20 segons, i després ha sortit un manifest de 22 punts, que no parlarem avui, però que és molt important, en el qual, diguem-ne, la gent que està al voltant de Palantir, o sigui, Peter Thier, diguem-ne, i l'Àlex, diguem-ne, han plantejat un tema molt, molt complicat, que és com haurien de fer una aliança amb el sistema militar per, d'alguna manera, canviar les regles del xoc en aquest moment de la intel·ligència artificial, que hauria d'abocar-se molt al tema de la defensa. Amb una pregunta molt complicada, que liga molt amb lo de mitos, com ara veuràs, diguem-ne, que és que ell diu, si un marine americà necessita una arma molt potent per combatre millor, nosaltres l'hem de subministrar. Que és tot el contrari que ha plantejat mitos del punt de vista, diguem-ne, de la seva renúncia a posar aquest software en funcionament, diguem-ne, o aquest software no, aquest desenvolupament en funcionament, arran, diguem-ne, de les limitacions ètiques que el grup d'Anthropic, que és el titular, diguem-ne, d'aquest programa Mitos, diguem-ne, o Mitos, se planteja, no? Què li passa a Mitos? En un moment determinat, diguem-ne, ells van detectar que una evolució d'un software, diguem-ne, que sembla que és el punt 5, diguem-ne, el 4.5 de la gent del cloud, no, el 7, em sembla, bueno, ara no recordo exactament, però bueno, és fàcil de veure'l, no? Estaven desenvolupant una nova versió i estaven desenvolupant la versió professional i es van trobar amb el tema de que aquest producte començava a treballar sol, per entendre'ns, no? Entre cometes, a treballar sol, a tenir com una certa autonomia en la decisió, sobretot, diguem-ne, no? O sigui, que ell començava a enraonar d'alguna manera per una concatenació lògica que li provocava, diguem-ne, una capacitat de decisió autònoma. I aleshores es van decidir tancar aquest tema. Justament, ho van lligar molt amb el tema de negar-se a treballar amb el Pentàgon, perquè el Pentàgon el primer que va fer és detectar que aquest producte era molt interessant, diguem-ne, sobretot perquè no ens oblidem de que en aquest moment és un dels debats centrals, diguem-ne, sobretot en la guerra aquesta, la guerra real, no en la guerra digital, no? Que és com un dron, diguem-ne, pot prendre una decisió, diguem-ne, no? En última instància, quan per comunicació amb el seu, diguem-ne, o sigui, el dron està guiat, però pot perdre comunicació, per moltes raons, diguem-ne, no? Primer per les pròpies físiques, vull dir, no?, que el satèl·lit, no sé què, o simplement perquè se li falla per un tret que li han tirat, diguem-ne, l'antena que comunica. En aquest punt, diguem-ne, el dron, si tingués carregat un mínim software o un tipus de software, podria, diguem-ne, prendre una decisió. Però aquest és un tema molt complicat i ells van decidir retirar aquest programa del mercat, diguem-ne, no? Clar, això ha espantat, per una banda, espanta molta gent, diguem-ne, no? Perquè, d'alguna manera, el que planteja el Mitos, no solament el Mitos, no solament és el tema, diguem-ne, del grau d'autonomia, el grau de desenvolupament que pot tenir, sinó també, diguem-ne, com pot ser el futur de la intel·ligència artificial, en el qual, diguem-ne, podem trobar-nos. La primera cosa que arribem a la conclusió és que aquesta disrupció tecnològica des un sistema amb molta autonomia i amb molta capacitat de decisió realment pot fer més gran encara les diferències, diguem-ne, que provocarien diferències socials i diferències, diguem-ne, molt importants, sobretot entre els territoris. O sigui, territoris molt potents que tenen una gran capacitat, diguem-ne, de digitalitzar i de treballar, diguem-ne, tot aquest tema que està aportant aquests nous sistemes o els nous avanços que té la intel·ligència artificial i, per una altra banda, sistemes que van quedant relegats. Aleshores, això provoca un problema, diguem-ne, molt, molt complicat, molt, molt fotut, que és com perjudiquem desenvolupament de determinats territoris i com podem crear, diguem-ne, societats molt desenvolupades i societats, diguem-ne, que vagin quedant postergades o endarrerides en aquest procés. Per això hem de lligar el tema, per una banda, de l'autonomia, per una altra banda, la capacitat d'acceleració en el procés de desenvolupament de productes, de serveis, que poden crear major divisió encara, desigualtats en el món mundial i també en els territoris locals, en el qual podríem dir que les àrees metropolitanes podrien sortir molt beneficiades perquè tindrien un gran desenvolupament del seu sistema i, en canvi, diguem-ne, les àrees més perifèriques o les àrees més rurals o les àrees que no estan en el centre, diguem-ne, del poder decisional, tinguin menys capacitat. Però insisteixo, estem parlant de dues coses que són molt interessants totes dues. Una és la capacitat de l'autonomia d'un determinat que té una capacitat de raciocini, no sé si la paraula raciocini, però sí, de desplegament, de desenvolupament. Intento parlar lo més simple possible perquè la gent ho pugui entendre, perquè no és raciocini en el sentit humà, però és igual. Avui no parlarem de neurobiologia, sinó que parlarem de decisions. I l'altre tema és com, a part, aquest tipus de software tan desenvolupat, tan avançat, poden crear, diguem-ne, una distinció molt important. I aquí hi ha un risc, i per això ja acabo, perquè estic pegant, sinó una palissa, diguem-ne, no? Hi ha un risc molt important, que és que, com en l'àmbit nostre també hi ha una mica de papanatisme, dic, hòstia, però això serà molt revolucionari, serà molt interessant, posterguem molt el debat ètic i el debat dels abastos, en realitat, dels projectes, diguem-ne, fins on poden abastar. Jo crec que aquest és un problema important, i acabem discutint sobre algoritmes, i escolta, i és millor Claude que DeepSeek, i ens oblidem, diguem-ne, que darrere d'això també hi ha estratègies, perquè aquí hi ha un tema que és molt important, lliga amb l'altre tema que avui no parlarem, que és el tema del manifest de Palantir, que en el fons també el que li planteja, diguem-ne d'alguna manera, el Pentàgon o el que planteja el govern dels Estats Units a Claude, a l'Anthropic, i aquest ha estat el punt del debat, és que Xina pot avançar més. O sigui, en el fons hi ha un debat geopolític, geoestratègic i de poder. O sigui, no ens enganyem, no és un... A veure, escolta, aquest software, a veure si se fa molt, molt autònom i pot fer mal. No, no, hi ha un problema de dir, no, no, escolta, jo el necessito perquè tinc una guerra latent amb Xina, diguem-ne, m'entens? Que l'estic experimentant a Iran ara, m'entens el que vull dir? O sigui, perquè al final el que estan és provant sistemes per defensar Taiwan, o vés a saber què, diguem-ne, no? O sigui, bueno, perdoneu que m'he extès, però crec que
0: No,
1: avui...
0: no, t'has estès, no, però estava bé. Dius que parlarem un altre dia, però crec que sí que també has de fer 5 cèntims dels teus del manifest. Fes-nos saber i una mica 5 cèntims.
1: No, a veure, el manifest és un manifest que en el fons el que planteja, segons Varoufakis, tecnofascisme, segons altres, Varoufakis és un que va ser ministre d'Economia, dic per si algun dels oients no ho coneixen, va ser ministre d'Economia del primer govern de Syriza, o sigui, quan va pujar a l'esquerra, diguem-ne, a Grècia. És un economista, diguem-ne, grec, molt format a Austràlia, diguem-ne, ara treballa a Anglaterra. És un tio molt interessant i ell va escriure un llibre molt interessant, que nosaltres ja el vam treballar, el tecnofeudalisme, que ell planteja que aquestes empreses del Silicon Valley, diguem-ne, no, d'alguna manera estan plantejant un sistema feudal de domini del món de la tecnologia, diguem-ne, no, en què hi ha uns nous senyors de la guerra, uns nous senyors feudals, que són Peter Thiel, Mark Zuckerberg, diguem-ne, no, Bill Gates, aunque Bill Gates no sé, enfoc, no sé, fica en aquest tema com altres, però tots aquests, diguem-ne, no, el que seria el conglomerat. I aleshores, el manifest aquest, el que ve a dir és Silicon Valley, associem-nos amb el Pentàgon i fem un desenvolupament tecnomilitar, intel·ligència artificial més militar, diguem-ne, no, per ser el nou poder mundial. D'alguna manera s'estan plantejant un problema, diguem-ne, d'una tecnocràcia molt centrada en el poder militar i molt centrada en el tema, diguem-ne, del desenvolupament de la intel·ligència artificial. I amb això governar vol dir substituir la voluntat popular, diguem-ne, i fins i tot, aquells no lo diuen, diguem-ne, en el fons plantejan com un modelo a la xinesa, diguem-ne, perquè en el fons no ens enganyem, Xina al final de tot no és una democràcia, diguem-ne, no? En tot cas és una dicta blanda, o com li volem dir, diguem-ne, en el qual un partit polític és el Partit Comunista, que és un partit també d'interessos, perquè té empresa, etcètera, etcètera, i que distribueix d'una altra manera la riquesa, una gran càrrega fiscal per a l'empresa privada, etcètera, però avui no toca parlar de Xina, però té també un desenvolupament d'aquesta mena, diguem-ne. I això és el que planteja aquest manifest, diguem-ne, no? Perquè, en el fons, és la substitució de la democràcia per una tecnocràcia digital, diguem-ne, no? Per entendre'ns una mica. En lloc de que sigui... No ens hem d'oblidar, diguem-ne, que l'aliança aquesta de la indústria militar i la indústria pesada americana ja el va plantejar Eisenhower als anys 60, diguem-ne, no? En aquesta gran aliança, no? Ara, en lloc de ser una aliança entre la indústria pesada, diguem-ne, los Rockefeller, que és el que la gent té com imaginari col·lectiu, los Vanderbilt, no? no? Diguem-ne, ara els substituïm per Mark Zuckerberg o Peter Thiel o Alex Karp o, que sé, o Bill Gates o Jeff Bezos o qualsevol d'aquest, diguem-ne, no? És interessant, eh? Pensa't que les 8, en el Fortuna de les última vegada o el Forbes, les 8 principals fortunes del món, 7 són tecnològiques, diguem-ne, no? I l'octava o la novena és una espanyola que es dedica a la roba, que ja la coneixem, no?
0: Mitos planteja, o mitos, com vulguis dir-li, més, no diré problemes, més temes, la ciberseguretat, perquè sembla ser que està descobrint vulnerabilitats que ningú s'havia pogut imaginar que eren atacables, i ara ja, imagina't, corporacions com la banca estan preocupadíssims.
1: Exacte. Bueno, aquí és molt interessant això, i això ligaria amb un tema que li hauríem de dedicar a mi i a un físic, el tema de si realment la quàntica és la solució a aquest problema, diguem-ne, no? Perquè a vegades hi ha una fantasia amb la quàntica, no? Que la gent que està treballant amb la quàntica m'està dient a mi, diguem-ne, els físics, la dificultat, perquè això ataca el tema de la ciberseguretat. Faig una petita referència, un segon, a la quàntica, perquè la gent diu, no, amb la quàntica el tema de la seguretat serà més vulnerable, però a vegades serà més segura. Bueno, hi ha gent que diu que necessitaria un sistema, diguem-ne, de refrigeració per sistemes brutal i que encara no estem preparats per acompanyar el procés. Però tornant a aquest tema, una de les coses que Mitos ha descobert, diguem-ne, és justament tot això va començar no tant per el desenvolupament de noves eines, sinó per el descobriment de molts sistemes de vulnerabilitat, tal com tu correctament menciones, i jo l'havia posat en aquest article, diguem-ne, que també lo podíem publicar, si ho creieu, no? Aleshores, jo crec que és molt interessant aquest tema, perquè justament el lío va començar quan Mitos va descobrir que molts sistemes informàtics de diversos tipus, diguem-ne, no?, tenien aquest problema. I aleshores, el primer, se va despertar la banca, i no solament la banca, sinó els fons d'inversió, o sigui, tot el que rodeja el sistema financer i no el sistema financer. Per això, Antropos, en aquell moment, el que s'està plantejant, o sigui, ha fet un retorn al 4.6, diguem-ne, no?, i insisteix, pues, ese 4.7, sí, exacte. Ha fet un retorn, que a part no és per totes les opcions, és per l'opció més alta, de la professional, de corporativa, no? El Mitos, quan ho van pensar van treure. Però el que van treure ells, que crec que, bueno, això és el que jo he llegit, potser que tenia un petit disfunció algun altre opinador, però més o menys anava per aquí. Ells el que han descobert, diguem-ne, no, que això no afecta, perquè també afectava el sistema militar i també afectava el sistema públic. Pensem que nosaltres estem preocupats ara per el tema, diguem-ne, de no, podem estar, però clar, pensem en les patents d'una multinacional farmacèutica, diguem-ne, no? Diguem-ne, una empresa com Pfizer que tingui totes les seves dades en el núvol i que en aquell moment, diguem-ne, no, se li pugui detectar, i estem parlant de patents de milers de milions d'euros, diguem-ne, o de dòlars, diguem-ne, com voleu dir. Això és molt interessant, diguem-ne, no? I lliga també amb el tema de lo que planteja l'altre model, el manifest aquest, perquè el manifest aquest diu de que lo que no podríem arribar, el manifest aquest tecnofascista, com diu Varoufakis, o tecnocràtic, de molt, molt ultradreta, és això que no podríem controlar en seguretat o en processos com Mitos, i no és casual que hagi sortit, diguem-ne, el manifest, diguem-ne, paral·lel al debat sobre, no?, sobre la seguretat i tot això, que el que no podíem arribar amb un sistema de seguretat potser hauríem d'arribar amb la defensa, el qual ja te marca que estàs plantejant sistemes de vigilància policial, etcètera, etcètera, diguem-ne, no? I fins i tot de penalització i d'imposició. Fins i tot, diguem-ne, jo no crec que ho diguin, però podem crear un estadi de sitio, o sigui, una situació, m'entens, molt fotuda. I és curiós que avui en La Vanguardia hi ha un comentari sobre aquest, perquè a partir de que va sortir fa 4 o 5 dies, a partir d'un, no, 3 dies, a partir d'un tuit de Peter Thiel, diguem-ne, no?, de l'amo de Palantir, fixa-t'hi, perquè l'empresa que ha desenvolupat el manifest és l'empresa que té el sistema, diguem-ne, el software més important del món en aquest moment de sistemes de seguretat, que té la policia de Nova York, que té el Pentàgon, que té l'exèrcit israelí, diguem-ne, no?, i que amb el qual li van espiar el president del govern espanyol, diguem-ne, no?, el Palantir, diguem-ne, bueno, per lo que sembla, diguem-ne, no?, que el tema Marroc també, etcètera, etcètera, no és casual que davant de que Mitos planteja el tema de la seguretat, diguem-ne, del sistema informàtic, els altres, diguem-ne, treuen aquest tema, no?, del manifest. Sí, sí. Aleshores, sí, espero haver respost a la teva pregunta, no?
0: Sí, però a veure, el que preocupa... Vale, Mitos està fent tot el que estem explicant i l'han aturat, però és igual que l'han aturat. Demà sortirà un altre, o sortiran els xinesos, els russos, o qui sigui. Què està a punt de passar? Perquè és que abans parlàvem de que dintre d'uns anys possiblement la intel·ligència artificial arribaria a un punt, però és que potser estem arribant al punt amb el que ens superarà i no la podrem controlar. Com veus el tema?
1: Això és ciència ficció. Jo no en sé molt d'això, diguem-ne, no? Això ja, en el nostre xat hi ha gent que és més sàvia segurament sobre aquests temes. Bueno, jo crec primer que és futurisme i bola de cristal, però independent d'això sí tenim algunes cosetes, com per dir, com tu bé comentes, diguem-ne, no? El tema, a veure, jo crec que l'únic sistema que en aquest moment garanteix, diguem-ne, no? És el sistema, diguem-ne, un cert sistema de control. Què li passa a la Unió Europea? Que es dedica a legislar sobre control, però no legisla sobre futur o sobre com... O sigui, no hem de pensar tant en controlar, controlar, controlar. Hem d'establir mecanismes de control, òbviament. Però hem de... Primer hem de fer un anàlisi de què passa en què sectors i de quina manera. En l'atur, què passarà amb l'ocupació, què passarà amb la indústria, què passarà amb els professionals. Primer identificar quals són els problemes, a on pegarà el problema, m'entens, Tomàs? O sigui, on serà fotut el problema? Perquè si no, podem estar donant cops de cec, no? L'altre tema és, d'alguna manera, crear, diguem-ne, paràmetres, més que paràmetres, diguem-ne, nivells, diguem-ne, d'anàlisis, que ens permeti, diguem-ne, atacar les vulnerabilitats més importants del sistema. Això també és el que ha intentat fer Anthropic a partir de la detecció d'aquests problemes. Diu, a on estan els problemes de creixement de la intel·ligència artificial? I, per exemple, apareix que el que fa com a CEO d'Anthropic, com a director general, bueno, com li diem, no? El Chief Executive Officer, que és com li diuen en Estats Units, un CEO o el president de la companyia, però en aquest cas va ser el CEO, dient que justament és el que volen és controlar, diguem-ne, la part ètica, però no ètica en el sentit de dir que la pornografia infantil i tot això, que això tot el mundo lo damos por supuesto, diguem-ne, no? O sigui, aquestes coses, la prostitució, tot això, sinó justament els temes ètics de dir que no pugui servir per la guerra, que no pugui servir per l'assetjament, que no pugui servir per l'exclusió social, o sigui, i tot això va en contra del manifest, que el manifest diu, no, no, no, aquí el que hem d'apostar és per un sistema molt robust, molt aliat amb la defensa, que vagi a atacar diguem-ne, els problemes del sistema. Problemes del sistema que a vegades tenen que veure amb la guerra con Iran, però a vegades també té que veure amb l'exclusió social i el control, diguem-ne, de la gent, de les marginats, entre cometes, social, diguem-ne, no? Perquè, ojo, con los sistemas de reconeixement facial, etcètera, etcètera. Penseu de que Xina està avançant a passos agigantats. Jo, quan vaig estar a Xina fa poc, el primer que deia, ¿hay problemas de seguridad? No, a Xina, ¿cómo quieres que haya problemas de seguridad? No puede haber problemas de seguridad. O sigui, no hi ha problemas de seguretat, ¿me entens? O sigui, perquè lo controlem tot, o sigui, hòstia, que fort, no? O sea, estaba prohibido que así, estaba prohibido por el partido.
0: No, no, no, sí. Evidentment, lo de Xina és... Bueno, no, preocupar, no, lo de Xina, vés a saber si acabarem. Estem arribant al final. Fem una petita conclusió d'això i això que ens proposis un nou tema per a un nou programa, perquè ja has encertat més d'un de què podríem parlar el proper dia i així de passada coneixem una altra problemàtica.
1: No, a veure, sintèticament, jo crec que això, identificar molt bé quals són els temes punyents en els quals incidirà la intel·ligència artificial, aquests 4, 5, formació, capacitació, exclusió social, seguretat, identificar l'evolució de les professions més vulnerables, que són cuello blanco, diguem-ne, no, hi ha professions molt vulnerables, diguem-ne, no programadors, etcètera, etcètera. Jo crec que aquesta és una línia clara, la identificació, i la segona, la proposició de mesures en cada un dels segments, diguem-ne, no? I veure com podem treballar en aquests segments realment. No deixar-los enlluernar per lo guapa que és la intel·ligència artificial i la generativa, que a mi m'ajuda a fer un article, diguem-ne, que abans trigava 3 hores, ara 1 hora i mitja, diguem-ne, no? Lo qual és objectiu, perquè m'ajuda a buscar dades, etcètera, sinó pensar una mica en el futur i deixar de pensar en l'alegria que li poden dar a 4 periodistes i a 3 científics, diguem-ne, no? Aquí hi ha temes de biotecnologia molt interessant, això que surtarà, diguem-ne, del rellevament, diguem-ne, determinats sistemes, situacions oncològiques amb un bon mapa del genoma. Vull dir, jo crec que hi ha temes com molt interessants sobre els quals s'hauria d'apostar. Vale. I respecte al tema de futur, jo crec que lo de Palantir és interessant, tot el tema aquest de la ciberseguretat, i l'altre tema que jo crec que és els centres de datos i l'energia i l'aigua, que és un tema que no es parla gens ni mica i que serà el tema també dels propers 3 anys.
0: Ok, em quedo amb tots, però energia és un tema interessantíssim que es parla poc i que parlarem en propers programes. Gràcies, Héctor. Fins la propera.
1: Gràcies a tu. Passeu un molt bon dia a tots.
0: Bé, ja sí, arribem al final, però amb més preguntes que respostes. El que hem vist avui no és només una nova tecnologia, és un desajust profund entre la velocitat a la qual avança la intel·ligència artificial i la capacitat que tenen les institucions per entendre-la, regular-la i integrar-la. Potser el més inquietant no és que les màquines pensin millor, sinó que el poder de decisió que es desenvolupa, que es publica i que s'atura s'està concentrant en molt poques mans, sovint fora dels circuits democràtics tradicionals. I en aquest context, la gran qüestió no és si la IA substituirà llocs de treball, és si serem capaços de construir un model de societat que reparteixi els beneficis, protegeixi la cohesió i doni eines reals als territoris per adaptar-se. Perquè al final, com sempre, la tecnologia no és el problema. El problema és com la governem. Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
2: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Són les 6 del matí.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
4: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, el més estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Estamos extasiados, no? De calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: I és que normal. Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi de 35.
0: No, no, i 35, no, no, i 37, quasi. Sí, sí. Que... Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Perquè no se puede pedir más hoy. Mm. Bones sèries, també. Però no parlarem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa. Concretament, la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla, per continuar la història dels dos personatges més icònics, no, dels últims anys a la petita pantalla, no, d'aquest univers fictici, i que no veiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no? Més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els veiem els dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu, pel que hem parlat abans,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem als estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta, les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, The Stuart Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello?
2: Is the Pablo Escobar of reptiles.
3: Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going.
4: Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are.
0: Donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser, d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no?, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastant de bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, i sobretot a persones de l'Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno,
1: però
0: potser li hem de donar una ullada. Jo vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser sí.
0: Bueno, ja ens donaràs la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè ens va bé lligar-ho amb la segona notícia que tenim, i és que potser tenim rumors de que podrien tenir un possible Sirius Black a la sèrie d'HBO, Núria.
1: Doncs sí, els rumors dels actors que podrien interpretar personatges de Harry Potter continuen vigents. Tot i que apareixerien a partir de la tercera temporada, hi ha gran expectació per saber qui interpretarà els amics de James Potter, el pare d'en Harry. Els fans sempre han apostat per alguns actors i ara es podria complir el desig. Amb Ben Barnes, actor que moltes vegades s'ha associat per interpretar a Sirius Black, aparentment ha participat en els processos d'audició per al personatge a la sèrie d'HBO.
0: Sorprèn, sobretot, pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Però bueno, aquest actor, en teoria, ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també...
1: Sí.
0: Lligava bastant en com es descrivia Sirius, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estant en les lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple, va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove, i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra i Hueso, mi eterna cancelada, però bueno.
0: Que, i de Punisher també, que no sí, sé què, i Westworld, evidentment. També,
1: que té personatges així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té el, i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí. Que
0: té carisma, té carisma, li encaixa Sirius, sí, evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El sí, papa de Sidu com a Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ha anat un dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això bueno, no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider-Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé, de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? que també ho han fet tant a taquilla com a crítica, i ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir, aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem, i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo, segurament, l'acabarem veient.
5: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
6: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
5: ¿Vas a ponerte insoportable?
6: Ah, sí, la verdad, me gano la vida siendo así.
7: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
5: ¿Qué coño pasa aquí?
6: Ahora no puedo explicártelo.
5: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
6: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
5: Cabello de plata.
0: Doncs a M.M. One House, el tràiler, si no se podia pedir més. I un blanc i negre, que aquesta sèrie, per cert, té dues versions. Una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie, que a part del Nicolas Cage, doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo, o sigui que, bueno, molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant de, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Però,
0: bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i, vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'he captat. O sigui que...
0: I amb el doblatge mític, també, sí, no? de Nicolas Cage, que sí, sí, hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Vull dir, una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Usiel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... La Sonic, la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
1: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
0: sempre,
1: coses així.
0: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3 eren, que en part no era ni la primera, que la
1: més
0: bona. No? no? I després doncs, va fer Chernobyl i The Last of Us, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs veurem aquesta Spider Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney+, Plus, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney+, Plus, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
8: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
9: It won't. It might.
10: Welcome back.
11: I will be turning up.
12: You got me so excited.
13: Guys, this year is going to be great.
14: Oh! You know, guys, I still think it's going to be a great year.
15: Uh-huh.
16: Ms. Shimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
17: Preteens are a lot different than second graders.
18: You seemed way smarter when we were in second grade.
19: My student of 20 years ago.
0: Doncs en tot el cas, no, retornar com sempre amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
1: Todo.
0: Aquesta sèrie, aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no, sí. Això, però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió. I una sèrie pues, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
1: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé, i inclús això, una sèrie que potser sempre ha sigut com se'ls acaba passant, no? Que poden semblar repetitives o tal, i que va, vull dir, se van innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
0: Jo espero l'Emmy a Janelle James. Sí. Si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble.
1: Sí.
0: I en aquesta última entrega, que jo vaig veure pues, la primera meitat, no? Quan la vam posar, l'episodi del béisbol em va encantar. Se'm va quedar gravat.
1: L'episodi
0: no
1: sé, del béisbol.
0: Aquest que va amb la parella, la Eva, l'Iva...
1: Ai, sí!
0: És boníssim.
1: Ai, sí, és veritat.
0: La cinquena temporada estava molt bé. Veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
1: Sí.
0: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV. Això no ho sabia jo. Un spin-off de Per a tota la humanitat. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs. També, en aquest cas, pues, amb aquesta sèrie que es diu Ciutat de les Estrelles, que no té res a veure amb La La Land, no?
1: Yeah.
0: Però, bueno, mític tema, no?
1: Sí, sí.
0: De City of Stars. I s'estrena en aquest cas demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Per a tota la humanitat passa al revés, no? Que a la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló de cert, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per a fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Per a tota la humanitat que amb els anys ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, doncs pues Apple ha dit, per què no? No? Anem a fer... Nuestro... Crec que és el primer spin-off d'Apple. A mi no em sembla que hagi fet cap altre.
1: Jo crec que sí, no? És que no em sona.
0: Si no anem desencaminats, si no ara la busco en un moment, però jo crec que no. I està protagonitzada per el Reese Ifans, que l'últim que va fer Reese Ifans va ser La Casa del Dragón. Encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i la desapareixia.
1: Sí.
0: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
20: Vístase. Acompáñenos.
21: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
22: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
23: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
24: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
23: Queremos que adelante el lanzamiento de Sbresta.
25: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
26: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
25: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
26: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
23: Es una misión peligrosa.
0: Toda misión. Doncs m'he sorprès, Núria, perquè estava en els creadors de la sèrie, són tres guionistes. Un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander.
1: O sigui, bueno,
0: aquí, detall curioso, no?
1: Sí, sí.
0: Que també aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica. Mm-hmm. I els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Para toda la humanidad, ja té sentit, no? Mm-hmm. I de Fargo, també. O sigui, creadors boníssims, en principi.
1: Sí, sí.
0: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, el Núria, estàs veient.
1: Sí.
0: L'última temporada és...
1: L'última temporada.
0: I què?
1: Estoy muy triste. Que ja s'acaba.
0: Però t'està agradant.
1: Però m'està agradant,
0: bueno,
1: sí.
0: Això és l'important, no? No hi ha hagut de ballada, llavors.
1: No, bueno, o sigui, és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, mm-hmm. I arriba un moment que potser és com que s'estanca una mica, però vaja, segueix en el mateix nivell. No ha fet allò... No és horrible ni res,
0: bueno,
1: o sigui,
0: bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que per la de la Núria.
1: Ah, sí?
0: Home, bueno, després te l'explico.
1: Vale, vale.
0: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és The Mandalorian i Grogu.

0: Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia del top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per el Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, aquesta pel·lícula, no ha volgut fer nous temes,
1: no.
0: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o alguna cosa, i s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa, ja sabem de què va, vull dir, és The Mandalorian i Grogu, són sí. aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps, va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir Episodio 9, aquella cosa, no?, que va passar als cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars. I la Núria em va enviar un missatge dient, buf, que mal he salido del cine, no? Així...
1: Imagina't, eh?
0: Imagina, no? Sí, sí, ens hem gastat diners en això.
1: Claro.
0: Però tampoc, jo en el meu cas no he sigut massa. Tampoc,
1: no, jo 6 euros en mi cine local.
0: No està malament, jo 5,90, no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
1: És que...
0: Això és una vergonya.
1: Anar el cap de setmana sí. al cinema és, sí, gastar-te les peles.
0: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando un hat.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.

0: todo.
1: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no? Mm. Però, home, jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars. Sí. És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla. Mm-hmm. Però, a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar i és millor que aquesta, rotundament. O sigui,
0: esteu... jo que ja ni me'n recordo. Sí que la vaig veure, però no m'acordo.
1: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula. I Rogue One ja ni te cuento.
0: Ma, ja que sí.
1: Evidentment. Això ja. Però que es podia fer una pel·lícula. S'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga que estan bé.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però, bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
0: Sí. A veure, jo crec que el problema, més que res, ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui, la trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet de que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè és ja en part... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això. Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo que sé, quan anaves a veure Rogue One, jo quan vaig anar a veure Rogue One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que encara que no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava molt dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els trailers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs, no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i vull dir, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, per treure diners, però no, a veure, no massa, és que se'ns entengui. Sí, Star Wars és una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
0: Sí.
1: Això és el que se viene sent un taquillazo. De Mandalorian en Grogu, no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, per màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses als cinemes i tal. Llavors, The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida de guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
0: Sí.
1: Que, a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodis juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No?
0: Sí.
1: No em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important, tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula?
0: Exacte.
1: O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula? La resposta no sé quina és, però jo crec que no em menjo el que digui Disney.
0: O sigui,
1: una trama molt simple amb els hat, que sí, que los Java i tot això, o sigui, nostàlgia, muy bien, però
0: em
1: dona una miqueta igual. També i el Jeremy Allen White, vale? Que el nostre Carmi Versato, no?, de The Bear, que és un Java de Hood.
0: És molt fort, eh? Jo, clar, la vaig veure doblada i em va fer molta gràcia.
1: Escoltar
0: com el doblatge, o sigui, és com... Sí, de ver, ¿sabes? Pero es como mi cerebro estaba con todo y contando.
1: Ahí el tío, ¡chef! Oh, sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això, sí, no? Sí. Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure

0: l'an original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que, no sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, al millor és l'inici, la primera seqüència d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no?, després d'aquests anys sense veure'l, doncs està guai. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi m'han agradat molt els crèdits, perquè es veuen les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi, doncs és una tècnica que a mi m'agrada bastant, i no al final de la pel·lícula. Però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga i ja està. Però no. Ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules i els llibres i qualsevol mena d'art, no?
1: Sí.
0: Només entreteniment a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
1: Sí.
0: I ho ha demostrat, ho va demostrar la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que la gent, hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa i, evidentment, ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors, home, dir que ens mantenimos, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
1: Yeah.
0: O sigui, a mi em costa molt.
1: Sí, sí, no? I a més tenia en compte que ja la sèrie d'ací parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
0: Clar, és que la sèrie no és això només, és
1: exacte.
0: Més...
1: Exacte, o sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, doncs pues vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no? Aquesta davallada que va fer, que... Hi havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge i ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entremig o perquè, saps? Vull dir, és com...
0: No hi ha un context general,
1: jo crec. Sí, és com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma,
0: y ya está. Sigourney Weaver sale por ahí també, no? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
1: I no surt gaire, tampoc, eh?
0: Tres estonetes.
1: Sí.
0: Pilotant d'una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
1: Inclús
0: no?
1: Això,
0: perquè si no...
1: t'anava a dir, el moment en què surten les ales, em va fer també ràbia, perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports i es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes? Vull dir,
0: hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec.
1: Yeah.
0: A nivell Star Wars, perquè és que parlem d'Andor i som molt pesats, però
1: a
0: nivell de guió, però no, és que Andor a nivell visual, que no és això una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, però és que de Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també. No els hi ha faltat. Això és pereza.
1: Sí.
0: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però, no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim. D'una manera va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no? Va haver molta gent que li va agradar també, però, bueno, va ser un mix d'opinions, no? L'última trilogia.
1: Sí.
0: I de Mandalorian va semblar que va com... agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie. Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem, què va passar, bueno, se le fue un poco. Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent, també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
1: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui... Inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no? Que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java, és com, en plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això, perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi... important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula, però és que no passa. Vull
0: hi ha un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ahora? I t'imagines que es mor al Mandaloriano?
1: Això, mira, hagués sigut millor.
0: No,
1: o sigui, no, en plan...
0: Jo m'hauria rigut.
1: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
0: Sí.
1: Què ha canviat? Que s'ha hecho amigo del Hutt?
0: Ja està. I que el Hutt ara forma part de la rebel·lió.
1: Sí.
0: Bueno, mai ho havíem pensat, no? Era un Hutt amb músculs,
1: Sí,
0: no? I que fos Jeremy Allen White.
1: És que a més, bueno, cada bitxo que salia era més feo que l'anterior. Sí. Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
0: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no? Sí. Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de desitjar, també. Mm. Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
1: Sí.
0: També tenim el que has dit, lo dels bitxos, el personatge d'Escorsese, no?
1: Ai,
0: que
1: és, sí.
0: Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge, d'un cameíto,
1: sí.
0: Però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
1: A mi em faria perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese, perquè cara. Li veus la puta cara i ja...
0: Sí, les faccions, no, de l'alienígena són semblants
1: sí.
0: A les del director, i això també està guai.
1: Sí, sí.
0: I parlant de la sèrie, del seu camí, no, que ha tingut, i d'aquesta davallada que va tenir també lloc en la sèrie de Boba Fett, no? Van passar coses rares,
1: sí.
0: No? I aquesta sortida de Grogu, però després per penedir-se, no?
1: Mm-hmm.
0: Sempre hem parlat d'aquest Mandalorian, hauria d'haver continuat sense la figura de Grogu, o almenys durant un temps,
1: sí.
0: Però no van tenir la valentia de passar un episodi sense Grogu.
1: Yeah.
0: Jo sé que costa.
1: Mm.
0: És un personatge icònic, que vende mucho, que bonito, però home, The Mandalorian es diu The Mandalorian.
1: Clar, clar.
0: Llavors,
1: el bichito va a parte.
0: El bichito va a parte. I sabem que és un icono, que sí. Però que tal com va acabar la segona temporada, ja ho vam dir més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu de Star Wars, i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, doncs vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo què sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. Jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
1: Sí.
0: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No?
1: Sí.
0: El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on a Boba Fett pues, bueno, van fer el que van fer.
1: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara, o sigui, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist amb els últims anys que només volen tenir diners, perquè només parla de les live actions de Disney, per exemple, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir, sí, ja es nota que...
0: Però el públic...
1: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Uh-huh. Vull dir, llavors entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu, hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història o no... valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant, per no... Bé, vull dir,
0: totalment.
1: Que me lleve la prisión, però és verdad.
0: Totalment. I no hem parlat també de... Parlant de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no?
1: Sí.
0: Pedro Pascal, evidentment, que si no havia d'ensenyar la cara,
1: sí,
0: a la pel·lícula...
1: perquè si no, que no sale.
0: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
1: yo como promociono esto.
0: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre hem dit, ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja sabem com funciona la sèrie de Mandalorian.
1: Sí. El Jeremy Allen White l'ha hecho.
0: També,
1: o sea...
0: evidentment. No? Ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver.
1: Sí.
0: L'única. Però Pedro Pascal pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara, com a totes les temporades de Mandalorian. Jo,
1: sí.
0: Sé que, jo crec que això per contracte ja és que
1: sí.
0: Ho tindran firmat, no?
1: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final,
0: sí.
1: Vull dir, poses el nom de Pedro Pascal
0: sí.
1: I no sale en ningún momento, pues dius, a veure, que he venido a ver el Pedro Pascal, un señor con casco.
0: És que quan però... s'enteri, és que los mandalorianos, cuando sepa, és que s'ha quitat el casco otra vez.
1: Claro,
0: es que
1: no
0: té
1: vergonya,
0: claro.
1: Chico, para allá.
0: No té vergonya, si segons el seu credo, no té vergonya,
1: claro.
0: Literalment ja, és un... Bueno, no vamos a decir nada. Però según los mandalorianos, està desterrat, pa sempre.
1: Sí, sí.
0: Ara queda a veure si farà una quarta temporada... O serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però
1: sí.
0: Ara això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això en tornar.
1: Yeah.
0: Però diguem-ne que l'espera no ha merecido mucho la pena.
1: No, vull dir, això és que al final ens ha deixat això mal sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ven moltíssim, que és això, o sigui, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però...
0: De la història,
1: però hasta qué punto, pues això serveix a la història, no?
0: Sí.
1: Llavors, bueno...
0: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada de Soca, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure's. Jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o... Però almenys que sàpiga què estan fent, no?
1: Clar.
0: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
1: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
0: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
2: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Per a tota la humanitat, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals, grans expectatives, encara que no sigui el de The Boys, Però bueno, jo tengo ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que no li va agradar i als mesos s'ha reconciliat con ell. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana. Totes acaben, totes les sèries del món acaben aquesta setmana. I Half-Man també ho fa amb el Richard Gere, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què. Jo, bueno, preparant un terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que aviam que Andrea i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldició de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldició de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge ja, Àlex, també, sí, passamos. La maldició de Widow's Bay. Aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és que tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director Tig West, de les pel·lícules aquestes de Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya, que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. En aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Ja dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: A número 6 tenim Rebelear a HBO Max.
0: Que es va estrenar la setmana passada, la sèrie d'HBO. Molt bé, també, el primer episodi. Núria, no sé si tu l'has...
1: No l'he vist.
0: No, jo, almenys, el castellà és tremendo. És que vaig veure el trailer un altre cop en castellà, que va posar a l'app d'HBO.
1: És criminal. Bueno. Vull dir, el mateix, vull dir, pubertat, totes aquestes sèries s'han de veure en versió original, vull dir, no...
0: Sí. I es confirma el que dèiem, aquesta influència, no?, de sèries mítiques com Succés o No de Bear, però sobretot per mi, la sèrie que més influència té és Industry. O sigui, clarament, jo no em crec que el Paul Rodríguez, creador de la sèrie, no hagi vist Industry. Sí, vull dir, la música, els planos, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, la trama no té res a veure, parlar de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que moltes sèries. Ja, acumulando. Sí. Llega el verano y nos vamos. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rick y Morty a HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns, la novena temporada, amb un molt bon episodi. I, bueno, passant les temporades i encara tenim un bon nivell en aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpsons va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que segueix també aquesta ja... també encara en la recta final de la seva quarta temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist,
1: no,
0: ha vist més...
1: No, clar, bueno, ara vaig acabar From i ara he començat Outlander. O sigui
0: que... La gent lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: I així no. També dones una mica d'espai. Que clar, també són quatre temporades, és bastant. Sí, sí. Només miraré el cop, saps?
0: Jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera. Però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie, doncs, com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Brutal. Pitjor encara, jo crec, Coses que passen en Espanya. Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nostra generació, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada. Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Eufòria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara hi ha el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Eufòria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i vint de duració, que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i vint. Però que em va mantenir tens tota l'estona. En una sèrie que... És el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Eufòria de la sèrie per mi, però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. En esas estoy, Núria.
1: Bueno, yo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpiente ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és ja, que...
0: La setmana que ve, la setmana
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, sí, ja, ve, ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Eufòria, veurem com acaba, potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no? Perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce F., qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo crec.
1: No, jo crec que no. O sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podria entendre. No, no, o sigui, no. Increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria esperar a Maui, a l'anglès.
1: És que, a més, també em faria ser perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li de La Llamada també, sí. No? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia. Bueno, és que...
0: Mare meva. Això.
1: Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que me da una envidia que no veas, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li va agradar molt i tal, i clar, hi parlava de los Javis, és que em va fer molta gràcia, perquè és com, pa mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir, sí. És molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, que està, és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada, sí. Que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes, molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li boníssima, d'aigua del país que sigui l'idioma que sigui, que arriba, sí. Ens arriba a tothom, eh? Però en aquest cas, potser, mira, comparar la pel·lícula amb... comparar una pel·lícula mítica, no sé si era, no sé si era Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, una versió espanyola, no? Que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de La Bola Negra, però bueno, veurem què tal, és de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no? Sí. Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix que ja pues, no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que sí. Té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sigui, el CGI ja és que no vamos ni a hablar de eso, però és que, no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sigui, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona... més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer, i es nota que no són nens, és que són tantes coses. És que no.
0: Quan falla de la primera, 2 anys? O 3?
1: 2 o 3 anys, és que...
0: Uf, passa el teu, com passa el
1: temps? És que clar, vull dir, i són nens, que se suposa que tenen com 12, 13 anys quan passa la sèrie, vull dir que és que, bueno, en fi, jo... recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima, o sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui, increïble.
0: Bueno, pues, està a Netflix, no, també, entenc, l'animada.
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Show, també, em sembla, d'aquests de Prime, de pagament. Sí, o sigui, bueno...
0: Si és que el que hay que hacer para ver series.
1: Coses rares.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria, un altre cop. Jo, amb la cara que has posat, ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no feliç cumpleaños a nadie, no. És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al 7è episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat aquest. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: estoy al mando, papi, no te equivoques.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i l'altra del Bruc, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant. núvols que no portaran pluja i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si afogó, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem ara, en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, molt bon dia.
2: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
5: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
2: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
5: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs, per l'actualització dels sous, el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionaris, no només d'educació. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Vale?
5: Un complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
2: Iolanda,
5: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per
2: I
5: nosaltres
2: què us fa
5: representaria
2: que la consellera... Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
5: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs no marxarem d'aquí fins que al final doncs entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs poder avançar en aquesta qüestió, que de fet us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats i per tant doncs, no ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè semblava que sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
2: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès a aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10, que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
6: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
7: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
6: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
8: Gràcies, el problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
6: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta. Així acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
2: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
9: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
2: Un quart de vuit del matí molt pendents també de Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha justament a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
10: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
2: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
11: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
12: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
11: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
2: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, a prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
2: Deu minuts per arribar a 8:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
14: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
14: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
16: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
14: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que li

0: Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com Donna Batlle, seran la Premier League anglesa.
1: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I, sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès, de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle, ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
2: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i emporatjador que el club té per l'endavant.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
3: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
4: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
3: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
0: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans, et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràsit. Marimatxo.
14: Però si estic sol.
15: Puto mono.
16: Terroristes.
17: Ve a menjar plàtan.
18: Monstre. Tot això és obvi.
19: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
5: El diccionari Termcat.
20: Paraules noves que ja pots dir.
5: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
21: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-lo sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda.

0: Podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3:30 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Helena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. I Holanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT des d'Educació. S'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat Llobregat i el Penedès, també s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE, una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern

0: projecte municipal, s'hauria demanat a la persona resident a l'habitatge que abandoni temporalment el pis perquè es pugui treballar amb més seguretat en la retirada de runa i la reparació dels desperfectes. Els treballs de neteja i condicionament de la zona està previst que comencin avui mateix. I el ple municipal, celebrat ahir dijous, va aprovar finalment la moció presentada en nom de l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra, una millor atenció al sensellarisme i un espai digne per a l'entitat. El text va tirar endavant gràcies als vots favorables d'Esquerra Republicana, l'Alternativa d'Unitat Popular, Veïns per Rui, Vots i el Partit Popular. En canvi, l'equip de govern format pel PSC i En Comú Podem Rubí hi van votar en contra. La moció ja s'havia presentat al ple de mes d'abril per part d'Esquerra Republicana i la U, però aleshores es va retirar amb l'objectiu de continuar-la treballant. Un mes després, els grups promotors van tornar a dur el debat al plenari. La regidora Marta Oliva va explicar que l'Ajuntament està treballant des de diferents àmbits, tant per millorar la plaça Pompeu Fabra com per trobar un local per al Guspira. També va reiterar la petició de retirar la moció fins al setembre i va assegurar que si aleshores la situació no estava resolta, es podria tornar a presentar. Però la portaveu de la U, Marina Dolcet, va respondre en nom de l'agrupament Escolta Guspira que un mes és temps suficient per cercar alternatives i va deixar clar que la moció no es retiraria. Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va anunciar que s'ha fet una inspecció al local de l'entitat situat a la plaça Pompeu Fabra i va advertir que, si no compleix els requisits necessaris, es procedirà al seu tancament. I encara en clau de ple municipal, la sessió d'ahir també va servir per aprovar els dos festius locals de Rubí per a l'any 2027. Seran dos dies consecutius emmarcats dins la festa major. El dilluns 28 de juny i el dimarts 29, coincidint amb la festivitat de Sant Pere, patró de la ciutat. La festa major del 2027 està previst que se celebri entre el divendres 25 i el dimarts 29 de juny. Amb aquesta proposta, el govern municipal ha volgut concentrar els dos dies festius locals en la recta final de la celebració perquè els dos últims dies de festa no siguin laborables. La proposta va rebre el suport del govern, PSC i En Comú Podem Rubí, així com del Partit Popular i de Vots. Esquerra Republicana i Veïns per Rubí es van abstenir, mentre que l'únic vot contrari va ser el de la U, que considera inadequat concentrar els dos únics dies festius locals en dates consecutives. La portaveu de la formació, Marina Dolcet, ho va explicar així.
1: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
0: Aquests dos dies locals se sumaran als dies festius aprovats a Catalunya pel 2027. Any Nou, Reis, Divendres Sant, Dilluns de Pasco, Primer de Maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima i la Constitució i Nadal. Això farà que, igual que aquest any, el dilluns de segona Pasco continuï sent laborable. El 2027 aquesta data caurà el dia 17 de maig. És el dia en el que tradicionalment se celebra la festa dels xatos amb la seva missa i activitats populars, de manera que tot apunta que la celebració s'haurà de traslladar al diumenge anterior coincidint amb Pentecosta. Una situació que ha generat malestar entre les entitats de la cultura popular que organitzen la festa i que habitualment compten amb el dilluns de segona Pasco per celebrar-la. El president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, ho explicava així dilluns durant la presentació de la nova imatge de Sant Mus que aquest diumenge arribarà a l'ermita.
2: És una data que històricament sempre ha estat festivitat a Rubí i que forma part de la nostra identitat i sobretot molt vinculada a l'ermita de Sant Mus, ja que és quan tenen lloc l'aplec del Sant i la festa dels xatos. O sigui, recuperar una altra vegada aquest dia de festa local que sigui la festa dels xatos.
0: Això pel que fa als dies festius, que, com deien, coincidiran en la festa major, però ahir al ple també es va xerrar d'un tema que ha suposat molts conflictes en els darrers anys, les entrades dels concerts que es fan a l'amfiteatre del

Castell. I és que ahir es va aprovar que siguin de pagament. La mesura s'aplicarà com a prova pilot i fixa un preu públic de 10 euros per entrada. Segons el govern municipal, la decisió cerca a evitar els problemes i el caos generats en les edicions anteriors amb el sistema de reserva gratuïta de localitats. De fet, la Junta de Govern Local ja ha iniciat els tràmits de contractació dels concerts previstos per aquesta festa major. Entre les actuacions anunciades hi ha el concert inaugural del cantant Beret, programat per divendres 26 de juny a les 10 de la nit, i l'actuació del grup Els Pets, prevista per l'endemà a la mateixa hora. L'adopció del preu de 10 euros es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i, en general, caos que va haver-hi altres anys amb les entrades gratuïtes que s'esgotaven per internet en qüestió de segons i en cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de

0: tota la ciutat.
1: El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant aquest punt amb el suport de veïns i el PP i sense cap vot en contra, però amb les abstencions d'Esquerra, Vots i la UP. Sentim la cap de l'oposició, Montse Soler, d'Esquerra.
2: Ens alegrem que s'estableixi un preu públic, però sí que és veritat que creiem que s'hauria pogut fer amb preus diferenciats, s'hauria pogut tenir doncs, preus per famílies nombroses o monoparentals, el tema també de la proximitat a l'escenari o no, preus diferenciats en funció del catxet dels artistes.
1: Uns arguments en els quals també ha incidit Marina Dolcet de la U, que ha proposat un sistema alternatiu que el mateix ple ja va aprovar el mandat passat, però que no s'ha implementat.
3: Que la gent s'apuntava a un sorteig i un compte assigna a l'entrada és quan llavors passes a pagar-la, en aquest cas, o si és gratuïta, gratuïta. És un sistema molt més just que no tenir temps fora de la feina o gent comprant entrades de forma massiva, que és tonto l'últim i qui primer arriba primer se les queda.
1: Més enllà dels concerts de Beret i els Pets al Castell, per als quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol de Tietz, Fórmula Quinta i Despistaos. A més, banda Neon i Versión Impossible ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran a la Festa Major de Rubí. I acabem el repàs del ple municipal amb la resta de mocions que es van debatre ahir. Es va aprovar una moció presentada en solitari per la U per promoure l'habitatge cooperatiu a la ciutat. El text va prosperar amb els vots favorables de la U, Esquerra i Veïns, l'abstenció de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular i Vots. La proposta planteja impulsar polítiques per afavorir aquest model d'habitatge, com ara elaborar una llista de solars sense edificar, organitzar sessions informatives sobre el funcionament de les cooperatives de habitatge o estudiar la cessió dels terrenys municipals. En canvi, no va prosperar la moció presentada per Esquerra sobre la regulació comercial de la ciutat i el text va rebre els vots en contra del PSC, en Comú Podem Rubí i el Partit Popular. La proposta plantejava elaborar un cens comercial per conèixer la tipologia d'establiments existents i crear un pla especial d'usos comercials al centre urbà per limitar la concentració de negocis de les mateixes característiques. Finalment, les dues mocions presentades per Vots, una per canviar el nom de l'skatepark de Can Sant Joan i una altra de rebuig al procés de la regularització impulsat pel govern espanyol, van ser retirades abans de la votació.

0: Informació esportiva amb protagonisme per a les promocions d'ascens dels equips rubinencs. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria València tocarà la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
2: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita...

amb la història. Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet. Esto no se para, esto no se para.

0: 30 minuts a les 8 del matí. És moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació completament del mes de juliol i completament canicular. I déu-n'hi-do al matí com ha començat, unes temperatures extraordinàriament altes a molts indrets del país, i això també es fa pensar que la tarda tornarà a portar valors de 35 a 39 graus a molts indrets de les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre. Sí que avui baixarà una mica la temperatura, sobretot a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, sensació de calor igualment. Alguns nuvolots aquesta tarda al Prepirineu amb algun xàfec, i de fet entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la comarca de la Cerdanya, tindrem alguna tempesta una mica més intensa. La resta del país, molta més calma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ara és moment de saber quina és la situació a les carreteres catalanes i connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb diverses incidències actives. Parlem de fins a 3 accidents de la xarxa viària. El primer ha estat a la C31 a l'altura de Badalona, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat també a la C31, en aquest cas a l'altura de Calafell, que obre un pas alternatiu i deixa un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. El tercer accident ha estat a la C31, sí, al Prat de Llobregat, en enllaç amb la C31, on es talla un carril de circulació. Per altra banda, tenim dues avaries a la A2, una al Bruc, en direcció Lleida, i l'altra a Abrera, que en direcció Barcelona deixa 5 quilòmetres de retencions. Si parlem, però, de retencions habituals, parem atenció al Vallès, on ara mateix hi ha retencions, sobretot a la AP7, en sentit sud, entre Mollet del Vallès i Barberà, i en sentit nord, al punt de Cerdanyola i Montmeló. Per altra banda, l'antídot habitual també a la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona fins al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon cap de setmana.
2: Igualment, que vagi bé.

de la teulada de l'habitatge situat sobre la llibreria El Racó del Llibre. No hi va haver ferits i l'activitat de l'establiment no es va veure afectada. Bombers i policia local van inspeccionar l'edifici i es preveu que avui comencin les tasques de neteja i reparació. El síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, va denunciar al ple municipal la manca de recursos i de suport administratiu per desenvolupar la seva feina. Durant el 2025, la sindicatura va obrir 120 expedients, molts dels quals continuen sense resposta per part de l'Ajuntament. L'oposició va mostrar suport a la seva tasca. Municipal va aprovar una declaració institucional de suport als treballadors de Ficosa de Viladecavalls afectats per l'ERO anunciat per l'Amplesa. A la planta hi treballen 121 rubinencs i rubinenques i el consistori reclama mantenir l'activitat industrial i preservar els llocs de feina.

0: surt aquest dijous al carrer Doctor Robert, part de la teulada de la casa del número 12, l'habitatge situat sobre la coneguda botiga El Racó del Llibre, es va esfondrar ahir a la tarda. El succés no va provocar ferits ni va afectar l'interior de l'establiment. Entre avui i els pròxims dies començaran les actuacions per netejar les runes i reparar l'incident amb la màxima brevetat possible. L'accident va tenir lloc a primera hora de la tarda d'ahir. Segons els bombers, es tractava d'una teulada sostinguda per bigues de fusta que va cedir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues unitats del cos que durant la tarda van inspeccionar els danys produïts a l'immoble. Tot i que la casa afectada està habitada, no es va produir cap ferit i l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que va arribar a la zona va marxar sense recollir ningú. Sobre el terreny també s'hi van desplaçar diversos efectius de la policia local que van tallar parcialment el carrer durant unes hores. Després de les avaluacions de l'arquitecte municipal, segons ha pogut saber, Ràdio Rubí s'hauria demanat a la persona que hi viu que recollís les seves pertinences i abandonés l'habitatge durant els pròxims dies per tal que es pugui treballar amb més seguretat i comoditat. Pel que fa a la llibreria, no va sofrir cap afectació i ahir a les 6 de la tarda va poder obrir amb normalitat per dur a terme a la Club Romans Tassi i atendre els seus clients. I passam ara a xerrar del ple municipal ordinari que del mes de maig que es va fer ahir a la tarda. Destaquem primer la intervenció del síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, que va assegurar que el balanç de les accions fetes per la sindicatura durant el 2025 havia estat decebedor perquè, segons va anunciar des de l'Ajuntament, no se li facilita la tasca. Aquest és el resum de la memòria corresponent a l'any passat que Alujo va presentar durant la sessió plenària, com dèiem, d'aquest mes, del mes de maig. El síndic va destacar, per exemple, que des de l'octubre no disposen de suport administratiu. A més, va afegir que l'equip de govern li havia comunicat la seva falta de confiança respecte de la seva feina.
1: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i ens sap greu. Ens sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors. I cada vegada que n'he estat conscient, he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
0: Pel que fa a les xifres concretes, durant el 2025, l'oficina del síndic va fer un total de 165 intervencions, 45 assessoraments i va obrir 120 expedients. D'aquests, 62 es van poder tancar i 58 continuen oberts. A un total de 71 expedients estaven adreçats a l'Ajuntament i d'aquests darrers 13 es van resoldre i tancar, mentre que 58 encara resten oberts. Això representa un 82% dels expedients. I en aquest punt l'informe fa una puntualització important. Dels 58 expedients no tancats, 39 no ho estan perquè no han rebut cap mena de resposta per part del consistori. I de nou sí que van rebre resposta, però no s'han pogut tancar per la manca de suport administratiu. La resta d'expedients que no anaven adreçats a l'Ajuntament, és a dir, 49, es van derivar de la següent manera: 24 a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, 5 al Defensor de Poble, 11 es van desestimar i els 9 restants es van resoldre per altres vies. A més, la sindicatura va fer 13 pronunciaments, la majoria relacionats amb el subministrament d'aigua, però també sobre la recollida i l'atenció als animals. Segons l'informe del síndic, les queixes relacionades amb l'administració general van ser 25, les vinculades al medi ambient, 23, sobre espai urbà i ordenació del territori, 16, i sobre educació i cultura, 7. La sindicatura municipal també va obrir dues actuacions d'ofici durant el 2024, una d'elles relacionada amb els sorolls de les activitats culturals a la Rambla del Ferrocarril. En cap dels dos casos el síndic va obtenir resposta. Carles Carles Alujo va voler remarcar que no respondre a la ciutadania implica vulnerar-ne els drets.
1: I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
0: Pel que fa a la reacció dels grups municipals, tota l'oposició va coincidir a reconèixer la tasca del síndic malgrat la manca de recursos. Els partits també van assegurar que no acaben d'entendre la falta de confiança expressada per l'equip de govern i van reclamar explicacions. De fet, va ser el regidor socialista Rafa Hueto qui va respondre a l'informe i, tot i agrair la feina de Carles Alujo, li va voler aclarir que la sindicatura forma part de l'estructura de l'Ajuntament i que, per tant, també s'ofreix les limitacions pressupostàries del consistori. L'escolta.
2: Vostè, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats i, a més, hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
0: I encara en el ple municipal celebrat ahir, la sessió també va servir per mostrar el suport unànime del consistori a la plantilla de Ficosa de Viladecavalls, on treballen 121 rubinencs i rubinenques. Un suport que se suma al que ja va expressar la setmana passada el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El ple va aprovar una declaració institucional després que Ficosa presentés un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que inicialment afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies la xifra es va reduir a 113 treballadors, a més d'un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en nom de la Junta de Portaveus, va expressar el suport de totes les formacions polítiques a la plantilla de Ficosa. La primera edil va llegir els punts principals de la declaració institucional.
3: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al Comitè de la Direcció de l'empresa Ficosa.
0: En aquest sentit, el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental també va aprovar la setmana passada una declaració institucional de suport als treballadors de la planta de Ficosa de Viladecavalls. Tots els grups hi van votar a favor, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. Per una altra banda, el Partit Popular va aconseguir aprovar una moció sobre la multireincidència gràcies als vots favorables del PSC i de Vox. En Comú Podem Rubí, l'Alternativa d'Unitat Popular i Esquerra Republicana i van votar en contra, mentre que Veïns es va abstenir. Esports encapçalats pel partit de promoció. Toni Bravo.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet després de l'1-1 de la nova a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat. Ja es va veure la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada, amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana, amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest, en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, 2:15, les rubinenques reben el Magro després d'una temporada molt intensa amb gairebé 50 partits. i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llar dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gespa artificial.

Avui començaran les tasques de neteja i reparació de l'habitatge del carrer Doctor Robert, on ahir es va esfondrar parcialment la teulada. L'incident a l'edifici situat sobre la llibreria El Racó del Llibre no va provocar cap ferit ni va afectar l'activitat de l'establiment. El ple municipal va aprovar ahir la moció impulsada per l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra i un espai digne per a l'entitat. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'oposició i el rebuig de l'equip de govern. Rubí ja té definits els festius locals del 2027. Seran el dilluns 28 i el dimarts 29 de juny, coincidint en la Festa Major i Sant Pere. La decisió ha generat crítiques d'algunes entitats culturals perquè la segona Pasqua continuarà sent laborable. També es va acordar que els concerts de l'Amfiteatre del Castell tinguin un preu de 10 euros. I en esports, tot a punt pels partits de promoció a Tercera Catalana.

0: La caiguda d'una part de la teulada d'un habitatge del carrer Doctor Robert va obligar ahir a mobilitzar bombers, policia local i efectius del SEM. L'incident es va produir a l'immoble situat sobre la llibreria El Racó del Llibre, el número 12 del carrer, i no va causar cap persona ferida. Segons van informar els bombers, la coberta de l'edifici estava sustentada per bigues de fusta que van acabar cedint. Dues dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els danys estructurals provocats per l'esfondrament. Tot i l'ensurt, l'incident no va afectar l'activitat de la llibreria situada als baixos de l'edifici, que ahir mateix a la tarda va poder obrir amb normalitat i celebrar les activitats previstes. La policia local va tallar parcialment el carrer durant unes hores mentre es feien les primeres tasques d'avaluació. Segons ha pogut saber Ràdio Rubi, després de la revisió feta per l'arquitecte municipal, s'hauria demanat a la persona resident a l'habitatge que abandoni temporalment el pis perquè es pugui treballar amb més seguretat en la retirada de runa i la reparació dels desperfectes. Els treballs de neteja i condicionament de la zona està previst que comencin avui mateix. I el ple municipal, celebrat ahir dijous, va aprovar finalment la moció presentada en nom de l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra, una millor atenció al sensellarisme i un espai digne per a l'entitat. El text va tirar endavant gràcies als vots favorables d'Esquerra Republicana, l'Alternativa d'Unitat Popular, Veïns per Ruí, Vots i el Partit Popular. En canvi, l'equip de govern format pel PSC i En Comú Podem Rubí hi van votar en contra. La moció ja s'havia presentat ple de mes d'abril per part d'Esquerra Republicana i la U, però aleshores es va retirar amb l'objectiu de continuar-la treballant. Un mes després, els grups promotors van tornar a dur el debat al plenari. La regidora Marta Oliva va explicar que l'Ajuntament està treballant des de diferents àmbits, tant per millorar la plaça Pompeu Fabra com per trobar un local per al Guspira. També va reiterar la petició de retirar la moció fins al setembre i va assegurar que si aleshores la situació no estava resolta, es podria tornar a presentar. Però la portaveu de la UP, Marina Dolcet, va respondre en nom de l'agrupament Escolta Guspira que un mes és temps suficient per cercar alternatives i va deixar clar que la moció no es retiraria. Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va anunciar que s'ha fet una inspecció al local de l'entitat situat a la plaça Pompeu Fabra i va advertir que, si no compleix els requisits necessaris, es procedirà al seu tancament. I encara en clau de ple municipal, la sessió d'ahir també va servir per aprovar els dos festius locals de Rubí per a l'any 2027. Seran dos dies consecutius emmarcats dins la festa major. El dilluns 28 de juny i el dimarts 29, coincidint amb la festivitat de Sant Pere, patró de la ciutat. La festa major del 2027 està previst que se celebri entre el divendres 25 i el dimarts 29 de juny. Amb aquesta proposta, el govern municipal ha volgut concentrar els dos dies festius locals en la recta final de la celebració perquè els dos últims dies de festa no siguin laborables. La proposta va rebre el suport del govern, PSC i En Comú Podem Rubí, així com del Partit Popular i de Vots. Esquerra Republicana i Veïns per Rubí es van abstenir, mentre que l'únic vot contrari va ser el de la U, que considera inadequat concentrar els dos únics dies festius locals en dates consecutives. La portaveu de la formació, Marina Dolcet, ho va explicar així.
1: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
0: Aquests dos dies locals se sumaran als dies festius aprovats a Catalunya pel 2027. Any Nou, Reis, Divendres Sant, Dilluns de Pasco, 1 de maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima i la Constitució i Nadal. Això farà que, igual que aquest any, el dilluns de segona Pasqua continuï sent laborable. El 2027 aquesta data caurà el dia 17 de maig. És el dia en el que tradicionalment se celebra la festa dels xatos amb la seva missa i activitats populars, de manera que tot apunta que la celebració s'haurà de traslladar al diumenge anterior coincidint amb Pentecosta. Una situació que ha generat malestar entre les entitats de la cultura popular que organitzen la festa i que habitualment compten amb el dilluns de segona Pasqua per celebrar-la. El president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, ho explicava així dilluns durant la presentació de la nova imatge de Sant Mus que aquest diumenge arribarà a l'ermita.
2: És una data que històricament sempre ha estat festivitat a Rubí i que forma part de la nostra identitat i sobretot molt vinculada a l'ermita de Sant Mus, ja que és quan tenen lloc l'aplec del Sant i la festa dels xatos. O sigui, recuperar una altra vegada aquest dia de festa local que sigui la festa dels xatos.
0: Això pel que fa als dies festius, que com deien coincidiran en la festa major, però ahir al ple també es va xerrar d'un tema que ha suposat molts conflictes en els darrers anys, les entrades dels concerts que es fan a l'amfiteatre del Castell. I és que ahir es va aprovar que siguin de pagament. La mesura s'aplicarà com a prova pilot i fixa un preu públic de 10 euros per entrada. Segons el govern municipal, la decisió cerca a evitar els problemes i el caos generats en les edicions anteriors amb el sistema de reserva gratuïta de localitats. De fet, la Junta de Govern Local ja ha iniciat els tràmits de contractació dels concerts previstos per aquesta festa major. Entre les actuacions anunciades hi ha el concert inaugural del cantant Beret, programat per divendres 26 de juny a les 10 de la nit, i l'actuació del grup Els Pets, prevista per l'endemà a la mateixa hora. L'adopció del preu de 10 euros es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i en general caos que va haver-hi altres anys amb les entrades gratuïtes que s'esgotaven per internet en qüestió de segons i en cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de Rosario. Per això el govern es planteja, com dèiem, com a prova pilot, aquest preu públic de 10 euros. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
3: El que fem és aprovar-ho per aquest any en concret. No estem fent una aprovació en unes ordenances, per tant, després d'avaluar com funciona i què tant, mirarem quines són les millors alternatives per fer-ho fixar. L'objectiu és clar, volem una cultura accessible, ordenada i amb valor per a tota la ciutat.
0: El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant aquest punt amb el suport de veïns i el PP i sense cap vot en contra, però amb les abstencions d'Esquerra, Vots i la UP. Sentim la cap de l'oposició, Montse Soler, d'Esquerra.
4: Ens alegrem que s'estableixi un preu públic, però sí que és veritat que creiem que s'hauria pogut fer amb preus diferenciats, s'hauria pogut tenir doncs, preus per famílies nombroses o monoparentals, el tema també de la proximitat a l'escenari o no, preus diferenciats en funció del catxet dels artistes.
0: Uns arguments en els quals també ha incidit Marina Dolcet de la U, que ha proposat un sistema alternatiu que el mateix ple ja va aprovar el mandat passat, però que no s'ha implementat.
5: Que la gent s'apuntava a un sorteig i un compte assigna l'entrada és quan llavors passes a pagar-la, en aquest cas, o si és gratuïta, gratuïta. És un sistema molt més just que no tenir temps fora de la feina o gent comprant entrades de forma massiva, que és tonto l'últim i qui primer arriba primer se les queda.
0: Més enllà dels concerts de Beret i els Pets al Castell, per als quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol de Tietz, Fórmula Quinta i Despistaos. A més, Banda Neoniversión i Possible ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran a la Festa Major de Rubí. I acabem el repàs del ple municipal amb la resta de mocions que es van debatre ahir. Es va aprovar una moció presentada en solitari per la U per promoure l'habitatge cooperatiu a la ciutat. El text va prosperar amb els vots favorables de la U, Esquerra i Veïns, l'abstenció de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular i Vots. La proposta planteja impulsar polítiques per afavorir aquest model d'habitatge, com ara elaborar una llista de solars sense edificar, organitzar sessions informatives sobre el funcionament de les cooperatives d'habitatge habitatge o estudiar la cessió dels terrenys municipals. En canvi, no va prosperar la moció presentada per Esquerra sobre la regulació comercial de la ciutat i el TES va rebre els vots en contra del PSC, en Comú Podem Rubí i el Partit Popular. La proposta plantejava elaborar un cens comercial per conèixer la tipologia d'establiments existents i crear un pla especial d'usos comercials al centre urbà per limitar la concentració de negocis de les mateixes característiques. Finalment, les dues mocions presentades per vots, una per canviar el nom de l'skatepark de Can Sant Joan i una altra de rebuig al procés de la regularització impulsat pel govern espanyol, van ser retirades abans de la votació.

0: Informació esportiva amb protagonisme per a les promocions d'ascens dels equips rubinencs. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria-València tocarà la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
3: Sonido Vinilo.
4: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
3: Sonido Vinilo.
4: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
3: Sonido Vinilo. Con José Verde.
5: Són les 9 del matí.

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: L'esport.
4: Emocions, moments, situacions.
3: El futbol.
4: Sentiments, promeses, amor.
3: La Unió Esportiva Rubí.
5: Siento lo mismo por ti.
4: Uns colors. Uns objectius, una cita amb la història.
6: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
7: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
8: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
9: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
10: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
9: Us hi esperem.

Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí. Després del bloc de notícies, ara sí, encarem una nova franja del Rubí al dia amb continguts que ens duran de la salut i els hàbits quotidians fins al comerç local i la cultura de la ciutat. Començarem xerrant de salut pública, coincidint amb el Dia Internacional contra el Tabac, que se celebra diumenge. Entrevistarem la doctora Susana González, del Departament de Salut Laboral de Mútua Terrassa, que ens explicarà la campanya de sensibilització contra el tabaquisme que han impulsat entre els seus treballadors i quins objectius ens plantegen amb aquesta iniciativa. Tot seguit, posarem la mirada en el comerç local amb Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí, amb qui xerrarem de la botiga al carrer que se celebrarà aquest dissabte dins la programació de la Fira Primavera. Coneixerem com s'està preparant la jornada i què hi trobarà la ciutadania. Després arribarà una nova edició de l'escàner setmanal d'Albert Soler que una vegada més ens ajudarà a entendre l'actualitat dels darrers dies a través d'una paraula clau que servirà de fil conductor. I com és habitual, completarem aquesta segona hora amb la secció d'esports i la recomanació musical del Robert Fernández per posar ritme al matí. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández i Rosa Maria Ruiz per analitzar Maria Àngel Ruiz, volíem dir, m'estic inventant els noms, per analitzar diferents qüestions de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà accent patrimonial i cultural amb Belén Tierno. Conversaran representants del Centre d'Estudis Rubinens sobre l'acte d'aquest diumenge relacionat amb la donació de la rèplica de la talla del Sant de l'Ermita de Sant Mus. I després arribarà l'agenda de la biblioteca amb noves propostes i activitats culturals. Començam!

0: Aquest dissabte 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut amb l'objectiu de conscienciar la població sobre els efectes nocius del tabaquisme i promoure hàbits de vida més saludables. El tabac continua sent una de les principals causes prevenibles de malaltia i mortalitat arreu del món. Cada any provoca milions de morts i està relacionat amb malalties cardiovasculars, respiratoris i diversos tipus de càncer. En aquest context, cada vegada són més les institucions i empreses que impulsen iniciatives per ajudar les persones fumadores a deixar aquest hàbit. És el cas de Mutua Terrassa, que coincidint amb la Setmana Sense Fum ha posat en marxa una nova campanya de deshabituació tabàquica dirigida a tots els professionals de l'entitat, que inclouen també els professionals d'aquí, de la nostra ciutat de Rubí. I per conèixer millor aquesta iniciativa, donen pas ara a la nostra companya Patri Díaz, que ha conversat amb la doctora Susana González del Departament de Salut Laboral de Mutua Terrassa.
1: Avui ens acompanya la doctora Susana González, doctora del Departament de Salut Laboral de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de Mutua Terrassa, amb qui parlarem sobre aquesta campanya de reducció del tabaquisme entre els professionals de l'entitat i també sobre la importància de continuar sensibilitzant la societat sobre els riscos del tabac, del tabaquisme. Vaja. Doctora González, moltíssimes gràcies per atendre'ns en primer lloc.
2: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
1: Doncs és importantíssim el tema de la lluita contra el tabaquisme. El 31 de maig és el dia contra el tabac, però evidentment és una feina que s'ha de fer cada dia, no només un dia a l'any. Per tant, li pregunto, doctora, quin és l'objectiu principal d'aquesta nova campanya que impulseu des de Salut Laboral?
2: Bé, l'objectiu d'aquesta campanya és, bueno, com tots sabeu, quasi un 25% de la població és fumadora encara, tot i que les incidències van baixant, i nosaltres, dintre de la nostra població sanitària, els treballadors de la salut, pues, no deixen de ser igual que la resta de la població, i el nostre objectiu és que disminueixin el seu índex de tabaquisme. O sigui, ens adrecem als nostres treballadors per tal de que recordar-los que el tabac és nociu i que els podem acompanyar en aquest procés de deixar de fumar.
1: Clar, quan parlem de l'àmbit sanitari, segurament, doctora, associem, no?, metges, infermers, però clar, hi ha molta més gent que treballa, hi ha molts professionals diferents, no?, que treballen en un centre de salut.
2: Exactament.
1: O en un hospital, o en un centre hospitalari, o un COAP, on sigui, no?
2: Sí.
1: Per tant, des de Mutua Terrassa, entenc que aquesta campanya està pensada per arribar no només a metges i infermers, que també, òbviament, sinó a tot el personal que treballa en un centre hospitalari, per exemple, no?
2: Exacte, en un centre hospitalari. Per nosaltres, sanitaris són tots aquells que tenen a veure amb la salut de les persones, però igual d'important és el metge que tracta el pacient, com la senyora de la neteja que neteja els espais, com el personal de manteniment, el personal d'estructures, pues, l'assessoria jurídica, comptabilitat, o els Mossos sanitaris, vull dir que hi ha infinitat, el personal de la bugaderia que et renta la roba, qualsevol dels nostres treballadors són importants per nosaltres, evidentment, i igual que són importants per la salut de la població. I a tots ells va dirigir la campanya.
1: Aquesta campanya, doctora, proposa un procés que és deixar de fumar en quatre passes, no?, que seria aplicable, evidentment, a la resta de la societat que ens estigui escoltant. Aquestes quatre passes, ens les podria resumir una miqueta per si algú que ens està escoltant, doncs, té aquesta intenció de deixar de fumar?
2: Sí, aquestes quatre passes són sempre ostres, estic pensant que poder el tabac pot ser nociu per la meva salut. Pues la primera passa que he de prendre és, que he de fer, és prendre la decisió. Prendre la decisió de, jo vull deixar de fumar, no? Aquesta seria la primera passa. Per potenciar aquesta primera passa, nosaltres fem una campanya informativa entre els nostres treballadors, dins el que és les campanyes d'empresa saludable que fem durant tot l'any, diferents campanyes de promoció de la salut. Això seria la primera passa, prendre la decisió amb totes les informacions que tinc al voltant o que em proporciona, doncs, des de Salut Laboral com des de qualsevol altre àmbit, no? La segona part seria, vale, jo he pres la decisió, però i ara què faig? Bueno, la segona passa és preparar-me. I la manera de preparar-me poden ser moltes. Hi ha gent que diu, pues em vaig a llegir un llibre d'autoajuda. En aquest cas, pues, pels nostres treballadors, la part aquesta de preparació podria ser, bueno, demano hora a Salut Laboral i vaig a veure què m'expliquen, no? Nosaltres aquí sempre els diem, els donem unes pautes perquè acabin de consolidar aquella decisió que han pres, no? La tercera passa ja seria l'abandonar l'hàbit tabàquic. Deixar de fumar, doncs és un acord entre el treballador, pacient i nosaltres, veient una mica les seves característiques i l'ajudem en aquest procés de buscar quin dia i com ho faré. I a partir d'aquí, doncs, la quarta passa i no menys important és el manteniment d'aquella decisió, sí. Un cop ja presa, i en aquest cas doncs, se li ha de fer un acompanyament durant uns mesos i estar allà per si en un moment determinat em necessita, tinc moltes ganes de fumar i necessito algú que em digui que no, que continuï, no? Clar. Aquest manteniment és molt important també.
1: Quina seria, segons la seva experiència, la passa més difícil? La primera, que és la de prendre la decisió, o mantenir-la, que és l'última?
2: Ostres, les dues són complicades perquè quan parles amb els fumadors, molts et diuen, sí, ja sé que deixar de fumar, o sigui, que fumar és dolent. La informació la té tothom, vaja, avui en dia és raro que trobis una persona que digui, no sabia que el tabac és dolent. Però ara no és el moment. O sigui, sempre busquem excuses, ara estic més nerviós, ara ve l'estiu i hi ha les terrassetes, ara, o sigui, sempre el fumador busca excuses per autojustificar-se. I bueno, pues, és molt difícil prendre la decisió. Jo crec que seria el més difícil. El manteniment, bueno, també és difícil, però, bueno, jo crec que no tant. Un cop has passat per la primera fase, els primers dies, que són els més difícils, també te'n adones de l'esforç que estàs fent. I jo sempre els dic que mirin enrere, pues, bueno, aquell esforç, aquella malestar dels primers dies, que no han de passar per allò una altra vegada si segueixen mantenint, no? I sempre els dic que tinguin en compte molt quan baixes l'alerta, tots hi ha moments, doncs una festa, un susto que et doni la família, en el que busques, el tabac m'ajuda. I els prevenc per dir, el tabac no t'ajuda. La resta de la gent que no fuma també passem per aquests moments. Bueno, jo crec que és difícil mantenir-se en alguns casos, no en tothom, hi ha gent que ho deixa i està fantàstica i supercontenta. I en canvi la primera decisió sempre és la més difícil. En qualsevol cas, jo sempre els dic que les recaigudes de tabac no s'han de veure com un fracàs.
1: És un procés
2: cada
1: més,
2: cada vegada
1: no?
2: que un ho intenta, està més a prop, perquè sempre s'aprenen coses en el camí. I està més a prop de que sigui l'última vegada.
1: Sempre parlem de força de voluntat, doctora, però pel que m'està explicant és molt bàsic, molt bàsic, molt bàsic l'acompanyament d'un professional, perquè tu pots tenir molta força de voluntat i, va, deixaré de fumar, intentar-ho, però si no tens algú al costat que et digui, bé, si veus que tindràs una recaiguda, fes això, fes allò, o surt a caminar, o jo què sé, saps? L'acompanyament sempre és bàsic per a una persona que vol deixar de fumar.
2: Sí. Bueno, sempre et trobes el cas d'aquell que et diu, no, jo fumava un paquet diari o dos, i un dia vaig dir, s'ha acabat,
1: sí,
2: s'ha acabat,
1: veritat.
2: I mai més. Bueno, hi ha gent que és molt capaç. S'ha de tenir en compte que el tabac té un factor, el lliga psicològicament molt, molt més que moltes altres substàncies tòxiques. Llavors, algú que t'acompanyi en el camí i que et doni estratègies i t'avisi, et passarà això, et passarà allò, i quan et passi allò, fes això, o fes l'altre. Això ajuda, ajuda molt. I després jo els dic, només el compromís que tens amb el sanitari que t'està ajudant, de que, ostres, hauré de tornar d'aquí 15 dies i com li dic que he trobat una calada o he fet... Això també és també juga el seu paper. També els dic que quan hagis pres la decisió, avisa a tots els que tens al costat, per exemple, no? Uh-huh. Per tenir aquest compromís amb els altres, he dit que deixaria de fumar, ho he de fer.
1: Ho he de fer.
2: No? Totes aquestes petites estratègies que nosaltres els hi expliquem, pues els ajuden, sobretot a entomar els primers dies.
1: De per cert, que aquesta campanya de la que estem parlant, doctora, inclou un incentiu, eh? Un paquet d'aventures a l'aire lliure si s'aconsegueix, si la persona aconsegueix 6 mesos sense fumar. Aquesta és una molt bona recompensa. Hi ha moltes bones recompenses, evidentment, tenir una bona salut, òbviament. Però aquest és un incentiu més.
2: No?
1: Exacte, és la primera, no? Diguéssim, al top 3, doncs tenir bona salut. Però heu inclòs aquest incentiu a la campanya, no? Que tot és una ajuda al final.
2: Sí, nosaltres, de fet, hi ha 2 incentius, un més gran que l'altre, uh-huh. Però el primer incentiu és tots els treballadors que venen en aquests 15 dies que dura la campanya, que nosaltres igualment durant tot l'any acollim tots els treballadors que volen deixar de fumar, uh-huh. i els hi fem el seguiment. Però justament en aquests dies, coincidint amb la setmana sense tabac, sense fum, els que venen a la primera visita, demanen hora i venen a la primera visita, els regalem ja per venir a informar-se una cistelleta de fruita.
1: Ah, molt bé.
2: I per què una cistelleta de fruita? Perquè estem fomentant hàbits saludables i al final pues, deixar de fumar saludable, molt, menjar fruita també és saludable. Uh-huh. I els que són capaços d'arribar fins al final, i al final està en 6 mesos de seguiment, pues sí, els regalem un pack d'aventures que... Bueno, normalment són estades a la natura, que és una cosa que s'ha de potenciar molt i que també és salut, no? Uh-huh. Fer caminades, fer activitats al medi ambient, no? Uh-huh. I, bueno, doncs és una cosa, per posar un incentiu, és una cosa que ens semblava que lliga molt amb respirar aire pur més que respirar fum de tabac.
1: Uh-huh. I l'última, doctora, estem parlant tota l'estona d'aquesta lluita contra el tabaquisme i, clar, ens ve a la ment, evidentment, les cigarretes, no? Les cigarretes de tota la vida, per entendre'ns, però ara hi ha altres temes. Tenim els vapejadors, per exemple, no? Que les estadístiques ens estan dient que entre els joves...
2: doncs,
1: molt. Sí, exacte, s'està utilitzant moltíssim, però a més ells creuen que és... entre moltíssimes cometes, més sa que fumar-se una cigarreta. Per tant, ara mateix la lluita contra el tabaquisme és molt més àmplia que fa 15 anys, no?
2: Sí, sí, més àmplia en quant a dispositius per fumar. Mm-hmm. Sí, sí, que s'han de tenir en compte. Tots aquests dispositius, primer van sortir les cigarretes electròniques. Ara hi ha els vapers... Sí, tots aquests dispositius predisposen moltíssim a acabar en el tabac.
1: Clar.
2: Això, primera cosa. Segona cosa, no saben, jo de vegades els hi diem, oi que tu, si vas a una discoteca i veus que algú et posa alguna cosa dintre del got, no t'ho has de veure, mm-hmm. i tots estem molt amb el tema aquest de la insubmissió química, mm-hmm. tu saps el que et poses a dintre d'aquest vàper? Quina substància has mirat? I clar... Els joves, sobretot els molt adolescents, aquí en veiem pocs, però bueno, ja en tenim de 16 anys cap endavant, uh-huh. doncs, en alguns llocs de treball que estem aquí amb nosaltres. I jo els hi faig aquesta reflexió, no? Saps el que estàs aspirant aquí? Hi ha una... A més, la indústria va molt per davant de nosaltres, uh-huh. amb la qual cosa no sabem moltes vegades què porta allà dintre. Hi ha algun estudi inclús que s'ha fet que només l'acció d'aspirar contínuament, encara que només aspiressis vapor d'aigua, ja crea unes pressions negatives en el pulmó que poden ser nocives, no? Si això es repeteix contínuament durant molts anys. Llavors, sí, s'ha de lluitar contra tot el que significa o s'entén com a fumar, sigui el que sigui, uh-huh. que es fumi, no? Uh-huh.
1: Doncs, doctora Susana...
2: És un problema. Això,
1: és un problema perquè cada vegada es veu més, eh? No només... Ara estava parlant vostè d'adolescents, però hi ha gent més gran, eh? Que està utilitzant. El que passa que les estadístiques sempre ens diuen el número, no? Que destaca més, en aquest cas, és entre els joves. Però hi ha molta gent que fins i tot l'utilitza com per deixar...
2: Sí,
1: exacte. O està utilitzant com per deixar de fumar, que també és una qüestió d'hàbit, no? No, com deia vostè, no només del que te'n passa, sinó és una qüestió d'hàbit.
2: Sí, totalment.
1: Doncs, doctora Susana González, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Rubí, explicar-nos aquesta campanya que heu començat des de Mutua Terrassa. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: I això pel que feia el dia 31 de maig, però aquest dissabte 30 de maig, Rubí, viurà una nova edició de La Botiga al Carrer, una iniciativa que torna a omplir l'illa de vianants de comerç, activitats i ambient festiu, coincidint amb la festa de la primavera. Per conèixer tots els detalls de la jornada i també l'impacte que té per al teixit comercial de la ciutat, aquesta botiga al carrer, avui ens acompanya Miquel Ortuño, que és president de Comerç Rubí. Bon dia, Miquel.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, explica'ns què és exactament aquesta botiga al carrer i quin és l'objectiu que té aquesta iniciativa.
1: Bueno, l'objectiu que té aquesta iniciativa és dir que és la 19a edició, és promocionar el comerç local, donar-lo a conèixer i fer una petita festa del comerç, no? Tindrem activitats, tindrem animació, tindrem músics, tindrem tallers, tindrem jocs infantils. I, bueno, lo important que són les tendes, doncs, bueno, el comerç local doncs, no està passant, que diguem, en molt bons moments, però, bueno, nosaltres ens veiem, estem treballant perquè això no sigui així, no? I perquè el comerç local tingui la seva força i ensenyar el que és el nostre model de comerç mediterrani.
0: Uh-huh. Enguany la jornada coincideix, com dèiem, amb la festa de la primavera. Què aporta aquesta unió entre comerç i festa popular?
1: Bueno, ens ajuntem comerç i cultura i entre les dues ens retroalimentem. Ja ho vam fer l'any passat i aquest any ho hem fet encara amb més força i bueno, segurament que serà una acció que anirem repetint durant els pròxims anys. Uh-huh. També dir que també estem treballant amb aquesta edició amb diferents associacions d'aquí de la ciutat que també estaran presents a la botiga al carrer.
0: Uh-huh. A quina mena de comerços hi trobarem? Tots els comerços de la ciutat? No, no?
1: No, tots.

0: sé si ens pots fer algun petit avançament.
1: Bueno, hi haurà música al carrer, activitats pels nens, amb tallers, amb pintacares. Després també dir que és el nostre 10è aniversari de Comerç Rubí, que abans veníem de la federació. Bueno, i bueno, també tindrem sorpreses perquè és el nostre 10è aniversari, també ho volem celebrar amb la gent. I, bueno, una mica tot això.
0: Sempre es xerra de la importància de comprar el comerç local. Quin impacte real tenen iniciatives com aquestes per als negocis de Rubí?
1: Bueno, quan les tendes, parlant amb les tendes i més que res tendes noves, que és on et pots fer la gran idea, normalment hi ha molta gent, se li para molta gent que no els coneix, això per començar. Després li demanen ofertes, potser aquell dia pues, tenen ofertes d'estiu, no? Diuen, bueno, pues ara tenim això, tenim allò, i la gent acaba anant-hi als comerços, acaba comprant.
0: Per tant, aquesta mena d'activitat serveix per generar un vincle, no?, entre els botiguers i els clients, com per reforçar el sentiment de comunitat, no?
1: Sí, sí, es crea un vincle. És que fa la botiga al carrer fa la funció de fira. La fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
0: Uh-huh. Abans ens comentaves que el comerç de proximitat viu moments de canvis, amb la competència de les grans superfícies, la compra online... Com està vivint tota aquesta situació el comerç rubinenc?
1: Bueno, la situació és adaptar-se una mica a totes les tècniques, per dir-ho d'alguna manera, de vendre avui en dia, no? Que bàsicament és internet i grans superfícies. Nosaltres lluitem aquí perquè sigui un centre comercial a cel obert dintre de Rubí, no? Pues que hi hagi aparcament, que els carrers estiguin nets, que, bueno, parlem amb les administracions, fer animacions, i, bueno, a part el comerç local té una llum diferent als altres comerços, perquè és la llum de la ciutat, no? És qui et dona la llum, qui et dona el caliu, qui et dona l'ambient... Té altres coses, no? És més personalitzat, és un tracte més de mica a mica, per dir-ho d'una manera. Tot això, doncs, ho hem d'explotar.
0: Mm-hmm. Deies que en aquesta botiga al carrer també celebrareu el 10è aniversari de Comerç Rubí. No sé si fareu, si teniu pensat alguna festa, no per aquest dissabte, no sé si teniu pensat alguna celebració més especial per celebrar aquests 10 anys i si podries fer-nos un avançament, un petit spoiler.
1: No, en principi ho tindríem que parlar amb junta, que això no ho hem parlat, el que sí que aquest dissabte donarem un petit obsequi perquè és el nostre 10è aniversari i ens agrada celebrar-ho amb la gent. Que també tenim que agrair a la gent de Rubí que nosaltres puguem fer 10 anys.
0: Per acabar, Miquel, com animaríem a la gent de Rubí, fins i tot de la comarca, per apropar-se aquest dissabte a la botiga al carrer?
1: Bueno, tenen que vindre perquè és el comerç de Rubí i bueno, perquè hi haurà molta animació, hi haurà activitats i, bueno, a part de veure botigues de Rubí i gent que presenta els seus productes, també tindran molt tipus d'animació, i sobretot pels nens. Els nens els han de treure perquè hi ha tallers, jocs infantils, i bueno, es trobaran moltes sorpreses.
0: Molt bé, doncs amb aquests ànims, perquè sortim tots al carrer aquest dissabte, encara que farà calor, tot i que baixarà un poquet la calor, per tant es podrà passejar molt bé per aquesta fira i per aquesta botiga al carrer. Moltíssimes gràcies, Miquel, per atendre'ns avui.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Bon dia, adéu.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: un divendres més, un escàner setmanal més, que ens encanta aquesta secció perquè podem fer aquest repàs de tota l'actualitat de la setmana i així tenim pues precisament això, un escàner al servei i això ens ho porta, com sempre, l'Albert Soler. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pam.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Dormit, cansat?
1: Una mica de... Sí, ahir vam tenir ple, vam acabar tard, per variar, i tot i que podia haver sigut pitjor,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Al final es van retirar dues mocions, i dic, si no, ens anàvem a les 10 de la nit, tranquil·lament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí, sí, una miqueta cansat aquesta setmana, però bé,
0: bueno,
1: recuperarem.
0: Ja és divendres i tenim el cap de setmana per davant per descansar. Jo, aquesta setmana, crec que la paraula és molt clara. Calor, calor, i després més calor, i més calor encara.
1: La veritat és que podria ser-ho, sens dubte, perquè és el primer que penses quan surts al carrer i dius, ma casa on d'en, et ve aquella bufetada d'aire calent i dels rajos de sol ahir, passejava pel carrer i dic, és que els estic notant, que m'estan... I dic, però si és el maig, no pot ser, això és a l'agost.
0: Estic atxitxarrant.
1: Ostres santa. Però, mira, la veritat és que, com dic, podria ser-ho, però he intentat sortir una mica de l'obvietat. I he donat una volta a l'actualitat i a veure què et sembla la paraula que he escollit. Desplaçar-se.
0: Com que desplaçar-se? Això... A veure... Me fas por, eh? A veure, vinga, anem al primer desplaçament de la setmana.

0: Pam, quants rubinencs i rubinenques creus que es desplaçaran a Tarragona o a Lleida per veure l'eclipsi total de sol el proper 12 d'agost? Aquesta setmana a Ràdio Rubí hem explicat que gràcies a en Josep Maria García de l'associació Astro Rubí hem explicat en quins llocs de Rubí es podrà veure millor aquest fenomen únic i extraordinari, que serà els dos llocs que ell ens ha recomanat, que el Josep Maria García ens ha recomanat, són el mirador de Can Tireries, a Can Oriol, allà on hi ha la Rosa dels Vents, en aquella carena on hi ha el xiprés, que és molt maco, doncs és allà dalt, és un molt bon punt, i també a la zona de les runes de l'ermita de Sant Genís, que està darrere del cap de Sant Genís, com el seu nom indica. En García, però, ens explica que a Rubí no veurem la foscor total.
1: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
0: Clar, per tant, si tu vols veure aquesta cosa tan extraordinària, que és que de dia es faci de nit de cop i volta, doncs t'hauràs de desplaçar. És a dir, la zona de Tarragona, per al sud de Lleida, però on es veurà més bé serà sobretot a les Terres de l'Ebre, val? On sí que el sol, on sí que la lluna taparà completament el sol i es farà de nit a quarts de nou del vespre.
2: Ostres, 12 d'agost, no sé si el podré veure. Jo crec que estaré de vacances. Jo crec no, segur que estaré de vacances. No sé si podré estar a part l'eclipsi.
0: Doncs jo de tu canviaria els plans perquè per estar a Catalunya aquells dies, perquè l'últim eclipsi, igual que aquest, va passar el 1905. I el següent no serà fins al 2180. Per tant, fes càlculs, tu creus que el veuràs?
2: No, crec que no. No crec que el vegi en aquelles... No, bueno, potser he vist molts anys, però no crec que el vegi. Per cert, Albert, tu saps que jo sempre tir cap a casa.
0: I tant. També a Mallorca,
2: saps
0: clar.
2: Saps on és un bon punt per veure aquest eclipsi?
0: Tens
2: a la costa
0: raó.
2: De Palma. I ara que m'estaves explicant això... Ostres, he tingut un parell d'ofertes per veure'l des de la mà i les he rebutjades. No sé si m'ho repensaré acceptaré.
0: A més, com que el sol es pondrà per l'horitzó, perquè serà quarts de nou del vespre, clar, de ser un lloc, o la mar és un bon lloc, o si estàs a l'interior has de buscar un lloc elevat, per això aquests dos punts que ha dit de Rubí, on no et tapin edificis, etc. Però si estàs al mar, vaja, és fantàstic.
2: Sí, mira, m'ho repensaré.
0: Bueno, si no hi vas tu, avisa'm.
2: Vale,
0: ja t'avís.
2: Segona notícia.
0: Ahir el ple va aprovar que els concerts de l'amfiteatre de Festa Major costaran 10 euros, després del desgavell i les queixes de l'any passat amb el concert de la Rosario. Serà una prova pilot, però el que no canviarà és que s'haurà d'anar... la gent s'haurà de desplaçar fins a la sala i fer cua per comprar les entrades presencialment, tot i que també se'n vendran per internet, també com l'any passat. La pregunta, com deia, quants rubinencs es desplaçaran a la sala per fer cua per pagar? L'any passat, recordem, es va fer cua, però les entrades eren gratuïtes. Les havies d'anar a buscar, però no havies de pagar res. I això què va provocar? Doncs que la gent n'agafava... Bueno, jo n'agafo 4, n'agafo 5, n'agafo 6, i ja veuré si hi vaig, si les omplo, si no les omplo, i tal.
2: I després no hi anaven.
0: Clar, i després hi havia allò que es diu sold out, entrades exaurides, i veies l'escenari, jo vaig anar al concert de la Rosario, i no estava pas ple a l'amfiteatre. Llavors això
2: és una vergonya, també,
0: Sí,
2: ens ho hem de fer mirar tots.
0: Totalment. Bueno, forma part del civisme aquest, diguem, genèric, que en parlem en molts àmbits, i aquest, evidentment, no és un civisme de fer soroll i deixar la basura fora del contenidor, però també és civisme, és a dir, és respectar l'altre, no? I dir, si és gratuït, agafo les que necessito i anar-hi. I si no hi vaig, li dono a algú, però no deixar-ho d'aquesta manera. Uh-huh. Però vaja, en tot cas, veurem si pagant un preu simbòlic de 10 euros això no torna a passar. Ostres, no, José, José, treu, José, però on vas? Que encara no es pot dir, això.
2: Hem d'anar alerta, eh?
0: Hem d'anar alerta. Sabem que hi ha converses, etc, però de moment, l'Ajuntament encara no ens ho deixa dir.
2: Jo crec que aquest any t'han fet molt, molt, molt feliç, eh?
0: Per què negar-ho?
2: Sí, a veure si ben aviat podem explicar el cartell sencer de la Festa Major, però com deies, de moment no podem dir res.
0: O no podem donar per fet, diguem-ho així.
2: Exacte, no podem donar per fet. Tercer desplaçat de la setmana.
0: Doncs el síndic de Greuges de Rubí, en Carles Alujo, se sent desplaçat per part de l'equip de govern. Ahir, al principi del ple, va presentar, com cada any, el seu informe, en aquest cas del 2025, però va ser força dur amb el seu discurs. Va explicar que cada cop rep menys respostes, que té menys accés a la informació i que des del mes d'octubre del 2025 no compta amb el suport administratiu imprescindible. És a dir, no té una persona que s'encarregui de la part administrativa de la sindicatura de comptes, cosa que està alentint la seva tasca. Però Alujo va voler deixar clar per què se sent desplaçat.
3: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i en sap greu. En sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
0: La resposta davant d'aquestes frases, d'aquestes paraules del Carles Alujo, del síndic, la va fer el portaveu del PSC, Rafael Hueto, i li va dir que a vegades, o sigui, una mica per explicar per què hi havia aquesta distància, perquè se sentia desplaçat, li va dir que de vegades sembla que estigui en campanya electoral. Tots els grups de l'oposició van fer una defensa tancada de la feina del síndic de Rubí.
2: Una situació molt incòmoda, sens dubte. Quarta notícia.
0: Doncs el Consorci Sanitari de Terrassa ha decidit desplaçar de forma temporal l'activitat assistencial del centre Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Recordem que el 12 de maig va ploure molt a Rubí i l'aigua va entrar en aquest centre sanitari i va causar danys importants en aquestes instal·lacions. Això vol dir que els usuaris del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el famós CESMIG, i del Centre de Salut Mental d'Adults, el CESMA, i de l'Hospital de Dia, doncs s'hauran de desplaçar fins al CAP Anton de Borja i al CAP Sant Genís de la nostra ciutat, doncs per poder ser atesos.
2: Realment l'atenció a la salut mental a Rubí necessita millorar moltíssim, i aquí des de Ràdio Rubí hem xerrat moltíssimes vegades i seguirem xerrant, perquè és un tema molt, molt important. Cinquena notícia.
0: Doncs demà serà un d'aquells dies històrics per la Unió Esportiva Rubí. Passi el que passi sobre el camp de futbol, el desplaçament d'aficionats fins a la Pobla de Mafumet per a la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Tercera Federació pot ser d'aquells que faci, com deia, història. L'acord amb el club tarragoní perquè els aficionats rivals paguin només una entrada de 5 euros i, a més, sigui un desplaçament fàcil, està només a una hora de distància, estic segur que farà que molts rubinencs vagin demà a animar els jugadors del Rubí. A més, la directiva de la Unió Esportiva ha organitzat autocars a 15 euros, amb l'entrada inclosa, per no haver-se de preocupar ni del cotxe ni per anar i tornar de la Pobla de Mafumet.
2: I, Albert, tu què faràs? Aniràs?
0: Allà hi seré, jo també hi aniré, i tant, amb la bufanda al coll, malgrat la calor, la portarem al coll o potser al braç, però allà hi serem per animar l'equip del Rubí.
4: Rubí! Rubí! Rubí!
2: Albert, tu durant molt de temps has estat periodista esportiu, o sigui, controles bastant la situació, entenc que estiràs per allà analitzant també.
0: I tant, i que no es despisti el Cisco, que li prendré el micro.
2: Bueno, Albert, pues que vagi molt bé. A veure si guanya el Rubí. I bon cap de setmana.
0: I tenim una eliminatòria més. Si guanya el Rubí, encara no pujarà de categoria, no. Però tindrà una eliminatòria més, que ja serà una final, i llavors aquesta ja la viurem encara amb més intensitat.
2: I tant, i tant. Moltíssimes gràcies, Albert.
0: A tu, bon cap de setmana.
2: Adéu.

0: besos.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
2: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
2: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: temps d'esports amb el Toni Bravo. Bon dia, Toni.
1: Molt bon dia.
0: Esports de divendres, per tant, molt emocionats pel que pugui passar el cap de setmana.
2: Doncs sí, perquè hi ha almenys tres equips que fan promoció, jugant promocions. Per exemple, la Unió Esportiva Rubí, dissabte, 7 de la tarda, juga el pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. No serà un partit gens fàcil, recordem que la Pobla ha fet una temporada molt bona, són segons, però és que els nostres també arriben molt endollats.
0: Però no han guanyat mai allà, no?
2: No. Però això és una estadística.
0: Sí. No? Les estadístiques estan per romper-la.
2: Exacte. És cert que la Pobla de Mafumet són molt bons. Han mostrat molta regularitat. No els han guanyat la Unió Esportiva allà. La Unió Esportiva Rubí no els han guanyat allà. Són en les 9 ocasions, però això són estadístiques. És a dir, mostra una regularitat, mostra un equip que és molt difícil de guanyar, però això no significa que no es pugui guanyar. Per tant, repte majúscul per la Unió Esportiva Rubí? Doncs som-hi, anem a trencar l'estadística. Això ha passat abans, però ara és cert que els nostres també no han arribat, arriben amb 4 victòries consecutives, han tingut trams de lliga en el que han estat més irregulars, podríem dir-ho així, però com és un partit, un únic partit, que si guanyen, passen a la següent ronda. Per tant, ho han de demostrar allà la Pobla de Mafumet i els nostres. Tenen també les oportunitats i la possibilitat de guanyar. També anem a l'Esportiu Rubí perquè els nois que disputen la fase regular a Tercera Nacional i que es va acabar el darrer partit de Lliga la jornada passada, tots, pràcticament tots, tenien una jornada que no es va disputar, que va ser la jornada número 19. Doncs diumenge a les 6, els de David Parrilla, l'Esportiu Rubí masculí, rebrà el Prosperitat Everest. No hi ha res a jugar-se, però sí que volen acabar la temporada doncs, amb aquesta cirereta de guanyar. Qui sí es juga la promoció d'ascens a Primera Nacional són les noies. Dissabte, a 6:45, reben a l'Almagro per intentar pujar a Primera Nacional. Doncs veurem a veure què passa. Avui, al programa Esports al Dia, tenim a la jugadora coordinadora de l'Esportiu Rubí, Sandra Navarro, que és molt interessant doncs, aquesta entrevista respecte com afronten aquest partit. Anem al Juventut 25 de setembre perquè viurà avui divendres a partir de les 8 un moment històric.
0: A partir de les 8 del vespre, avui.
2: Exacte. També és bona hora, que fa molta calor, però és que estàs tirant cap a la vesprada,
0: no,
2: com tu dius.
0: Sí.
2: Instal·lacions renovades, inauguració, graderies per a 600 persones, nous espais socials, posada en llarg també de tots els equips de la temporada, doncs, que a gaudir-ho i
0: per
2: a celebrar-ho.
0: Exacte, és un esdeveniment per gaudir.
2: Després, qui es juga també el següent pas per la promoció? Les noies del Club Natació Rubí Femení. Primer assalt de la final de la promoció d'ascens a Divisió d'Honor, recordant que l'any passat estaven a Divisió d'Honor, van baixar a primera, doncs tenen l'oportunitat, estan a només 2 partits d'aconseguir-ho. Visiten la pista del Club Natació Barcelona a 2:45. Això és molt bo, perquè significa que la tornada serà aquí, a Can Rosés. Van eliminar amb autoritat el Molins de Rei, 2 victòries clares, 6-10, 5-10. I que arriben amb un gran nombre de victòries. Recordem que només en tota la temporada van perdre un partit, que va ser el darrer. Anem a futbol platja. Perquè aquí, a la
0: futbol platja, que a mi me fa moltíssima gràcia que hi hagi futbol platja a Rubí.
2: És molt xulo, això. Clar, tenim el club.
0: És molt estrany, si més no.
2: Sí, el Black Wolf Rubí, que comença aquest divendres a Chipiona a 8:15, avui, la temporada. A la màxima divisió, les noies, és primera divisió femenina, a més la seva portera participa en la selecció espanyola, l'han escollida. Debut exigent contra el Barcelona i dissabte jugaran contra el Melilla, el Túria València serà la tarda, és el rival, podríem dir, més assequible, perquè diumenge tanquen fase davant del Torroxeño, que són equips podríem dir que està a un altre nivell, que és l'actual campió. Doncs intentar competir. Curiosament, també, aquest club, no sé si tenim encara 30 segons.
0: Va, ràpid.
2: Aquest club té d'altres categories inferiors, de base, que inicien també la Copa Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
2: Són dos caps de setmana i es fa a la Torreta, que això està a la Roca del Vallès, que hi ha una pista allà de futbol platja, doncs allà comencen. A veure si aquí a Rubí doncs, tenim també una pista de futbol platja i no s'han d'anar al Masnou a entrenar.
0: La Roca del Vallès, un lloc on també hi ha molta platja, eh?
2: Molta platja, exacte.
0: Moltes gràcies, Toni, i a veure si dilluns em dus alegries.
2: Això, sembla la cançó de Ronaldo, aquí no hi ha playa.
0: Exacte.
2: Però tenim futbol platja.
0: Vinga, adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández. Voy.

0: se lleva este juego.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? El reconeixeu, no? Sí, és en Jere, el cantautor rubinenc que aquesta nit serà protagonista en el Ruby Sound. Per què sona el Jere? Doncs sona el Jere perquè, de fet, podria sonar en qualsevol moment de qualsevol recomanació de tota la temporada. Però sona el Jere perquè aquesta nit vindrà al programa i això que esteu escoltant és el so en directe de la interpretació del que ha sigut el primer senzill del seu nou treball que porta per nom Apolo. Que reviente el sol sonarà aquesta mateixa nit i en Jere ens parlarà de moltes més coses, de com es dedica al món de la producció musical, perquè no només és artista, sinó que, a més, també produeix els seus discos. I més sorpreses que jo us recomano que descobriu en sintonia del 99.7 de la FM i des de radiorubi.cat. Aquesta nit, a partir de les 21 hores, amb el protagonista, amb el Jere, i també estrenant el nou senzill que porta per nom Bella i Bèstia. De moment, escoltem aquest que reviente el sol, la versió... Doncs, evidentment, gravada, no l'acústica. Aquesta nit, a les 9, al Ruby Sound, us esperem a tots.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
4: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
2: De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
8: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
9: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Fer festius i acomiadaments. El ple suporta unànime a la plantilla de Ficosa, que és aquella rara escena política preciosa on tothom està d'acord 5 minuts seguits abans de tornar als retrets i als tuits. Perquè la cosa està fina. Continua el degoteig d'acomiadaments, ara a H&M, sortides pactades, eros, amb somriure administratiu, elegant. M'encanta, aquest llenguatge empresarial modern. Et fan fora amb acompanyament, que sembla que et convidin a un retir espiritual d'hivern. Mentrestant, el ple aprova millores a la Pompeu Fabra, un espai digne per l'agrupament Escolta Guspira, que està molt bé cuidar els joves, l'espai comunitari, perquè avui trobar un local assequible ja és de nivell llegendari. I també han decidit els festius municipals del 2027. No sabrem com acabarà el mes, però les dates per no treballar les tanquem amb un any d'antelació i gran interès. I els concerts de festa major costaran 10 euros. Només 10. Que surt més barat veure un concert a Rubí que anar a Barna en cotxe i aparcar mig decentment. Mentrestant, Educació i Sindicats tornen a negociar una altra reunió clau, una altra i una altra, totes són claus aquí, Ja no sé si és una mesa sindical tancades al departament o un fake de la saga infinita Jungla de Cristal, però amb menys adrenalina i més correu formal. I de la visita del Papa a Barcelona, blindada amb 6.000 policies, dispositiu colossal. Que jo entenc que sigui una visita històrica i solemne, però sembla menys una missa i més la final d'una Champions d'Àngels Celestial. I hi ha col·lectius laics dient: jo no t'espero, que també és una frase preciosa, sona menys a protesta institucional i més a missatge de parella enviat a les 2 de la matinada després d'una discussió monumental.

0: I atenció que fa la seva entrada a l'estudi, que el podem allà celebrar amb un oh, Francesc Hinojosa!
1: Hola, bon dia.
0: Aquí la claca, Maria Àngels Ruiz, que és la primera que ha arribat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per venir avui, eh?
2: Avui no em tocava previngut, eh?
0: No, però és que no vas venir dimarts.
2: Oh, ha posat falta i tot.
0: Home, havies de... Clar, aquí,
2: has vist?
3: Aquí no et deixa perdre...
4: Això no era voluntari? O
2: sí, però es veu que no has de recuperar la jornada.
4: Passa
2: sí,
4: llista no. I si no vens, recuperes.
0: La trobem a faltar. O sigui, aquí la trobem a faltar.
2: Jo me n'alegro molt, que em trobeu a faltar.
0: Lídia Juste, bon dia.
5: Hola. Ja de moment he fet falta, de moment.
0: Però m'has fet patir, aquests dos minutets estava el pobre. No. Hi havia un moment que estava sol. La Maria Àngel ha vingut primer, però pensava, ai, Déu meu.
5: Normalment aviso. Si no t'aviso, és que vinc. I si em truques i no t'agafo el telèfon, és que estic a algun lloc que no te'l puc agafar. Nego a agafar el telèfon segons quins llocs. Ja està.
0: Qui agafa el telèfon sempre, Joan Manuel? Bon dia.
6: Hola, el segon en arribar, eh?
0: Sí, sí.
6: És que no ha sigut... No has continuat...
5: Però, un moment, aquí no ens paga... Aquí no ens paga en puntualitat, no?
6: Puntualitat, no. Sí. No?
0: Està dintre del caché. Està dintre del caché.
6: Mira, a mi no puntual... em paguen ni assistència.
5: Mira, exacte. Mira, ni assistència.
6: Ni el cafè, mai millor dit.
5: No? Ni el cafè,
6: ja no parlem.
5: Diu, Francesc, ni assistència, ni puntualitat, ni absentisme. Res.
0: Bon dia, Francesc Hinojosa.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Parlarem dels temes d'Ero, del ple, de concerts de festa major, de festius municipals, de sindicatura, de la fira de primavera que tenim també aquest cap de setmana, de sindicats i educació, de la visita del papa, dels merders, escolta, quins merders, també entre els casos, també a la política espanyola, també, si ens dona temps, i de tot el que proposeu al 93-588-5960, 93-588-5960, va, que tenim ganes d'escoltar aquest telèfon, tenim ganes d'escoltar la vostra veu. José ha fet un gest així amb el cap, com dient, hosti, és que fa dies que no sona aquest telèfon, té tota la veritat. José Malagón us agafarà, perquè si no l'ombre... És que s'adorm aquest home.
5: Es frustra.
0: Clar, teníem
5: va,
0: trucades, ara no tenim trucades. Anem cap avall, José Malagón. Truqueu i animeu aquest home.
8: La tertúlia de Rubí al dia. L'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Aquí els sumaris que fem a Ràdio Rubí cada vegada són més... s'apropen més als sumaris de la política espanyola, perquè cada vegada són més llargs.
5: Espectacle.
0: Un dia, José, 5 minuts.
5: Espectacle.
0: Espectacle. Sí, va repetint, es va allargant i es van sumant. Sí. Presumptes.
6: Jo reivindico a les tertúlies el divendres cultural.
0: Allà està. Escolta, que podem començar per la festa de la primavera.
5: O pels concerts de festa major.
0: Ara, és
5: veritat que aquesta ha estat una setmana plena d'espectacles, que si tu tenies ganes una mica de passar l'estona, allò era un festival de colors, vull dir, i molt ben orquestrat, molt ben preparat. El problema és que, clar, ja no és la primera vegada. Aquí, a més, a Catalunya... hem tingut alguna mostra allò en èpoques passades, per tant aquests espectacles ara ja fan com una mica, rellisquen una miqueta, no? Perquè les coses serioses van on han d'anar i no cal muntar una parafernàlia d'escorcolls i de no sé quantes coses més i ensenyar-nos les joies de la família, vull dir, les coses són més serioses, senyors, vull dir, no... així no ens ho prendrem en sèrio.
2: Bueno, però cal vendre el que estan venent, clar, evidentment, estan intentant sí o sí, però el Sánchez, que hi hagi eleccions...
5: El que pode fer algo que lo haga, no?
2: El que pode fer algo que lo haga, i ells ho estan fent, però ben fet, eh? Més a més, no se'n perda ni una, eh?
5: Ni una.
9: Hi ha una dada que normalment no la diuen, però que està sobre la taula, i és que el PP vol evitar, tant sí com no, que es faci el judici de la Gürtel, que està previst per primers de l'any que ve.
5: Clar,
9: abans que les eleccions.
5: Clar. Abans de les eleccions, lògic, clar.
9: Tenen molta por perquè el cas aquest de la Gürtel sí que és un cas de corrupció generalitzada a nivell de partit, i els hi fa molta por.
5: I per això
9: volen, com sigui, que no caigui el govern abans d'aquesta data.
5: I és un cas, a més, que ha tingut desaparicions, no?, de personatges molt, de manera molt accidental i molt... per no sé on, l'altre fent...
9: Jutges, fiscals, testimonis... coses molt estranyes, però clar, serà evidentment, molt en el judici no crec que s'entri en això perquè no seria de bon gust, tampoc.
5: Ja, ja, ja.
9: Quan no hi ha hagut cap
5: que no hi és,
9: cap
5: no?
9: indici de clar. Que hagi estat provocada alguna d'aquestes.
5: Però, clar, però, no? però sí que es parlarà
9: sí
5: de la quantitat de gent que hauria d'estar present en aquest judici en molt,
9: sí,
5: en,
9: sí, i que no,
5: i
9: hi, serà.
5: No hi serà. Perquè, sí, sí. malauradament...
9: Pues jo crec que la pressa i aquesta cascada contínua de temes nous i que cada vegada se li dona més importància quan en alguns casos no l'hauria de tenir, bueno, és tot una estratègia d'això, sí, sí. Del que el que puedo hacer que haga.
5: No, i la sensació de que quan més soroll hi hagi, no?, i contra més emmerdat sí. estigui tot, i quan més tinguem la percepció de que tot va malament, de que això és una... saps? Mm-hmm. Aquella percepció que pugui tenir el ciutadà, que sí que s'informa, però va d'aquella manera, no? I, és allò, fer soroll, i després, si dir tot el que ara està al jutjat d'aquí 2 anys queda en res, vull dir, com passarà amb el cas de la Begoña, de la dona del Pedro Sánchez, vull dir, és igual, ja haurà passat. La feina que ha de fer...
6: Ja
5: l'haurà fet.
6: Passaran anys i anys.
5: Ja l'haurà fet.
6: Jo el que faria és com vaig veure a la tele, em sembla que era, el jurista aquest jubilat... Que
5: el Martín Pallín.
6: Quan estava començant l'entrada de la UCO al PSOE, arriba a la seu del PSOE i els periodistes... Hòstia, vostè on va? Dic, jo vinc a afiliar-me al PSOE.
0: Clar, sí. Us crida l'atenció aquest intercanvi d'informació, reunions entre PP i Vox a l'ambaixada dels Estats Units? Hi ha sospites respecte a una operació coordinada per bueno, podria
5: home,
0: ser
5: van anar
0: un govern
5: assessoria
0: estranger, i clar, això ho va publicar Televisió Espanyola, ho ha publicat el HuffPost. Què pot haver-hi al darrere, no?, d'això, per què? Amb l'ambaixada dels Estats Units? I,
5: potser es van...
2: Ens ho suposem, no?
5: Primera, hem de contrastar que això sigui cert,
0: sí?
5: No? Dos, potser van anar a buscar assessoria. Tres, no és de ningú amagat que el Trump no pot veure el Pedro Sánchez, per la qual cosa ens sentim molt orgullosos. Sí, si m'explico una de les coses, que aquest país, jo crec que en línia general se sent orgullós del seu president, que és que en un moment determinat li va dir al Trump: miri, vostè, inverteixi en defensa el que vulgui, però jo és que no, va ser que no puedo. Val?
0: Mira, això va ser el passat diumenge 24 de maig, el compte X de l'ambaixada dels Estats Units a Espanya va publicar en un interval de 10 minuts 3 missatges per informar de reunions del seu ambaixador que havia mantingut, la primera amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, la segona amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la última amb el president de Vox, Santiago Abascal.
2: Imagina't.
5: Mm-hmm. Però és que la conta de X, jo heu vist fins i tot que publica el Donald Trump, que és divertidíssim. Mm-hmm. S'explica coses amb fragments de pel·lícules com The Avengers, no sé què i tal, que dius, no sé, o tens molt de temps, o els teus assessors també...
2: Se suposa que té uns assessors a darrere, que són els que li preparen els discursos amb aquest senyor. Clar,
5: home, l'Steve Bannon, no?, que és va ser l'assessor del Trump més important, el que va idear la seva arribada a la Casa Blanca, ja fa temps que es passeja per Europa, per Itàlia, per tot arreu, no? Vull dir, treballant aquesta mena d'idea més conservadora del món i de la societat, i etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és que no sé. Jo no li trec importància
9: aquí,
5: a res, però...
9: I aquí a Espanya, a les anteriors eleccions, va dissenyar l'estratègia comunicativa de Vox.
5: Doncs ja ho sabeu, vull dir.
6: Jo el que no entenc és la gent a l'hora de votar, no? El que vota. Vull dir, i la gent en principi no és tonta, no?
5: No.
6: Com a mínim la gran majoria,
5: jo
6: vull
5: més
6: pensar...
5: Jo més que parlar de la gent del que vota, que també és important, no? És la gent que no van a votar. No, és que aquí, a veure, moltes vegades resulta que traiem resultats o altres en funció de que hi ha una part important de la gent que és decepcionada, avorrida...
2: Clar, aquest és el problema.
5: Es queda a casa. I la dreta no s'ha quedat mai a casa, perquè allà mana un i tothom creu. En canvi, l'esquerra, tenim diverses opinions, moltes, d'acord? I aleshores discutim entre nosaltres i no em poso d'acord i saps què? Que jo no, com que no sé qui votar, perquè no acabo d'estar allò d'acord, em quedo a casa. I tu no saps la quantitat de gent a la Comunitat de Madrid que es va quedar a casa. Que suposo que ara deuen plorar alguns, llàgrimes amargues,
2: sí,
5: amb la Maria de Lluç,
2: però,
5: eh?
2: Perquè... que no els hi passi res, eh?
0: Ja. Què us sembla que el Pedro Sánchez, que compareixerà al Congrés per informar de les investigacions al PSOE, que ho farà la darrera setmana de juny, probablement el dia 24, clar, avui és dia 29 de maig, us sembla que és el timing bo o
5: sí,
0: és massa temps perquè mentrestant es vagi...
5: Després ja venen, ja venen vacances...
0: Sí.
2: Què passa? Sí, que jo penso que si tingués una mica de... A veure... hauria de fer-ho molt abans.
5: Clar, però si ho fa molt abans...
2: Ja, ja ho sabem. Ja ho sabem.
5: El que volen és matxaqui.
2: Clar, tots van allargant. Si t'hi fixes, tothom va allargant.
5: Tothom
2: aquí
5: allarga.
2: I ell allarga la seva legislatura, els altres tenen sí pressa, i aquí...
6: No, no.
2: Perdona, el PP allarga l'altre...
6: No, no està allargant,
2: no, en tema,
6: allargant la,
2: no,
6: la legislatura.
2: Però vull dir que té motiu suficient, si tot el que s'està dient i tal, com per realment...
6: Bueno, estic
2: farta
6: això,
2: i...
6: Fart, això és el que està
2: i
6: fent la dreta.
2: Eleccions, clar.
6: La dreta i l'extrema dreta, el que volen és això.
5: És apretar,
2: apretar
6: perquè plegui.
2: Ah, i llavors el PP no té el que ha comentat el company. Pues, clar, evidentment, té la Gürtel, pues, bueno, aquí bueno, cadascú...
5: I apreten els socis.
2: Que és política, són... i és normal, eh?
5: I apreten els socis, que són els que ara per ara... no, vull dir, entre cometes, vull dir, formen part del govern. I clar, i els apreten, i els apreten de totes les maneres possibles.
2: Com a mínim, ningú està conforme amb el tema d'una moció.
0: L'exministre,
2: això ja és important. Sí,
0: l'exministre
2: sí
0: d'Interior del govern de Rajoy, el Jorge Fernández Díaz, que deia que ell, això de la Trama Kitchen, que ho va conèixer per la premsa, nega ser el cervell de... aquesta presumpta, no? Trama operatiu parapolicial per aconseguir aquesta documentació que guardava l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que implicava sí, la investigació de la Caixa B. Doncs, què us sembla això? No? Ell va respondre només les preguntes dels seus advocats.
2: Sí, advocat, sí. Clar. Normal. Ja.
5: Això és defensa jurídica, que a més li devien dir només respons això. És que és tan obvi una mica tot plegant que l'única cosa que et sap greu és comprovar que la justícia no és igual per tothom, d'acord? Perquè en funció de quin tipus de defensa... Perquè sí que és correcte i legal tot el que fan, jo no dic pas que no. L'advocat del senyor Díaz, doncs, t'ha fet la seva estratègia. El problema és que al final se'n surten d'una manera increïble. I en canvi un pobre, que pel que sigui, allò té una falta administrativa o té no sé què, li apliquen la llei amb tota la seva força, no?
0: És allò de que la justícia és inversament proporcional al poder que tens, és a dir, quan més poder tens, la justícia actua d'una forma més petita, quan menys poder tens, actua d'una forma més contundent, no? És inversament proporcional.
5: I no tots els jutges, jo suposo que hi ha, jo com a tot arreu, no? Vull dir, hi ha gent que està treballant i està treballant molt bé, però hi ha altra gent que no, i no ho sé pas.
6: Aquí el crit al cel quan algun polític es passa una mica i fa una petita crítica als juristes, Llavors aquí totes les alarmes, però la manera descarada que els juristes, la majoria d'ells, estan entrant en el camp de la política,
5: clar,
6: aquí
5: clar
6: no passa res.
5: Sí, no.
6: I s'ha de menjar amb patates o sense patates.
0: Anem a entrar a la... Digues.
5: No, digui, la tremenda desconfiança que han de saber que generen amb tots. Vull dir, si abans el jutge era una persona, entre cometes, respectada, perdoneu, però ja fa molt de temps que no ho sou, eh? Però... Vull dir, jo m'agradaria que tothom li quedés una mica clar, perquè és que... Bé, poden fer el que vulguin, evidentment, i ho faran, però que no pensin que la gent és tonta. Perquè a mi el que em rebenta més és que es pensen que tothom... allò no, ni se n'adona, és tontet, que no hi participis no vol dir que no te n'adonis. Jo entenc que hi hagi gent avorrida que finalment digui jo no vull participar en aquesta comèdia, no? però han de saber que poden fer el que vulguin, però és que al final el personal potser es pensen que ens fan anar d'un cantó a l'altre en funció d'allò que ens expliquen i ens diuen, no? I espero i desitjo que cada vegada menys.
6: Aquí les persones, tothom, em sembla que no salva ningú, és persones polítiques, val? Ho dic perquè sempre estem en compte, hòstia, aquest milita en el PSC. Bueno, però i vostè quan va votar, a qui vota? Sí, sí. I pot a aquells i no amb uns altres. Si és el mateix. Sí, sí. Amagar-se a darrere d'una no militància, és una de les coses que jo últimament estic molt capficat, no? Si jo som militant socialista, sí, som militant socialista. I m'haig d'amagar de què?
5: No hauria.
6: No, però la gent, els militants, ja sigui socialistes sí, o d'en Comú Podem... Bueno, hòstia, no... sembla que t'hagis de... No, el mateix que tu, que potser no milites en cap partit, però votes a no sé qui.
5: No, i ja no et dic la nostra professió, a més els periodistes, als quals se'ns demana que siguem almes immaculades i que no tinguem cap militància del lloc, saps? Que no, pensem... Que no, dius, de veritat, penseu que la gent no pugui manifestar-se. I dins de l'àmbit nostre, periodísticament, tu no pots dir, no, és que jo, saps? Vull dir, soc milito... Perquè ja estàs, eh? Vull dir,
2: marcaig... Clar, qualsevol cosa que facis, vull dir...
5: Això ho fa perquè és militant de...
2: Clar,
0: no, sí, però això existeix, Lídia, des de fa el tema de la justícia dels jutges... Sócrates, l'any 470 abans de Crist, que va viure fins al 399 abans de Crist, aquest filòsof, sí.
6: No inventem res.
0: No, deia, quatre característiques corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Clar. I ja estem parlant de 500 anys, pràcticament, 400 abans de Crist. No?
5: I és curiós, ells sí que poden tenir ideologia, perquè diuen juristes conservadors. Ah. Diuen així. Juristes conservadors, que dius, a veure, són militants del PP. Vull dir, i no passa anar. Ara, ostres, tu, ja dic, hi ha altra gent que, Déu-nos un guard, que tinguin una etiqueta, no? Sí.
2: Bueno, l'etiqueta d'alguna manera, si tu fixes també amb el cas de la premsa, també segons quina premsa llegeixes o escoltes, a veure, se'ls veu el llautó. Sí, sí. Hi ha gent que és molt descarada, a més a més. No cal saber quines tendències ni que es manifestin. Sí. Ja se'ls veu. Vull dir que tampoc penso que sigui
5: res. I que jo trobo lícit. Totes les opinions són vàlides. A mi tot em sembla correcte, si cadascú pensa el que vulgui i respecte a la resta. Jo que, mira, fins i tot diria, escolta, llegiu tota la premsa, si pot ser tota la premsa, perquè és el millor per configurar-se una idea del temps i del món, i ja dic, jo respecto molt que un sigui ara, el que no vull és que m'imposin.
2: A mi, llegir tota la premsa, evidentment, sempre em quedaré amb la part doncs, que ideològicament vagi més amb el meu tarannà.
5: Però està bé veure què fa la resta.
0: Però funcionem així, funcionem en coherència amb el que ja pensem. I el que ja sentim, o sigui, del món que vivim i percebem, el que ens quedem és amb el que entra en coherència
5: amb nosaltres.
6: Que és bo, tal com diu la Lídia, en aquest cas concret, de llegir-te també altres tipus de premsa.
2: Però a vegades saps què passa? Però quan veus i escoltes...
6: Bueno, però després no t'agradarà i escolliràs la que escull.
2: No, tu saps molt clar. La majoria tenim bastant clar actualment per on ens decantem. Això està claríssim, no? Però és que a mi no m'influïen. No m'influeix gens en llegir una premsa o en llegir-ne una altra. Vull dir, jo tinc les meves pròpies idees i hi ha gent doncs, amb els quals potser comparteixo més idees que també fan coses que no m'agraden. I sé dir-les i sé reconèixer-les. Però hi ha gent que no. Aquest és el problema. Exacte. Llavors, si la gent comença a llegir tota la premsa, pensa que no tothom està preparat per llegir tota la premsa, eh? Sí, sí.
5: Ara, és un bon exercici, us ho diu que ens deia l'altre dia, per exemple, amb el tema aquest de l'escorcoll de la Seu, era, si més no... No utilitzaria la paraula divertit, però sí que molt il·lustratiu, veure com ho tractaven els diferents mitjans de comunicació. I tu anaves passant de canal i anaves veient, jo en aquest cas ho vaig fer a la televisió, això ho faig de tant en tant, vull dir, faig una repassada, ja a vegades en premsa, a vegades amb la tele, no? I era espectacular, veure el tractament de la informació. I era una cosa que recordo que els deia molt als alumnes quan venien aquí a veure la ràdio, els deia... Heu de veure tots els canals, no només aquell, sinó tots, perquè us heu de prefigurar una mica la vostra idea. Però és que veureu que una notícia, la notícia del dia, la més important, la que tots tractaran, per què uns la tracten d'una manera i uns altres d'una altra? Que no ha estat la mateixa notícia per tothom. No. Tu veies que es quedaven així, una mica així d'allò, no? I deies, clar, per què? Tots haurien de dir el mateix. No?
0: El problema, clar, és doncs que hi ha mitjans que a les portades fan editorials. Posen directament l'editorial o el que pensa. Ja hi ha un racó per saber el que pensa. Però clar, si deformes el que succeeix

0: en sanitat, en educació, no sé què i tal, i diu, tu t'has llegit l'enquesta de població activa? Tu has vist quanta gent migrant està cotitzant a la Seguretat Social perquè tu algun dia puguis cobrar una jubilació si és que hi arribeu, però no ho sé, però si més no perquè la cobrem els que ara hi som. Dic, és que parleu per parlar, parleu perquè algú diu titular i ja està, i us quedeu amb això, diu, però en realitat no cerqueu la informació pura i dura. Costa molt.
1: Amb altres exemples estic d'acord.
0: El TikTok fa molt mal,
1: Amb aquest de les pensions no, perquè jo sóc d'aquells que diu que la pensió te l'has guanyat tu.
2: Te l'has guanyat tu, però
1: al llarg de la teva vida.
2: Tu llegeix, busca les xarxes,
0: i veuràs tot el que llegiràs. Ara tot és culpa del jubilat.
2: Els jubilats tenim la culpa de tot.
1: Sí, sí.
2: O sigui, tu no
0: tens
2: res a veure que tu hagis cotitzant, ni res a veure que...
1: Això està clar.
0: Les dades de l'atur, les millors dels últims no sé quants anys. Ah, sí, ningú en parla d'això, tu. O hi ha poc titular, eh?
3: Perquè no interessa.
2: No interessa,
0: clar, no, i perquè interessa. Això qüestionaria el que estem a altres plantejaments, com aquesta gent no treballa i l'única cosa que fa és gastar recursos i petabum, petabum, perquè aquest és un altre dels missatges, eh? I molt allò arrelat, que li sí, has de... Si algú t'ho diu, li has d'anar desmuntant pam, pam, pam, fins que al final et diuen, ostres, doncs és que jo això no ho havia vist així. És fàcil, però bueno, jo ho entenc, no? Missatges curts, contundents i anar fent, i sembra que algo queda.
4: L'altre dia escoltava el Xavier Salamartín, era a RAC1 per la tarda amb el Clapés, que estava parlant justament del tema del que aporten, no? Els que cobren menys respecte a aporten respecte al que reben en educació, en sanitat, etc. I ell plantejava una qüestió, i és que si tu cobres 27.000 euros, el que acabes aportant d'impostos, més o menys és el que acabes rebent, també, no? Llavors, la gent que cobra més, en realitat està aportant més en conjunt de massa, podríem dir-ho així, que no el que rep. I els que estan per sota d'aquests 27.000 euros aporten menys del que en realitat estan rebent, no? Llavors, el que també es plantejava i es parlava és, home, el que interessa també és que tota aquesta gent que té els salaris que són molt baixos, doncs intentar fer que creixi, no? En el sentit de que apropar-ho a aquest llindar.
0: Contra
4: que ell
0: més...
4: ho situava, clar. Xavier Salamartín, jo no sóc economista, en els 27.000 euros, a partir d'aquí, no? Perquè deia, home, clar, és que els que tenen contractades tota aquesta gent, que són els que no volen els catalans fer aquestes feines, per exemple, hotels, a restauració, etc., són aquests empresaris, que aquests empresaris no estan pagant el que és l'educació d'aquests seus treballadors, ni estan pagant la sanitat, ho paga el conjunt, no?
0: Que és com treballar amb negre. Vosaltres creieu que la gent vol treballar amb negre? No. Hi ha empresaris que contracten amb negre. Bueno, hi ha algunes, jo no dic que sigui un 100%, però l'empresariat... Tu, un empresari, no hauria de contractar ningú amb negre.
2: No,
0: ningú.
2: És l'empresari
0: que t'ha de Hauria d'estar prohibidíssim. Ja veuries com tothom treballaria. Però què problema hi ha? És que l'empresariat en molts casos li va bé.
4: No, i encara que cobrin, per exemple, 22.000 euros. O sigui, el problema és que estiguin contractats i tinguin un salari també molt baix. No? Perquè, clar, què fa? L'empresari només paga aquest salari, però el conjunt de la societat és la que carrega, podríem dir, amb tot el que és el tema, així, a nivell general, amb els números d'educació i sanitat. No? Llavors es queixava també, doncs, què passa, no?, amb aquests empresaris,
1: cosa,
4: també.
1: No? Jo puc queixar d'una altra cosa, el mateix que estàs fent comparació de que n'hi ha uns que no arriben, altres que passen, jo estic en contra d'aquell que cobra 10.000 euros al mes mentre hi hagi una persona que no té per jalar. Tindria que estar prohibit.
2: Bueno, ja, clar. Però les feines estan valorades totes...
1: És que n'hi ha solucions de tot tipus. Aquesta és una, també.
4: Seria perquè no els empresaris aquests paguen més, o tenen l'obligació de pagar més, o un salari mínim a aquestes persones, que sigui, doncs que s'apropi més al que deuria ser.
0: Ara ja et dic, el que cobra més, encantats de la vida, que cotitzi més, Jo quan treballava deia, a mi m'agradaria cobrar més, clar, llavors cotitzaria més, vull dir, és que al final, és a dir, vostè que cobra 40.000 euros l'any, 50.000 euros l'any, cotitzi per 50.000 euros l'any.
2: Hi ha moltes injustícies, perquè jo també no estic conforme amb el tema de les pensions no contributives. Hi ha gent que està cobrant una pensió no contributiva que està cobrant el mateix que jo. Havent treballat 40 anys. Vull dir, no ho trobo tampoc just.
0: No, hi ha
2: moltes injustícies aquí.
0: Clar, hi ha coses d'aquelles.
2: Perquè no és normal. A més, quan s'aprova cada any la pujada de pensions,

0: aquesta gent tenen un tant per cent molt més elevat que els jubilats. Bueno, clar, dius, vale, sí, em sembla molt bé, però tu segurament molts van treballar en negre també. Jo conec casos de gent doncs, que s'ha fet els casoplones i totes les històries treballant en negre. I ara, doncs, bueno, es queixen perquè tenen una pensió. Perdona. Bueno,
1: per això, i nosaltres ens quedem aquí amb aquests discursos dient que aquest, i no amb el discurs dels que cobren no sé quan.
2: Exacte. No, i de l'empresari que va contractar aquest senyor que s'ha fet el casoplon en negre durant anys.
0: L'empresa privada és molt lliure de pagar el que li doni la gana als seus assalariats. Si ell considera que tu estàs fent una... Si és una empresa pública és molt diferent, però una empresa...
1: Hi ha un tope, el mateix que ens posen un tope.
3: L'empresa privada està obligada a pagar un mínim.
0: Hi ha un mínim. No, dic, però si vol pagar un màxim,
2: hi ha un salari mínim.
0: És el seu problema.
3: Sí, sí, aquest és el problema. Jo és que estàveu parlant i estava reflexionant.
1: Però el mateix que hi ha un salari mínim, tindria que haver-hi un salari màxim.
3: I nosaltres...
0: Depèn, Joan Manel, cada feina és diferent.
3: Estem en un entorn en el que la feina està més o menys controlada, diguéssim, no? I els salaris més o menys es respecten i tothom té un salari mínimament decent que et permet sobreviure.
2: Com sí, sobreviure.
3: Jo conec, per temes familiars, conec una mica el sector carni, per exemple, a Osona. Que és, a més, una de les zones on hi ha més tensió amb la immigració.
4: I que ho cobreixen molts llocs amb la immigració i amb sous baixos,
3: no? Si tu tens
4: no?
3: un escorxador o tens una sala de tractament de carn, vale? I tens dels 300 treballadors, tens 100 en negre, directament, 100 en negre, i els altres 200 els tens contractats en lloc de 40 hores, els contractes per 30, en la qual cosa no li has de pagar ni el salari mínim, legalment.
1: Sí, sí, sí.
3: Ara, treballen, com a tot arreu, mitja jornada, 12 hores.
2: Això
4: està molt, eh? Això està passant.
3: I sí,
4: que dintre de la indústria càrnica, a Osona, tenen, hi ha empreses...
3: És un sector que
4: ha contractat 30 hores.
2: La comunitat magrebí a Osona no és efecto llamada, eh? En aquest cas és efecto llamada per anar a treballar en aquests llocs, amb aquest tipus d'explotació, eh? Vull dir, quan diuen, no és que al voltant de Vic hi ha tota una... Hi ha una gran... Sí, vale, sí, perquè són gent que han anat a treballar a empreses. Aquests empresaris abans treballaven amb, potser quan no hi havia immigració, amb gent d'aquí, però clar, no podien, al igual no tenir-la regulada o desregulada de la manera que la tenen ara. Doncs mira, més inspeccions de treball. És que al final... Potser ens falten inspectors de treball.
4: És el que està passant, el que estaven dient. Si paguen aquests pocs diners, primer, que tenen uns en negre, després, que estan pagant pocs diners, és el que s'estava denunciant, el que també deia el Xavier Salamartín. És a dir, però aquestes persones que no poden arribar al conjunt, mentre l'empresari paga aquests pocs diners, la part, tota la part que cobreix d'educació i de sanitat, el paga, sí, no? La resta de la societat. Sí, mentre aquest empresari està pagant només aquest sou tan baix.
0: Exacte.
4: Si pagués un sou més alt, doncs això permetria aquest equilibri i que el conjunt de la massa tingués també... sigui més proporcional el que estan invertint en educació.
2: Millors
4: i en
2: condicions.
1: No? Però si tu tens una persona treballant, ja sigui com ha de ser o en negre, és perquè la necessites. I llavors estem arribant a lo que jo deia abans. En negre vol dir que no guanyes 100, que ja estaria de putíssima mare, sinó que guanyes 200. I així és clar que ho faig per guanyar més.
2: Amb el sector de la fruita Lleida, jo que conec una mica allò perquè passo per allà.
4: També.
2: Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, eh? Vull dir, saben perfectament cada any que han de recollir la fruita, saben perfectament que veus molt poca gent blanqueta recollint fruita, així de claudic. I en canvi els han tingut amb unes condicions d'habitatge que dius, busca't la vida allà on puguis si pots, i amb unes condicions tan difícil era allò regular tot això, contractar com cal, però si tu tens la previsió que vindran 100 persones al teu poble, o 50, és igual, ja no en poso tantes, 50 a recollir fruita i que estaran 2 mesos allà, hauran de tenir una vivenda, hauran de tenir un lloc, un espai digne on poder estar-se, però a més els hauràs de contractar en condicions. És que el que no podem fer és allò, aquí visca No, no, la desregularització de tot plegat. I sobre omplir-nos la boca de segons quins missatges, ho sento. Però
4: estem parlant de feina, anem a aterrar-ho també una miqueta aquí a Rubí, perquè hi va haver ple, hi va haver suport unànime a la plantilla de Ficosa, perquè, recordem, treballen allà a la planta de Viladecavalls, que abans estava aquí, 121 rubinencs i rubinenques. La sessió, doncs, va donar aquest suport i crec que podem escoltar a Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí.
5: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
4: Ficosa, que va presentar un ERO que en un principi afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies es va reduir aquesta xifra a 113, més un ERTO de 18 mesos per a 38 treballadors que eren d'enginyeria.
2: No conec bé el cas, la veritat em sap greu perquè no tinc tota la informació, d'acord? Però quan va marxar Ficosa de Rubí hi va haver un compromís que la gent que se n'anés a treballar a Viladecavalls, ens maqués, no? Aquest any, sí. Doncs on hi hagués una continuïtat. Ara Ficosa vol passar, em sembla, a fer armament?
4: Armament, deien.
2: Sí. Armament?
4: I que, per tant, això és el que es diu, dubto que per tant es necessitaria que tingui altres perfils.
2: No, clar, sí, fíjate que bien, no? Però resulta que tu tens uns treballadors, en tot cas, perquè no els formes, o perquè no els has format, o perquè, si m'aplico, però és el cas de Ficosa. Saps,
3: sí, és que fa molt temps que fa mala olor. Ara fa poc, torna a estar en mans de la família Pujol, perquè la part que tenia Panasonic l'han recomprat a la família, i ara torna a ser l'accionista majoritari de l'empresa. I és, jo sí que el conec una miqueta, perquè tinc un bon amic que està treballant allà i
4: a Ficosa,
3: sí. Mm-hmm. I aquests que han tret de l'ERTO són gent que els pot aprofitar perfectament per aquesta nova línia de producció que volen engegar, que és cert, està relacionada amb la indústria de l'armament.
4: Va, aquests 38 que serien d'enginyeria.
3: Són, no d'enginyeria, no. Enginyers.
2: Enginyers, sí, sí. Enginyers, per això digues que
3: directament. Llavors, la part que volen fer fora són la part d'operaris, de mà d'obra. És la part que volen fer fora, i el que s'estalvien fer una inversió en robòtica.
2: Clar,
3: perquè hi ha moltes parts de la manipulació industrial que avui en dia les poden fer màquines.
2: Sí, però llavors
3: les
2: això
3: fer màquines,
2: hi ha hagut empreses que
3: aquest amic meu que treballa en el magatzem, i el que volen fer, que ja està força automatitzat, que no és que ens pensem que va una persona allà a buscar la peça que sigui, no, el que volen fer és directament que gestionar-ho tot de manera automàtica.
2: Però llavors això, hi ha empreses que ho han anat fent, incentivant jubilacions, proposant...
3: En aquest cas no volen prejubilar ningú. No volen prejubilar, volen indemnitzar.
2: Acomiadar i ja està. Clar, sí, perquè ells estalvien més calés.
3: La primera oferta que els hi van fer va ser 12 dies per any, vull dir, el mínim que reconeix.
2: Parlant
3: en plata,
2: perdoneu-me, quins
3: després
2: collons.
3: Després ho van augmentar a 18, quan en un ERE d'aquestes característiques al mínim haurien de ser ja 20 dies.
4: I els comitès recordaven que tenien beneficis a aquesta empresa, grans beneficis.
2: Per això, per exemple, si n'és a magistratura, per acomiadament improcedent, no sé què, vull dir, una empresa que té beneficis, però els haurien de denegar. Se l'hauria de denegar, vull dir, l'empresarial no pot tractar la gent d'aquesta manera. Hi ha, entre cometa, un marc legal, que és l'Estatut dels Treballadors, i unes normes, i uns convenis del sector, i tot el que tu vulguis, que ha de protegir el treballador. Mm. És que si no...
4: El... És que clar... Mira, tinc...
3: Això passa cada vegada més.
2: Ja, ja ho sé. Sí,
3: clar, passa cada vegada, perquè és un acte, un ERE és un acte administratiu. No és un acte no és, que té les seves repercussions laborals, evidentment, però com acte de l'empresa és un acte administratiu. Clar.
4: Jo estic a l'altra banda, conec una persona de Telefònica, amb l'ERO, que vam parlar fa uns mesos, que s'acaba de prejubilar. Acaba de complir el 56.
2: Però no ho va fer la gent de la banca.
4: Sou, amb un sou increïble, també.
2: Clar.
4: I molt sí. bé.
2: I no ho va fer la gent de la banca.
4: Clar, òbviament, d'on estiguis, clar, perquè això, Telefònica, banca, em sembla que...
0: Clar, depèn del sector.
4: Clar, estem parlant de, justament a l'altra banda, no? Persones que tenen aquesta ja jubilació anticipada, amb aquesta edat i en molt bones condicions. No.
3: Bueno, mentre la pagui l'empresa, aquestes condicions, el problema és quan el paguem nosaltres.
2: Clar, és que la normativa hauria de ser aplicable a tothom, i allò de dir, si l'empresa paga aquesta prejubilació, dic, la banca vam prejubilar i no va passar res. Vull dir, mira que hi va haver gent prejubilada amb 52, 53, que us recordo que deia, no? Molt xollo.
3: A la banca va ser així.
2: En aquest sentit. Hi ha altres sectors així també fort. Però aquesta normativa hauria de ser aplicable a tothom, el que no pot ser, jo no sé quina edat tenen els que volen acomiadar de Ficosa, però m'imagino que 20 anys no tenen, i ja tenen una certa edat, si eren gent que ja estava treballant a Rubí i que va marxar allà, d'acord?
3: No tots.
2: Doncs, però jo què sé, que les condicions a l'hora de tractar els treballadors haurien
3: volen,
2: de ser...
3: I a més, una altra cosa que volen fer és que hi ha una... sempre Ficosa ha tingut un percentatge de mà d'obra externalitzada a través d'una ETT molt important. I fa un any o algo així, bueno, van aplicar una política d'internalitzar molts dels treballadors que hi havia d'empreses externes. És que l'empresa de treball temporal tenia oficina dintre de les instal·lacions de Ficosa.
2: És que és això dic, jo...
3: Per entendre... Com gestionava això, no? I ara el que volen
2: és... I
3: l'igual
2: era legal, eh? És que el,
3: sí,
2: el que em
3: sí,
2: rebenta...
3: No, igual, no, era legal totalment.
4: Em recorda a mi...
3: Aquest amic meu va estar 13 anys treballant
4: a mitjans de comunicacions públics
2: per
3: la ETT,
4: que contracten a productores per treballar pel mitjà públic, però que són autònoms i autònomes. Han estat 3 anys o 4 treballant allà com autònoms i com fent plantilla i aquesta.
0: L'externalitzat com aquest era la SEAT. La SEAT tenia una pila d'empreses externalitzades.
3: Sí, sí.
4: Són, passen 44 minuts de les 10 del matí. Abans d'anar a més temes que... jo vull acabar amb temes culturals. Volia passar Vinga. Pel...
2: Jo vull saber els concerts de Festa Major. Que podem?
4: Ja, no, per bueno, favor. encara. Encara no ha sortit. Bueno, no. Hi ha alguna cosa que sí que se sap,
2: que se sap, perdoneu, però és el moment del
4: Anem un moment al síndic de Greuges, un moment, que hi va haver ple. Es va presentar la memòria, segons el síndic, des de l'octubre, Carles Alujo, no disposa de suport administratiu, cosa que ha impedit executar les tasques de la sindicatura. Anem a escoltar primer a Carles Alujo i després a Rafa Gueto, el portaveu del PSC.
6: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i en sap greu. En sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda. I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
7: Vostè, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats, i a més hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
0: Hosti. Sí, sí.
2: Els síndics, jo diria que al llarg de la història, no? I la nostra ciutat, i també a altres llocs de Catalunya. A veure, el síndic no ho té mai fàcil, perquè el síndic el que ve a dir-te és el que allò que no funciona, d'acord? Perquè és el que li van fer les queixes, no? De molts serveis municipals, en fi, que no funcionen, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, ve a dir-te, i això no agrada escoltar, això no va, allò no sé què, quin neutar, allà van... No, les dades moltes vegades no agraden, però quan una ciutat aposta per tenir un síndic de greuges, no?, ha d'apostar amb totes les seves conseqüències de tenir aquest càrrec i l'ha de dotar del que necessiti per treballar, només faltaria, i tant. Que és veritat que és un dels síndics que cobra a Catalunya, mitja jornada, després l'altra mitja jornada, evidentment, aquella persona s'ha de buscar la vida, perquè...
1: No. O amb la mitja jornada, no, ja... molta gent tindria prou, eh?
0: Sí, però... Depèn del salari, clar.
1: Sí, depèn.
2: Sí, però en aquest cas...
1: Depèn del ritme de vida que porti cada un.
2: Però en aquest cas ja et dic que no, eh? Vull dir que en el cas dels usos s'ha de buscar la vida per cobrir la mitja jornada que li falta.
1: Però més del salari mínim segur que...
2: Jo no ho sé, no posaré la mà, però sé que treballa amb altres coses, perquè si no ens costa arribar a final de mes.
0: Suposo que es pot veure, no?
2: Sí, sí, a més,
0: deu ser públic. A vegades no hi ha cap problema.
2: Deu estar a la web.
1: A la pàgina de l'Ajuntament.
2: Per tant, segur que és públic. El que sí que és veritat que s'haurien de teixir complicitats, no? Vull dir, el síndic no és l'enemic, en aquest cas, en tot cas, pel que fa a l'administració, perquè hi ha molts... A veure, el síndic tracta moltes coses, no només els temes de l'administració, vull dir, grans companyies, no sé què, vull dir, a veure, moltes vegades... Em sap greu,
4: Però jo no sé. De l'oficina del síndic ha fet el 2025 un total de 165 intervencions, 45 assessoraments, s'han obert 120 expedients... 62 s'han pogut tancar, 58 no, i d'aquests 39 ho estaven oberts encara perquè no tenien cap mena de resposta per part del consistori. 19 sí que van rebre resposta, però diu que per culpa de la manca de suport administratiu no s'han tancat, i són queixes relacionades amb l'administració general 25, sobre medi ambient 23, sobre l'espai urbà i ordenació de territori 16 i sobre educació i cultura 7. I respecte al que diu el síndic, em va fer pensar també una dita de Jean de la Bruyère respecte a aquesta dilació, no? de quan es posa un cas i s'allarga en el temps. Parlant de la justícia, deia, una qualitat de la justícia és fer-la aviat i sense dilacions, fer-la esperar és injustícia.
1: Però la cosa està com està. A veure, aquí hi ha Pequín. A mi no queda clar tampoc la desconfiança aquesta que diu el síndic, què vol dir i quina és.
0: I el que tampoc trobo coherent és que al senyor Hueto li hagi dit que ell té un sou, doncs, bueno, però em serà molt bé. És una feina remunerada com una altra qualsevol. I tu penses que en un cas d'una discussió d'aquest tipus...
1: És que podríem discutir també si un síndic de greuges ha de cobrar o no, municipal, eh?
0: Però està fent una feina.
2: Sí, sí.
0: Joan Manel, està fent una feina. Bueno, està fent mitja jornada,
1: però
0: que deixa de treballar amb una
1: persona.
2: No té per què ser
1: remunerada.
2: No, perquè si no, aleshores, només pot ser síndic que aquell que està jubilat i cobra una jubilació.
3: Jo sempre he defensat que la figura del síndic, per la importància que té, hauria d'estar remunerada. Una altra cosa és com s'anomena, o la remuneració que ha de tenir. Però, a més, un síndic sense el suport de personal administratiu... És que, llavors, si no et creus la feina que ha de fer el síndic, no et gastis els diners.
0: No el tinguis, exacte.
3: No el tinguis... I estigues exposat a les crítiques que et faran per no tenir un síndic de greuges, que a més jo ara no estic segur si legalment és obligatori tenir-lo amb una entitat, amb una administració pública.
2: No, no ho sé.
0: Jo crec que no.
3: Jo crec que no, però totes la tenen. No? Sí, sí, fins clar. I tot les empreses privades...
2: Oh, per això, vull dir, si hem optat perquè la volem tenir...
3: Però si el volem tenir, dona-li eines. Exacte. Perquè pugui fer la seva feina.
2: Jo, permeteu-me que ja que hi som, doncs, perquè, he hagut de tractar amb el síndic algun tema personal, no? I no meu, però sí de la família, i aleshores l'única cosa que... la queixa que tinc en relació a l'administració ja, no en tant els departaments i les àrees, i que jo no saps com de... Però el que sí que em queixo, i el que sí que faria una queixa a l'Ajuntament de Rubí és de dir, s'ha de contestar. Quan una persona posa una instància, se li ha de dir que s'ha rebut. D'acord?
0: Com a mínim.
2: Com a mínim que s'ha rebut i que s'actuarà en funció de... Blablabla. I quan hagis fet allò, és que fixa't tu que fins a quin punt arribem, que fins i tot a vegades quan fem l'acció, llavors no ho notifiquem a la persona que va fer en el seu moment la instància, de dir, miri, hem actuat en funció de tal, i se li notifica a aquella persona. Aquella persona se n'adonarà, perquè evidentment es farà. Però no, has de fer les coses ben fetes. I la comunicació entre ciutadà i administració, en aquest cas, jo crec que coixeja força.
4: Jo vull dir que, a més que no és només
3: personal administratiu.
4: Que denuncia la Lídia, jo crec que es pot aplicar a molts ajuntaments. Passa molt.
2: Clar, Però per què passa això? No ho entenc jo.
4: I ajuntaments petits. I parlo també, cas també meu, Vallromanes, poble de poc més de 2.000 habitants. Vaig fer una instància més de gener. Encara estic esperant la resposta, d'acord? I d'una cosa superfàcil.
2: Però encara que només...
4: Gener,
2: però t'han contestat dient, hem rebut la seva d'allò...
4: No, tens automàtic... Tens automàtic allò que has fet això. No hi ha hagut res. I estem parlant d'un consistori petit.
3: Si ho fas per la via habitual...
2: Tens el registre.
3: Tens el registre d'entrada.
2: Però ningú d'aquell departament et diu, hem rebut...
4: No, hi ha res, està en tràmit, tu no saps...
0: Jo vaig viure un cas d'aquests amb Renfe, per exemple... Fa 4 anys em van dir que havien rebut la meva sol·licitud i que se l'estudiarien. Han passat 4 anys i a mi no m'han dit res més.
1: I a més a més perquè era automàtic. Això
2: era Renfe, no ho he dit.
4: Sí. Doncs bueno, no. va bé en rodalies la resposta.
1: De tota manera...
2: La gent s'enfada tant perquè no li fan el que d'allò.
4: Està en un tram que no...
2: Per
4: bus.
0: No m'ha servit de res que em digués, ui, tenim aquí la seva queixa.
1: Escolta, hem comentat tot el que han dit a les dues persones sobre el tema, però ningú ha fet comentari a el que ha dit el regidor, que deia, hem començat o estem ja en campanya electoral.
2: Bueno, sí, això és lleig, clar.
0: Això no queda bé, com el mateix que retrarà-li que té un sou.
2: Quina campanya electoral està fent el síndic?
1: No ho sé.
2: Ho pots dir, home?
3: Clar.
0: Sí, jo també pregunto, sé. Quina campanya fa?
2: Crec que això,
0: aquí.
2: Això és...
3: De molt mal gust.
2: És feito.
0: Tot?
3: De molt mal gust.
2: De molt mal gust.
1: Jo no crec que sigui de mal gust.
2: Jo sí que és mal gust.
1: Perquè torno a dir el que he dit abans.
2: Si has de dir alguna cosa...
1: Cadascú vota a qui vota.
2: Però Manuel, si has de dir alguna cosa...
1: No perquè siguis militant o no.
2: Però si li has de dir aquella persona alguna cosa
1: que
2: concreta...
1: Que també es fa servir els càrrecs per d'allò, això és realitat. No dic en aquest cas, però que això passa, òbviament que passa.
4: 93-588-5960. 93-588-5960 si voleu participar i dir també, i opinar i dir la vostra. Ens queden, no res, ens queden 7 minuts. Podeu opinar d'aquest tema també dels que hem tractat, de Ficosa, de la justícia, però volia parlar dels concerts també de Festa Major a l'Amfiteatre. Encara el ple va aprovar doncs que els concerts que es facin a l'Amfiteatre del Castell siguin de pagament. És una prova pilot, preu públic fix 10 euros per intentar doncs, evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes dels anys anteriors.
1: S'han pagat.
4: És possible.
0: No.
3: Ha estat un parell d'anys.
1: Bueno.
0: I amb un caos increïble. 6 hores de cua per treure les entrades. I la gent les treia i després no sostien els concerts.
2: L'any passat...
4: Això s'avaluarà.
2: Espero que no
4: funciona.
2: Passi com l'any passat. L'any passat va ser un espectacle.
0: Va ser un xou.
4: Vale, s'avaluarà a veure com funciona. El govern dels socialistes i en Comú Podem han aprovat aquest punt per àmplia majoria amb el suport de Veïns per Rubí, el Partit Popular, la resta de forces, Esquerra, Vox, Alternativa, Unitat Popular s'hi han abstingut, i hi ha qui diu que s'hauria de diferenciar en aquest preu públic famílies nombroses, monoparentals, segons si tens entrada de proximitat a l'escenari o per les caixes d'artistes. D'altres que diuen, bueno, doncs que s'hauria de fer com una mena de sorteig i llavors, doncs, si et toca pagar, doncs el pagues, no? Però, bueno, que les entrades fossin per sorteig i després pagues els 10 euros, també, no? No sé què us sembla tot això.
0: Hi haurien sospicats, ja estem amb el tema dels sortejos. Sí. Ja sabem de què va el tema.
2: Jo crec que hi ha espectacles, no? I per garantir l'aforament i perquè la gent, això per garantir, perquè no sobrepassi l'aforament i per garantir que la gent que agafa una entrada que abans era una invitació hi vagi, perquè si no després hi ha gent que es queda fora, d'acord? Perquè i després veies espais buits de gent que tenia entrada i que no hi havia anat, però que una vegada començat l'espectacle ja no pot entrar gent, doncs per garantir això, jo crec que està bé que hi hagi un preu mínim d'això, i si a més això ajuda al finançament de la Festa Major, doncs mira, molt millor, però bàsicament és un tema per gestionar això. Mm. No?
4: La Junta de Govern Local...
2: Però no m'has dit qui ve.
4: Ha això. Iniciat els tràmits, perquè no, encara no ho sabem, ha iniciat els tràmits de contractació perquè els concerts que es facin aquest any a l'amfiteatre puguin ser l'espectacle inaugural del cantant Beret, això seria divendres 26 de juny a les 10, clàssics del rock català, els Pets.
1: Beret.
0: Pets?
4: Pets. No, Pets. Els Pets. Beret, eh? Sí, he dit primer Beret.
2: Beret?
4: El dia següent, això són els tràmits de contractació que s'han iniciat. Els Pets, a la mateixa hora. Després, més enllà d'aquests concerts de pagament al castell, la documentació també apunta a expedient per contractar actuacions gratuïtes que tindrien lloc a l'escenari principal de l'Escardívol. Es tracta dels concerts de Fórmula 5, divendres 26, de Fórmula Quinta.
2: Fórmula Quinta.
4: Sí, gràcies.
1: És Fórmula Quinta o són nous?
4: Fórmula Quinta. Fórmula Quinta.
2: Diu, ah, però encara hi són?
4: No els conec, perdonem.
1: No?
4: Ostres. No els conec. Fórmula Quinta.
3: Cuéntame.
0: Bravo.
4: Ah, cuéntame como te ha ido.
2: Bravo, que no ets un jovenet, eh?
4: Vale, venga. Venga, va, som-hi.
0: Venga, que te quiero.
4: Es que estava despistat.
2: Que te quiero mucho.
4: Estava despistat, que vienen el dissabte 27. Bueno, venen. Estan els tràmits per
0: aquests
4: si
0: interpretaven últimament, els vaig veure, jo no sé, a la Festa Major de Calilla, i també han barrejat ara la seva música amb la dels Diablos.
2: Ah, mira,
4: sí. Molt
2: bé.
4: Sí.
2: Què més? Era...
4: Detallets, diumenge 28.
2: Mira, molt bé.
1: Detallets.
2: Què més? Dale, que s'acaba el tiempo.
4: Tots ells previstos serien a partir de 11:15, i a banda, els grups de versions Banda Neon i Versió Impossible ja han anunciat les seves xarxes socials que actuaran a Rubí en les dates de Festa Major, però bueno, el programa és que no, encara no s'ha presentat. Ja està, de moment ja això, no hi ha més. No hi ha més.
3: Ja anem tard.
4: Un mes abans de Festa Major.
3: Un mes abans de
2: Festa Major encara no s'ha
4: de saber. 28 i 29 de juny.
0: Amb el tema dels Pets vam fer deducció.
2: Ja sabem qui ve Sant Cugat a Terrassa.
0: Exacte. En funció els dies que actuaven a Terrassa. I vam dir, bueno, doncs a Rubí queda aquest dia i ja està.
3: Els Pets, qui segueixen en aquest grup, jo conec gent que ho fa, ja... fa més d'un mes que sabien que actuaven
2: a Rubí. Perquè sí, posa a la web, no?
3: Perquè a la seva pàgina ho tenen anunciat.
4: Sí, sí. 28 i 29 de juny, que serà festiu aquí, a Rubí.
2: 29, per tant, dilluns, no?
4: 28 i 29, justament. Dilluns i dimarts.
0: La meva filla
4: dimarts.
0: Que els segueix va deduir dimarts, pel dia que actuaven a Sant Cugat, quin dia
2: dilluns i dimarts?
4: 28 i 29 de juny.
1: Segur, dilluns i dimarts.
2: I s'ha de dilluns, sí.
4: Un moment, a veure si m'he equivocat.
2: Dilluns que és 29.
4: A veure, de la... Ah, vale, perdona. M'està apuntant el José, perdona. D'aquest any són diumenge, dilluns, però aquests festius seran de l'any que ve.
2: A veure
4: si ho estic veient
2: bé. Aquest any...
1: Què vols dir l'any que
4: ve?
2: Aquest any 28, suposo que divendres, dissabte, diumenge, no? I dilluns.
4: Vale. Clar, de l'any que ve, serà...
1: Un segon. Senyores i senyors, això és degut...
4: I el dilluns de Xatos no serà festiu.
1: A la força de l'Església Catòlica que ens fa fer festa...
2: Per Sant Pere.
1: Festiu,
0: perdona, la Festa Major de Rubí ha sigut sempre per Sant Pere. I aquí no té
4: Què hem de dir a Déu?
2: És el patró de Rubí. És el patró de Rubí.
4: Us deixem amb els serveis informatius.
2: No t'agraden els sants, però és el patró.
4: Bon cap de setmana, més Rubí al dia, amb la Belén Tierra.
2: Bon cap de setmana.
4: Gràcies.
2: Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El síndic de Greuges deia ahir a la tarda al ple municipal que l'Ajuntament no li facilita la tasca. Ho feia en el balanç de les accions fetes per la sindicatura el 2025. Aquest és el resum de la memòria corresponent a l'any passat que l'UJU presentava a la sessió plenària del mes de maig. El síndic ha destacat, per exemple, que des de l'octubre no disposen de suport administratiu. A més, ha afegit que l'equip de govern li ha comunicat la seva falta de confiança.
3: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i ens sap greu. Ens sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
2: Sobre les xifres concretes, el 2025 l'oficina del síndic va fer un total de 165 intervencions, 45 assessoraments i ha obert 120 expedients. D'aquests 120, 62 s'han pogut tancar i 58 dos. Un total de 71 estaven adreçats a l'Ajuntament. D'aquests darrers, 13 estan resolts i tancats i 58 encara resten oberts. Això representa un 82% dels expedients. En aquest punt de l'informe, el síndic va fer una puntualització important. Dels 58 expedients no tancats, 39 ho estaven perquè no havia cap mena de resposta per part del consistori.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I davant la situació de calor intensa d'aquests dies, la Generalitat ha activat la informació i els consells per protegir les persones vulnerables. El Departament de Salut recorda la importància de protegir-se davant les onades de calor i recorda la seva campanya, l'ABC de la calor. Salut recomana 3 accions bàsiques: buscar aire fresc, beure aigua, sovint, i mantenir també la casa fresca. Es recomana evitar sortir al carrer a les hores de més calor, caminar per l'ombra i utilitzar refugis climàtics, com ara biblioteques o aquí equipaments públics. A casa es recomana abaixar les persianes durant el dia i ventilar a la nit. El departament ha demanat especial atenció amb infants, gent gran, persones amb malalties cròniques i mascotes, col·lectius especialment vulnerables davant aquesta calor extrema.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en esports parlem dels partits de promoció, com sempre, en la veu del Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet després de l'1-1 de la nova a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat que ja es va veure a la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada, amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana, amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, 6:45, les rubinenques reben el Magro, després d'una temporada molt intensa, amb gairebé 50 partits, i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llar dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gest artificial.
2: Aquestes són algunes de les informacions més destacades d'aquest divendres 29 de maig. Podeu continuar informats a www.radiorubi.cat. Més informació en directe en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
0: L'esport.
5: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
5: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
6: Siento lo mismo por ti.
5: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
7: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí d'aquest divendres 29 de maig. Ja sabeu, en aquesta part final parlem de cultura i parlem d'oci, de coses que podeu fer a la ciutat. Avui parlarem d'història i també estarem molt pendents de les activitats preparades per la biblioteca.

0: quarts de 12 rebrem els estudis de Ràdio Rubí a l'Eduard Fraile de la Biblioteca. Ja sabeu que amb ell parlem cada 15 dies de les activitats que es poden fer en aquest equipament, que a més aquests dies també està fent horaris especials. Estem en època d'exàmens, de les proves d'accés a la universitat, i la biblioteca està oberta fins les 10 o les 12 de la nit en funció del dia, precisament pels alumnes de la ciutat que volen aprofitar aquest equipament per estudiar. De tot això parlarem, com dèiem, a la recta final del programa. Avui els convidats musicals són els Black Eyed Peas, però podrien ser qualsevol altre grup o qualsevol altre intèrpret de música per ballar, perquè aquest cap de setmana tenim a la ciutat una nova sessió de Remember al Casino. La fa DJ Arset, hem parlat amb ell aquesta setmana, i ell deia que proposarà sobretot una sessió de música del record de principis del 2000. És una sessió que es fa al casino, que costa només 5 euros i que està oberta a persones majors de 14 anys. Per tant, una bona alternativa pels més joves de la ciutat si es volen acostar al casino. I ara, en uns minuts, saludem el Quico Buil i el Sergi Cano del Centre d'Estudis Rubinencs, perquè l'entitat està de plena actualitat aquesta setmana. Han presentat el llibre de Rubí Solidari, del 30 aniversari de Rubí Solidari, i aquest diumenge també faran l'acte de lliurament a l'ermita de Sant Mus de la figura del sant recuperada. De tot això parlem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. A la vostra participació és el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Recordem que aquesta setmana el Centre d'Estudis Rubinencs està de doble actualitat. Diumenge fan aquest acte de lliurament de la imatge de Sant Mus a l'Ermita i també han presentat el llibre Rubí Solidari, 30 anys de solidaritat des de Rubí cap al món. Per parlar-ne ens acompanyen el Quico Buil i el Sergi Cano, que és l'autor del llibre. Molt bon dia a tots dos, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar una vegada més.
0: Vinga, anem a parlar d'aquesta setmana que heu tingut molta activitat. Heu estat als mitjans de comunicació, en el Candelero, que deia aquell. Heu fet la presentació del llibre i el diumenge feu també el lliurament d'aquesta figura de Sant Mus. La figura de Sant Mus està en un estat de conservació, diríem que perillós per portar-la a un lloc com la Masia,
2: sí,
0: no?
2: La figura, sí, el que la vulgui veure, la pot veure a la parròquia, entrant a mà esquerra, està bé, però el mossèn Joaquim va considerar que no era oportú, doncs, transportar pel perill de transport, perquè també és una figura que és dels anys 40, o sigui, gairebé, no arriba a 100 anys, però gairebé. Bueno, és de guix i bueno, tenia cert temors de que no, o millor que durant el mes que ja ha estat a l'ermita buida, nosaltres obrim un cop al mes, però la resta del mes està tancat. Sí, és veritat que està, hi ha un senyor que vigila, que és el Joaquim Mòdena, però va considerar que no era oportú. I doncs el Centre d'Estudis Rubinencs i en col·laboració del grup de col·laboradors doncs van decidir doncs, fer una rèplica de la figura de la figura de Sant Mus per col·locar-la en el seu lloc.
0: L'altre dia a la roda de premsa deies tu qui s'ajunten? La part més històrica, que és recuperar o fer que sigui visible i que pugui disfrutar-la la ciutadania d'una figura que és de fa pràcticament un segle, no arriba, però quasi, mm-hmm, amb la part tecnològica, perquè això s'ha pogut fer gràcies a que ho heu fet amb una impressora 3D.
2: Sí, per parts, la impressora.
0: I a més sostenible.
2: Sostenible,
0: deies.
2: Sí, ho tinc aquí apuntat, perquè el nom és PLA, que és àcid polilàctic. És bueno, és un material que és biodegradable, que no és derivat del petroli, i bueno, van considerar que també, bueno, aprofitava també per fer una, ja que tenen que fer servir com un producte, doncs per fer algo també que sigui també ecològic. I efectivament, doncs es va fer tot un procés d'escanellat, hem sortit alguna fotografia d'una persona que es diu Josep Aguilar, que vull agrair un milió de vegades, perquè gràcies a aquest senyor, primer, tota la feina que ha fet voluntàriament i els diners que s'han estalviat també nosaltres, perquè això era bastant car i aquest senyor doncs, l'ha deixat a preu de cost, literalment. O sigui, la seva feina no l'ha cobrat per res. I va fer per parts, va fer tres parts, i després es va ajuntar amb un producte de pegament especial, i aquesta figura un cop feta i pegada i tota sencera, doncs el Pere Abel ha fet la policromia d'aquesta figura.
0: La gent que fa 3D també fa impressió en 3D, vull dir.
2: Aquest va fer l'escanellat i després a casa seva es dedica professionalment a això i té aparells per poder fer-lo i ho va fer ell també, sí.
0: Deia que la gent que es dedica a fer això té com una mena de comunitat, hi ha una comunitat de gent que fa impressió en 3D, el que jo no tinc clar si alguna vegada s'ha fet servir per una cosa com fer un sant, la reproducció d'un sant, no? Que és com una cosa que sembla molt...
2: No t'ho sabria dir, no ho sé. No sé, és una cosa que no hem mirat. No. Ell personalment no, fa altres coses, però això és la primera vegada que s'ho demanaven. Van també parlar pel tema de la policromia, per assessorament amb la gent dels pessebristes de Rubí, i ells tampoc l'havien vist, però sí que han dit, ostres, molt bona idea, perquè fins ara les figures que si fem en fang, què tal, i han pres nota del seu telèfon i el seu contacte perquè possiblement en el futur no ens podem trobar ja figuretes. Algunes ja estan fetes perquè em sembla que han fet ja alguna cosa, però bueno, com és de Rubí aquest senyor, han dit, pues, per contactar algú de fora ho fem amb tu.
0: Perfecte. Explica'ns una mica com serà l'acte de diumenge, perquè, dèiem, és un acte de lliurament, perquè al final l'ermita, sempre expliquem, pertany a la parròquia, i el que feu des del des del Centre d'Estudis Rubinencs és col·laborar amb la parròquia per aquesta vessant històrica, no?, de recuperar l'única ermita que encara tenim a la ciutat i donar-li certa vitalitat.
2: Correcte.
0: No?
2: Això és el nostre objectiu des del primer moment. Ja m'han comentat la roda de premsa i tot el que ha sortit publicat. No? El nostre interès és revitalitzar i dinamitzar l'ermita de manera que no sigui un element que està allà de la muntanya, que en el seu moment va tenir moltíssima importància per Rubí, perquè es feien molts aplecs, moltes festes, era un lloc d'esparciment per la gent que anava a la font, i això, doncs, amb els temps s'anava perdent, primer perquè l'ermita ja no estava ben, havia tingut problemes d'estructura, això està solucionat, i després perquè, bueno, pels temps canvien, bueno, pel motiu que sigui, i això ho volem recuperar, val? I d'aquesta manera el que podem fer és, això de la figura que hem fet és com la culminació d'una etapa, que no és el final ni molt menys, és una culminació d'un procés de gran simbolisme, com és portar la figura a l'ermita, no?
0: Al final el que heu fet és recuperar aquella part, fins i tot on estarà la figura, que serà la sala d'Xbox,
2: la figura estarà al seu lloc, que és l'altar, i darrere de l'altar hi ha una tribuna acabada en una fornícula. Una fornícula és una hornacina de fusta. Uh-huh. Una hornacina és com un palio, perquè sapigueu, això, un palio que anava...
0: Sí.
2: Doncs és de quatre pals, de quatre elements de fusta, amb un sostre a dalt, i enmig, tota la llargada, anirà una base, i sobre de la base anirà el sant. I anirà allà dalt, presidint, com qualsevol ermita, qualsevol església, que veus que hi ha un sant, un arber, ja... presidint l'església.
0: Tornem a l'acte, perquè jo et preguntava,
2: sí,
0: jo mateixa m'he liat.
2: Sí, sí, sí.
0: L'acte que fareu serà un acte de lliurament, però entenc que hi haurà
2: una
0: mica de cerimònia. Per dir.
2: Correcte, l'acte ho conduirà tot Montse Clemente, que és col·laboradora i tertuliana vostra, és que s'ha prestat a fer-lo. Doncs obrirem portes a les 6, obrim portes un quart d'hora abans, d'acord? Crec que hi haurà molta gent. Havíem previst posar tot de cadires, però possiblement posarem dos o tres fileres de cadires per a autoritats que puguin venir i per a persones que tinguin necessitats de seure's, grans, que estiguin d'algun tipus d'impediment. I la resta quedarà disponible per al públic. A les 6 començarà. Com he dit, Montse farà tota la presentació. A continuació entraran dues persones, jo seré una d'elles, que portaran, perquè el sant d'entrada no estarà al seu lloc. No, quan la gent entri no trobarà el sant.
0: Fareu l'acte de posar-lo.
2: Entrarem amb dues persones, amb el sant, i darrere nostre vindrà el mossèn, que ha dit que s'acompanyarà. Ho col·locarem primer a l'altar, on farà tot el procés de la benedicció. Tot això acompanyat per la coral, obrador coral, que s'acompanyarà. En principi està previst que facin quatre temes en diferents moments de la cerimònia. En un moment determinat pujarem la figura al seu definitiu, hi haurà els parlaments de l'autoritat que vingui, primer del nostre president, del Jordi Vilalta, en representació del Centre d'Estudis i del grup de col·laboradors, i posteriorment o la senyora alcaldessa o el senyor regidora que creguin oportú. I faran també el ball d'homenatge de l'Esbar d'en Saire, que també finalment s'han prestat a col·laborar molt amablement. També l'agraïm a Obrador Coral i a Esbar d'en Saire la seva col·laboració. I acabarem per primer cop Obrador Coral, on s'oferirà, no ho havien fet mai, cantat mai, els Goig de Sant Mus, que és un cant que és molt antic, no hi ha constància de quan, de segles enrere, però sí que els primers documents que està escrit i tot el text i la música és del segle XVIII. El segle XVIII són els primers documents oficials que n'hi ha d'aquests, però que es cantaven abans. I faran també aquest per primera vegada, també és un al·licient més de sentir per primera vegada cantant directe aquest tema.
0: Ja m'avanço i ara parlem del llibre que tenim aquí el Sergi quasi oblidat, però és que volia parlar de les dues coses per separat. M'avanço a possibles crítiques, que és que tinc un déjà vu i és com si estigués en el divendres de la setmana passada. Per la gent que digui, ostres, la setmana passada no es van poder fer els xatos i això sí es pot fer. Teniu permís de...
2: Totalment.
0: Perquè no és un rumiatge, no
2: sí.
0: Anireu caminant.
2: No, efectivament. El que sí, incidim una altra vegada més, és que és fonamental que l'accés es faci per carrer, carretera asfaltada, com quan fan tots els veïns que viuen als Sant Murs. O sigui, que és que per allà no és que no circuli ningú, sinó que tothom circula per allà en cotxe.
0: Clar.
2: I quan arriba a casa seva, baixa i va a casa seva. Doncs l'ermita és el mateix. Pots arribar fins a la mateixa porta, pràcticament. Deixes el cotxe aparcat, vas a l'ermita, fas la cerimònia i quan tornes, tornes a agafar el cotxe, vehicle, cotxe, moto, bicicleta, caminant. El que és molt important és que poden fer servir els camins forestals ni les pistes forestals.
0: Que són les que tenen restringit el pas.
2: I aquest és el motiu que en aquest cas es pot fer. Si és veritat que jo entenc les queixes i ens sobredirigim amb l'esbart d'ensaia i amb el foment de la sardana, però són actes una mica diferents. Ahir era tot el dia, gent cap a dalt i cap amunt, cap a baix, baixaria a la font, possiblement, caminaria amb els nens... és diferent. Aquí vindrem únic i exclusivament a fer aquesta cerimònia. I ja està.
0: Per si després havia, perquè últimament tenim una...
2: Sí, no vull...
0: S'acabó el tema, que estem parlant de coses alegres. I dèiem que aquesta setmana esteu d'actualitat doble perquè també heu presentat aquest llibre, Rubí Solidari, 30 anys de solidaritat, des de Rubí cap al món, que ha fet en bona part el Sergi Cano. Sergi, explica'ns una mica com ha estat aquesta feina. M'imagino que de documentació, no?, per trobar tota la informació i explicar la història d'aquests 30 anys. Explica'ns una mica com vas començar la documentació.
1: Sí, exacte. Va ser el Jordi Vilalta que m'ho va proposar, perquè els de Rubí Solidari havien contactat amb la nostra entitat, no?, amb el Centre d'Estudis Rubinencs, perquè redactéssim el llibre, no?, dels 30 anys. I jo vaig acceptar la proposta i, bueno, ja em vaig posar en contacte amb el Josep Maria Pijuan, que en aquell moment era el president de l'entitat, de la ONG, i jo recordo que vaig anar a l'arxiu i ell ja em va donar documentació, no?, perquè m'ho mirés. I, bueno...
0: I anar fent. Quan has trigat en escriure el llibre? O en buscar tota aquesta documentació?
1: Sí, vas trigar més d'un any.
0: Més d'un any.
1: No va arribar als 2 anys, però més d'un any, sí.
0: Déu-n'hi-do. I tenies experiència en fer... Clar, perquè al final els del Centre d'Estudis feu una mica de tot, però això no vol dir que sigueu experts en una matèria... Bueno, al final us convertiu en experts, no? M'imagino que ara t'has convertit en molt expert en el Rubí Solidari, no?
1: Bueno.
0: Explica'ns...
2: Ten en compte que el Sergi és historiador, té la carrera d'historiador.
0: Sí. Clar, però una cosa és... I molts del centre d'estudis o del grup de col·laboradors, però clar, després està la especialitat concreta, no?
1: Clar.
0: És a dir, que sí, tens la part teòrica, però després està l'altra part, no? Per exemple, l'altre dia em va sorprendre, quan fèieu la presentació, que explicaves no només la història de Rubí Solidari, sinó la història prèvia, podríem dir, d'una altra entitat de la ciutat i del Pere Issàs. Jo recordo, jo vaig conèixer el Pere Issàs i aquesta associació del Cor Obert al Món, que després va, no diré que desaparèixer, però va deixar de tenir tanta importància. Tot això ho vas trobar amb tota aquesta documentació, no?
1: Sí, a Josep Maria Pijuan em va donar informació sobre el Cor Obert al Món i la tasca del pare Pir. I sí, i jo a partir d'aquesta documentació pues, vaig anar escrivint i vaig fer aquest apartat.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Dóna'ns més detalls del llibre, perquè entenc que quan et donen tota aquesta documentació, després l'has d'endreçar i has de decidir què va el llibre i què no, no? No és una cosa infinita, no pots escriure infinitament, no?
1: Sí.
0: Com decideixes que això va al llibre o que no va... t'has deixat coses per explicar? O coses que has dit, això no és molt, molt important o no pot entrar al llibre?
1: Bueno, és un llibre bastant extens, però penso que ha sortit tot allò important. Es podien explicar més coses, però també està bé perquè hi ha una part on... tenim, no, les activitats i les accions i els projectes any per any, i després hi ha una altra part on desenvolupem aquells projectes o aquelles activitats més destacades i que han tingut més pes a l'entitat, no? Com per exemple el tema de les brigades solidàries, el curs de cooperació i solidaritat, la festa de la diversitat i diverses.
0: Estava pensant...
1: I diversos projectes, no? Que ens hem implicat més al llarg dels anys i que han tingut una continuïtat, no?, per part de Rubí Solidari.
0: Clar, estava pensant, m'he apuntat les Brigades Solidàries, perquè també les recordo, i la Festa de la Diversitat, però tu ets molt jove. És a dir, que algunes d'aquestes activitats no les deus conèixer, no les has viscut, no?
1: No.
0: Per tant, aquí sí que ha estat feina d'historiador total, no?, de... d'esbrinar i de saber què era cadascuna de les activitats, no? Mm. Has après... És a dir, jo deia abans en conya. Ara ets un expert en Rubí Solidari. Ets una mica més expert, no?
1: No considero un expert en Rubí Solidari. Jo vaig fer el que vaig poder i ja està.
0: Home, però si t'has llegit tota la documentació dels 30 anys, una mica més expert que el Quico i jo, sí, no? No? Com a mínim per datar les activitats que dèiem, algunes que perduren, d'altres que ja no, algunes que són més importants, i sobretot aquesta part cronològica em sembla molt interessant, perquè això sí que és gairebé científic, podríem dir, no? És a dir, aquí no hi ha interpretació, tal data, tal activitat, sí. Jo no he de dir que no he vist el llibre, heu acompanyat les activitats o les explicacions en fotografies, per exemple?
1: Sí.
0: I això, aquesta feina, com l'has fet?
1: Sí, el de les fotografies es va encarregar Josep Maria Pijuan.
0: Ah.
1: Que ell va seleccionar unes quantes fotografies i me les va passar i jo li vaig dir que em semblava bé. No, jo no m'he encarregat de buscar les fotografies, jo m'he encarregat més de l'elaboració escrita del llibre. També és cert que agraeixo a Josep Maria Pijuan perquè m'ha donat tot el recolzament i tot el suport. Amb això vull dir que, per exemple, m'ha ajudat

0: l'apartat final de testimonis i vivències, pues tenim el recull, no, dels presidents, de com han viscut Rubí Solidari i d'altres persones que han col·laborat, no? I això també és enriquidor, perquè complementa el llibre. També penso que és interessant, no?
1: Has estat massa modest quan has dit, bueno, jo he agafat tota la informació i l'he posat junta, però al final sí que té una estructura que està molt pensada i que per això ha trigat un any, que és aquesta part de testimonis, aquesta part, insisteixo, més cronològica. Al final és un bon recull dels 30 anys, és a dir, qui no conegui, imaginem, una persona que no coneix la ciutat i que no coneix Rubí Solidari, si llegeix aquest llibre, si es pot fer una idea d'aquestes tres dècades, no? Era l'objectiu, m'imagino.
0: Sí, oi tant. Sí, oi tant.
1: Et veus en cor que et facin més encàrrecs similars? Ho dic perquè si algú, no sé, si algú li ha agradat, igual ara ve una altra entitat i diu, hòstia, Sergi, o Càspita, Sergi, fes-me un llibre com el del Rubí Solidari.
0: Bueno, depenent del tema, si m'interessa, els diré que sí.
1: És important que t'interessi?
0: Sí, perquè si és una cosa que no m'entusiasma, els diré que no.
1: Clar.
0: Perquè, bueno, sí.
1: Bueno, és que es mira molta documentació, no?, al final.
0: Clar, sí, perquè és dedicar-li molt de temps, no?, també. I és important que la feina que fas t'interessi i t'apassioni, perquè si no també es pot fer una mica pesat, no? Jo penso que també és important.
1: Amb molt de temps...
0: Aquest aspecte.
1: I a més a més de forma altruista, clar. Sí, clar, és dedicar-li molt de temps gratis, no?
0: Sí.
1: Por amor a l'arte.
0: Sí, és veritat que sí que he cobrat de Rubí Solidari. Sí, no, bueno, però... no ha sigut de manera altruista.
1: Bueno,
0: perquè sí. M'han pagat una quantitat, però també penso que me l'he guanyat i, sí, i me l'he merescut.
2: I tant que sí.
0: Aquesta quantitat de diners que he cobrat.
2: Sí, Sergi, sí, jo crec que sí.
0: Jo penso que també, home...
1: Vaja, no t'has fet milionari amb el llibre, no, del Rubí Solidari.
0: No, milionari, no. No, no.
1: Definitivament no, eh?
0: No.
1: Ja m'ho ha semblat, eh? Ja m'ho ha semblat que no t'havies tornat milionari. Escolteu, el llibre de Rubí Solidari es pot adquirir a les llibreries, sí, de la ciutat, no? Em sembla que un preu de 15 euros.
2: Sí,
1: per això no s'ha fet milionari el Sergi, perquè només costa 15 euros. Estarà a totes les llibreries de la ciutat, entenc, eh?
2: El Racó del Llibre, La Ombra, no sé si també, no sé quina més, que famosa.
1: Però aquests dos,
2: seguríssim,
1: eh? Sí. Nois, només em queda preguntar-vos pels projectes que teniu en marxa, perquè dèiem, aquesta setmana heu estat especialment d'actualitat, però teniu previstos altres projectes. De fet, no es va poder fer el concert perquè un dels objectius que vosaltres teníeu era recuperar, recordo, reitero i em repeteixo, eh? Però recuperar l'ermita perquè la gent la pugui anar a visitar, pugui conèixer la història de la ciutat, però també la pugui gaudir. I una de les idees que teníeu era fer un concert que finalment no es va poder fer.
2: No, de Contour Urban Me. Doncs aquest grup, la seva la forma de cantar precisa d'un espai tancat. I clar, l'alternativa que la van donar era cantar, però a l'espai lliure del castell i tal, i van dir que... van ser ells mateixos que van dir no, escolta, nosaltres no... Aquest tipus
1: d'actuació... Això estava previst pel Xato.
2: Exactament. Estava actuació dins de l'ermita. Com no va poder ser dins de l'ermita, el castell també estava ocupat, l'auditori del castell també estava fent servir, no sé exactament per què era, doncs no va poder ser, i van dir, bueno, preferim postergar aquest, sí que ho farem, i estem mirant si fem a setembre o l'octubre. Sí. I bueno,
1: però fareu que concerts, eh? Sí, perquè la vostra idea era començar els Xatos, però fer
2: com
1: un concert.
2: Com una de les atraccions perquè la gent vingui i conegui l'ermita, o retorni, si la coneixia, o retorni, doncs es fa concerts. El juliol, ja avanço, el 4 de juliol, tenim un concert d'un grup, un duet, que es diu A Contrallum, la veu és Marí Teixidor, que la coneixereu, sí. I la guitarra Jordi Domingo, i és el format que ens agrada, que volem. O sigui, o coral, grup coral, grup...

0: de veus, format guitarra o instrument que no calgui acompanyar, o sigui, un equip de so. O sigui, sempre equips que siguin... que...
1: desendollat, que diuen ara,
0: Com es diu això? Un plug-it, efectivament. Sí, aquesta és la intenció. I tenim previst més concerts, ja estic parlant amb altres persones, hem de concertar dates i tal. Tot això acompanyat d'exposicions, que està per haver estat preparant una exposició, també de quadres, de Santiago Aris, crec que és Santiago Aris, i, bueno, anem fent. També volem també posar exbots que hem recuperat, no els originals, s'han enviat fotografies del Centre Etnològic, del Museu Etnològic de Barcelona, d'uns
1: retaules... Expliquem què és un exbot, perquè la gent més jove... Sí. No deu saber què és. Tu i jo sí, sí. Kiko, perquè tenim una edat i hem vist moltes esglésies.
0: Exacte. Els vots són quan una persona es sentia agraïda perquè considerava que havia tingut un miracle o havia intervingut d'alguna manera el sant o la verge, qui fos, el Crist, qui fos, en aquest cas seria Sant Mus, i la verge de Roser, perquè recordem que l'ermita fa molts anys també estava dedicada a la verge de Roser. Uh-huh. Arrel de que es va cremar l'altar antic, que estaven les dues figures, doncs a poc a poc s'ha anat perdent la devoció a la Verge del Roser i només ha quedat de Sant Mus. Doncs com anava dient, en principi aquestes eren unes peces que podien ser de cera, o quadres de taulons, vestits de núvia, vestits de nens petits, tot això doncs feia ofrena, i es ficava una sala, penjat, i tot això doncs formava part de com un gràcies per Sant Mus per aquest favor que m'has fet. I n'hi ha uns retaulons, també del segle XIX i principis dels principis del segle XX, doncs que era, en lloc d'una peça d'una cama, un braç, el que sigui, era una escena del moment en què el sant van intervindre i va lliurar de morir o el que sigui. Uh-huh. I hi ha retaulons d'un llamp que cau a sobre d'un grup de persones que estan dinant i ningú va passar res. Un altre, que uns bandolers que estan disparant a una família i miraculosament doncs es van salvar. Bueno, i llavors hi ha una col·lecció de 15 retaulons d'aquests que estan al Museu Etnològic de Barcelona. 4 també estan al Museu de Rubí, aquest Museu de Rubí de tota la vida que estem lluitant també per veure si podem aconseguir. Ens han enviat les fotografies a alta qualitat i farem amb originals, o sigui, amb tamany natural, farem també una exposició permanent d'aquests retaulons que queden també penjats on estaven originalment, que era la sala d'exvots.
1: Doncs tot això és el que tenen previst fer a l'ermita de Sant Mus i la gent del Centre d'Estudis Rubinencs, que esteu molt, molt actius. No us feu rics, però teniu riquesa de...
0: Anava a dir, jo em sento ric. En el que sentit, jo em sento ric perquè estic gaudint de les coses que estic fent. Sincerament, no puc dir altra cosa. De tant alguna crítica sempre cau, però sincerament, els elogis, només sentir veure la gent quan ve a l'ermita i donar les gràcies per tornar a obrir, que 40 anys que estava tancada, he passat per aquí un munt de vegades caminant corrents, caminants, bicicletes, ciclistes, passen per allà, ostres, mai l'havia vist obert, no? I molt important, que no he dit, que el nostre objectiu és les pintures barroques. I les pintures barroques al presbiteri, que hi ha poques a Catalunya, i això és el nostre objectiu. Passa que això ja són molts diners, aquí has d'implicar moltes entitats, molta gent, i això costarà més, però a veure si ho aconseguim.
1: Amor a la història de la ciutat és el que té aquesta entitat. Sergi, Quico, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé diumenge i ens tornem a veure en uns dies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Tothom està convidat.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Pràcticament són 2:15 de 12 del matí. Avui els convidats musicals són els Black Eyed Peas, aquest grup i aquest tema que dona tan bon rotllo, entre d'altres coses, perquè segurament serà un dels que punxarà aquest dissabte a la tarda DJ Arset, que actuarà al casino i que ens proposa aquesta sessió de ball amb música de principis del 2000. Escoltem una de les seves cançons més famoses, aquest I Got a Feeling. Segur que tots ho recordeu. Volem que sigui no només una bona nit aquesta, sinó un molt bon cap de setmana.

0: 11:41, ja està amb nosaltres l'Eduard Fraile de la biblioteca, que dèiem, si no teníem prota activitat, ara també obren per la nit. Obrir per la nit una biblioteca, però a més convertir-la en un espai d'oci, no em semblaria gens malament, però no dono idees. Edu Fraile, bon dia.
1: Ostres, no, déu-n'hi-do, bon dia a tothom, tal com deien amb la cançó que sentíem, I'm feeling good, we are feeling good. Doncs sí, a veure, si donem idees, clar... Pinta molt bé poder obrir una biblioteca. De fet, quan algun cop s'ha plantejat que no ens escolti ningú en festes majors o en altres dates així concretes, doncs fer visites teatralitzades o visites nocturnes a biblioteques, ostres, és com molt xulo, no? Perquè dius, ostres, estàs envoltat de llibres, de documents, normalment són edificis força macos, doncs...
0: Home, és que la biblioteca és molt xula.
1: Té bona pinta, és molt xula, sí, o sigui, a veure... nosaltres estem per queixar-nos i per parlar de les mancances, si hi ha esquerdes, si no funciona l'aire condicionat, evidentment, perquè ve molta gent i es mereixen un bon tracte, però no podem dir el contrari. La biblioteca és xulíssima, i ara xulíssima la de l'Escardívol, doncs aquesta encara més, no? Un tros de biblioteca que tenim, i com bé dius, doncs això, ara, doncs... des de fa dos dies, doncs, hem obert les aules d'estudi nocturnes o les aules d'estudi, que estaran funcionant, doncs, entre setmana fins a les 12 de la nit i dissabtes i diumenges de 10 a 10. O sigui que ara, doncs, això, tothom, tots els estudiants, recordeu, doncs, que teniu aquesta possibilitat. I ara, doncs, fora de micro comentàvem això, no?, que els dos primers dies realment, doncs, ja hem vist que han tingut molt bona acollida per part dels estudiants. Ara, justament, també comentàvem que és una època molt xula perquè, és final de curs per molts, estan preparant les paus molts joves rubinencs i rubinenques, i ara ens omplen la biblioteca, venen a estudiar i necessiten, doncs, això, el màxim horari possible, la màxima tranquil·litat possible. I aquests dos dies, doncs, això, el primer dia vam començar, doncs, vorejant els 50 usuaris i ahir hi ha, doncs, uns 70 usuaris, usuàries, o sigui que està molt bé. I ara, al cap de setmana, imagino que s'incrementarà. O sigui que, com sempre que obrim les aules d'estudi, doncs, molt bona acollida. I res, al final el que compta és això, doncs, que els joves, doncs, treguin el màxim profit d'aquesta possibilitat.
0: Jo no era de biblioteca, però la gent que no era de biblioteca em refereixo per estudiar, perquè cadascú té el seu mètode. Però hi ha gent que diu que només es concentra a la biblioteca, perquè hi ha aquell silenci, perquè hi ha aquell ambient. És a dir, que per algunes persones, per alguns estudiants, el fet de que estigui la biblioteca oberta, doncs, pràcticament 12 hores, li pot salvar un final de curs o unes pau.
1: Hi ha gent que
0: diu, és que si no estudio a la biblioteca no puc estudiar.
1: Totalment. A més, clar, els mètodes d'estudi també, com tot, no?, a la vida, han anat canviant, no? Abans era més, potser, un tema més de colzes, d'empollar, que dèiem, no?, d'estar davant d'uns apunts, d'un llibre i prou, i ara, doncs, clar, i més d'una manera individual, i ara amb els darrers anys, doncs, sobretot és això, que ja es treballa molt, veig, o sigui, els joves s'ho preparen molt en grup, s'ho preparen, doncs, amb pantalles, qui no porta un portàtil porta una tablet, porta un Chromebook, estan, doncs, clar, treballant amb els apunts penjats al núvol o fent feina, clar...
0: Res
1: a veure, i molts diuen que realment, doncs, prefereixen venir a la biblioteca perquè no tenen, doncs, tants inputs o tantes distraccions com a casa o com en un bar, i clar, la biblio realment aquests dies és venir a estudiar.
0: Clar.
1: I sí, realment molta gent ve a la biblioteca perquè troba aquest espai, doncs, que s'adapta a les seves necessitats, sobretot el jovent que ve a preparar-se a les PAU, no?, que també és molt puntual ara, molt intens aquestes setmanes, i fins que facin els exàmens, no? Llavors, normalment ja venien per aquí, i portem molts anys, doncs, amb totes les generacions que han passat a preparar-se a les PAUs per la Biblio, i puc dir que tenim un 99,9% d'èxit assegurat si veniu a la biblioteca. O sigui que aprova el 99,9% si feu doncs, això, aquest acompanyament d'aquestes setmanes estudiant a la Bíblia.
0: Aquesta és una de les activitats que teniu aquests dies, però lògicament segueixen la resta d'activitats, les hores del conte, les presentacions, les conferències, per on vols començar?
1: Les exposicions.
0: Les exposicions.
1: Ara s'ha quedat l'Adrián Martín muntant, fent la transició del maig al juny, perquè ara doncs, ja sabeu, bueno, com aquí, que s'acaba una cosa, comença una altra, s'acaba una setmana, s'acaba un mes, doncs ara el mes de juny doncs, treballarem tot el tema dels refugiats, treballarem també el Pride Day, el Dia de l'Orgull, també a final de mes. Llavors, durant tot el mes de juny, doncs, ja estem preparant doncs, l'exposició bibliogràfica que farem i documental de refugiats. Recordar que la biblioteca està en tots els papers de l'AUCA, i un dels papers de l'AUCA que més ens agrada és que som Welcome VIP, som una de les biblioteques que tenim PUM Welcome VIP, ens agraden doncs, això, no?, que vinguin els nouvinguts, presentar la biblioteca, tenim la normativa en tots els idiomes, tenim un punt Welcome VIP amb tota la informació per fer-se el carnet, per gaudir de tots els doncs, beneficis del carnet de la biblioteca, i doncs, ara, mes de juny, doncs, treballarem doncs, això, amb el tema dels refugiats, amb una exposició bibliogràfica, i a banda, doncs, el dia del Pride Day, que també prepararem una exposició doncs, relacionada, i això doncs, ja estarà preparat de cara a dilluns ja, per funcionar
0: tot el mes de juny,
1: per funcionar tot el mes de juny, sí, i les activitats doncs clar, no s'aturen. Ah, deixa'm dir-te també que uns amics que ens estimem molt, que són els de la Font del Ferro, que venen a la biblioteca diàriament a fer un ús doncs comunitari i venen a fer diferents activitats, un dels dels components de la Font del Ferro, que és el Christian, farà també a partir de la setmana que ve una exposició de maquetes de trens en paper, i la tindrem també exposada, o sigui que tindrem diverses exposicions a banda de refugiats i el Pride Day, doncs també les maquetes del Christian, també a la planta 2. I això que dèiem, avui mateix, divendres 29 de maig, avui tocaria Cinexic, el cicle de cinema infantil en català que organitza la biblioteca conjuntament amb Òmnium. Aquest mes de maig, Cinexic està treballant la pel·lícula Ernest i Celestine 2, la història de contes de primavera, i la passem avui, pel·lícula de 47 minuts, pel·lícula doncs, produïda a Suècia, una història molt bonica. La primera pel·lícula ja era xula, aquesta també és molt recomanable, i qui vulgui venir, entrada lliure i gratuïta, com sempre. Tenim les 111 places doncs, a la vostra disposició. Pel·lícula per nens i nenes a partir de 3 anys. Ernest i Celestine, contes de primavera. Avui, Cinexic, a la biblioteca, 29 de maig, a les 18 hores.
0: Està demà... bé que facis l'explicació... Jolín, és que comenceu forts, eh? Que està bé que facis l'explicació del temps, perquè com és per criatures tan petites, doncs és una mica menys d'una hora, bastant menys.
1: Sí, són 47 minuts, 3 quarts d'hora es pot aguantar bé. A més, doncs, això, recordeu que la biblioteca s'està fresquet, que a més durant l'estona del Cinexic aprofitem per muntar una mica el que és l'espai blau, adaptem la biblioteca, tant la planta infantil com l'auditori, amb llums tènues i amb un espai una mica doncs, més tranquil per tothom que vulgui venir abans a mirar contes, abans de començar la biblioteca, a la pel·lícula, i doncs sí, sempre és important recordar les edats, com dius, més de 3 anys, i la durada, 47 minuts.
0: I demà també teniu activitat?
1: Demà tenim aquestes que t'agraden a tu, que fem de tant en tant, que dius, què fan a la biblioteca fent dansa del ventre?
0: No és que m'agradi, més que em sorprenen.
1: O macramé...
0: És que no és normal.
1: O no és normal, és que no és normal.
0: No és convencional.
1: No és convencional.
0: Normal sí, ostres, no és convencional.
1: M'agrada.
0: A mi m'encanta aquesta paraula.
1: M'agrada... me l'apunto, no és convencional. Doncs demà, dues activitats no convencionals que per nosaltres són totalment convencionals i que doncs, les farem doncs, al mateix temps, i llavors podeu triar relacionades una mica amb la salut, amb el creixement personal, amb el benestar de les persones, que ens agrada molt el benestar de les persones. Doncs demà ens visita la Laura Asensio, que és professora de ioga, i demà treballarem, farem un taller d'un parell d'horetes d'hipopressius. Qui vulgui venir, doncs, està doncs, convidat a venir, com tot el que fem a la Bíblia, no cal dir, totalment gratuït. Demà doncs això, a partir de les 10, taller d'hipopressius amb la Laura Asensio. I a la planta 2, a la Chill Out, fem amb la Isma un taller de veu, també un taller doncs, per treballar una mica la, doncs, la tranquil·litat interior, el nostre interior i la importància de la veu, doncs, amb ella, doncs, doncs això, farem aquest taller de veu també per tothom que vulgui. Ens recomana tant com la Laura doncs, portar roba còmoda i una miqueta d'aigua si voleu, i això també gratuïtament, demà dissabte 30 de maig a les 11 del matí a la sala Chill Out, planta 2, doncs farem aquest taller de veu. I res, saltem al dimarts. Dimarts farem Hora del Conte de Petits, que és èxit assegurat. No vull parlar gaire alt perquè crec que estaven les inscripcions plenes i ja tenim llista d'espera, però sempre us diem que truqueu i pregunteu per si hi ha baixes d'última hora. Dimarts, dia 2 de juny, a les 6 de la tarda, farem La Flor de Colors a Hora del Conte amb la Flaps, doncs això, a la sala de petits lectors de la planta infantil. Hora del Conte, recordem, de 0 a 4 anys, o sigui, pels petitons de la casa i amb inscripció prèvia.
0: I que deies que és possible que ja estigui...
1: Sí, sí, sí, sempre les activitats de 0 a 3, 0 a 4 són les que sempre tenen com més tirada realment, i sempre les que fem sobretot en espais amb aforament limitat, sempre recomanem que la gent s'inscrigui prèviament, ja ho anunciem així, i sobretot, si no, que truquin també per si hi ha alguna baixa d'última hora o apuntar-se a la llista d'espera, que sempre acabem cridant gent de la llista d'espera. Això no...
0: Una vaja. Altra feina que fan, pràcticament de secretaris, eh? Trucar a la gent si, ei, ha quedat una llista... Això no t'ho fan ni als restaurants.
1: Això ni als restaurants, i fem de secretaris i secretàries simpàtiques, a més, o sigui que sí, si algú vol fer qualsevol consulta per terra, mar i aire, per mail, per telèfon o personalment, doncs que vingui i doncs tenim ens posem el barret de secretària i l'informem adequadament si podem.
0: Sí, doncs, anava a dir, si el tiempo lo permite.
1: Exactament.
0: Passem de setmana, no?
1: Passem
0: ens
1: de
0: anem
1: setmana
0: al 8 de juny.
1: I destaquem, sí, entre aquests highlights de la quinzena, les activitats ja de la setmana del 8. El dilluns dia 8... tornem amb les conferències a EUR i ens visita la Núria Salán Ballesteros, que és una enginyera química i doctora en ciència dels materials de la universitat, i farem una xerrada sobre materials, la veritable revolució del segle XX. Si us interessen aquests temes tecnològics, doncs és el vostre dia. Dilluns 8 de juny a les 6 de la tarda. Aquella setmana del 8, entre moltes setmanes del món i molts dies del món, hi ha el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I a part de l'exposició bibliogràfica i l'exposició també que tenim al hall, farem una Hora del Conte especial amb Li Morenita, una contacontes de Colòmbia, que ens visitarà el dia 10 de juny a les 6 de la tarda, també a petits lectors, també amb inscripció prèvia. Com les papallones i les oranetes, contes migrants.
0: Que bonito, clar.
1: 10 de juny a les 6 de la tarda.
0: És un bon símil, no?, les oranetes que fan la seva migració depenent de l'època de l'any, doncs és una forma... És un bon símil per explicar als més petits què és la migració, no?
1: Un símil poètic que tu has pillat a la primera, jo fins a la tercera no vaig pillar, però
0: no
1: sí, entenc que és un símil, doncs això, relacionat amb la migració d'aquestes aus, que serà un recull de contes que segurament seran molt xulos, i recomanem molt, molt aquesta activitat de Li Morenita. El dia 11 de juny també fem una de les trobades literàries que ens fan més patxoca també, que és conjuntament amb el Club Veus de Dona, que és aquest club de lectura que ja sabeu que és tan exitós i tan participatiu i que munten viatges i fan trobades i és tan... Vaja, recomanat i reconegut per tot arreu, doncs fem una trobada amb l'autora rubinenca Marta Gràcia. Recordem que tenim la Marta Gràcia, que és una autora doncs, que ja porta diversos llibres editats a Maeva i que és una escriptora molt reconeguda, i ens ve a parlar no d'una novetat, sinó d'un llibre ja, doncs, que ja té un temps, la musa de la flor negra, però farem una trobada al club de lectura i la trobada amb l'autora serà doncs, per parlar d'aquest llibre, si algú l'ha llegit o vol conèixer la Marta Gràcia, doncs us convidem a venir aquest dijous 11 de juny a les 6 de la tarda doncs, amb aquesta trobada amb l'autora.
0: I el 13, hora del conte en anglès?
1: Sí, ja l'hora del conte en anglès la direm així molt ràpidament perquè ens visita el Javi Segovia, que ens ve a parlar d'animals del mar. Gran Javi Segovia, amb la seva guitarra, amb la seva mandolina, amb les seves cançons. Dissabte 13 de juny a les 11, pels petitons de 2 a 6 anys, podeu venir.
0: I t'havies deixat pel final un concert?
1: Sí, sí, intentaré, a més, captar-los amb aquesta gent. Ara m'has fet venir una idea. Igual aquesta gent els vull captar perquè vinguin a l'hora del concert que farem a les 12 del migdia a l'ombra de la terrassa. Ja, doncs, esperem que corri l'aire una mica i estem allà la mar de bé, perquè hem dit que estimem molt a la gent de la Font del Ferro, un dels monitors que amb el que vam gravar el podcast, de fet, amb el Dani, que vam fer el podcast aquí amb la gent de la Font del Ferro. També és membre del grup de hip-hop en català HCB, i presenten el seu primer EP en català. Porten molts anys de carretera, però ara han tret el Narcocuriós, que és un EP amb cançons en català, íntegrament en català, de hip-hop, i serà una matinal, un concert vermut, digue-li com vulguis.
0: Ho veus que jo deia, que xulo seria anar a la biblioteca a una actuació i una cosa d'oci?
1: Doncs això, dissabte 13 de juny, 12 del migdia, a l'ombra de la biblioteca de la Terrassa, doncs concert de hip-hop amb HCB, amb aquest grup de rap de l'escena underground de Barcelona, que vindrà a presentar-nos l'Anarcocuriós, i serà també una mica per celebrar el Dia Mundial de la Música, Dia Europeu de la Música, que se celebra el dia 21. Nosaltres el celebrarem, ens avançarem. Som uns avançats, Belén. Ens avançarem el dia 13 de juny, dissabte, i farem doncs, això, aquest concert de hip-hop amb els HCB, repeteixo, obert per tothom, convidem a tothom, famílies, la idea és això, passar-nos una bona estona i fer una mica com de cloenda del curs.
0: Ens queden 2 minuts, a la biblioteca li queden moltes activitats, però com d'aquí 15 dies has de tornar... ens pots explicar la segona quinzena, no? Més o menys ens hem quedat a la primera quinzena?
1: Sí, sí, hem arribat just a la primera quinzena i coincidint amb la segona quinzena ja parlarem de la segona quinzena, ja parlarem que també a partir de la segona quinzena ja farem horari d'estiu, que reduïm una mica l'horari, ja en parlarem, però sobretot recordeu, obrim durant l'estiu la biblioteca, cada vegada t'aturen i et pregunten, escolta, i aquest any també tanqueu? No, si no hem tancat mai, obrim tot l'estiu, fem horari d'estiu, evidentment, però som un refugi climàtic i obrim doncs, totes les tardes de dilluns a dijous, el divendres al matí, i ens podeu trobar tot el mes de juliol, tot el mes d'agost, amb la biblioteca oberta, doncs això, amb aquest horari especial d'estiu, que ja recordarem d'aquí...
0: 15 dies, no?
1: 15 dies!
0: Això és quan li diuen a una persona ets la institució, és això. Com l'Edu Fraile fa tant de temps que treballa a la biblioteca i que molta gent el coneix, suposo que quan se'l troben al mercat o pels carrers li pregunten coses de la biblioteca.
1: O a la dutxa de la piscina, Belén, no hi ha problema. No hi ha problema.
0: Edu, moltes gràcies.
1: No hi ha problema. A vosaltres, moltes gràcies a tots, família. Adeu!
0: Amb això posem punt i final avui al Rubí al dia. Recordeu que tornem dilluns a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que passeu bona tarda i bon cap de setmana.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El ple municipal aprovava ahir que els concerts que es facin a la festa major a l'amfiteatre del castell siguin de pagament. Concretament, s'ha establert un preu públic de 10 euros que servirà per dos concerts que es preveuen aquest any. El concert inaugural del cantant de pop Beret, divendres 26 de juny, a les 10 de la nit, i els clàssics del rock català Els Pets l'endemà a la mateixa hora. L'adopció d'aquest preu públic es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i, en general, el caos que va haver-hi en la venda d'entrades o l'adquisició d'entrades que s'esgotaven per a internet en qüestió de segons i generaven cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de Rosario. Per això el govern es planteja com a prova pilot aquest preu públic de 10 euros. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
3: El que fem és aprovar-ho per aquest any en concret. No estem fent una aprovació en unes ordenances, per tant, després d'avaluar com funciona aquest any, mirarem quines són les millors alternatives per fer-ho fixar. L'objectiu és clar, volem una cultura accessible, ordenada i amb valor per a tota la ciutat.
2: A banda dels concerts de Beret i Els Pets, al castell, pels quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol. Per tant, hem pogut saber que s'espera que puguin actuar DTEs, de Fórmula Quinta i Despistaos. A més, Banda Neon i Versió Impossible ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran a la Festa Major de la ciutat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I avui tot torna a la normalitat després de l'ensurt ahir al migdia al doctor Robert, al carrer doctor Robert, on es va produir l'esfondrament de part de la teulada de l'edifici del RACO del Llibre. L'incident no va provocar ferits, però sí un moment aparatós pels veïns de la zona. S'hi van personar dues dotacions de bombers i una ambulància, tot i que no va fer falta perquè, com dèiem, no va haver cap ferit. Durant la tarda, els arquitectes municipals van poder visitar la zona i fer les primeres valoracions i, a partir de les 6 de la tarda, el RACO del Llibre va poder reobrir amb normalitat. L'esfondrament va provocar que la persona que viu en aquest primer pis del número 12 de doctor Robert doncs hagi de recollir les seves pertinences en els pròxims dies i abandonar l'habitatge per poder dur a terme les repel·lacions de forma segura. Com dèiem, la llibreria va haver de tancar en el moment de l'incident i va haver d'esperar a l'avaluació de l'arquitecte, que després de valorar que no havia patit afectacions, almenys al local comercial, va permetre l'obertura amb normalitat. En els pròxims dies s'espera que puguin començar les obres de reparació de la teulada d'aquest número 12 del carrer doctor Robert.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Informació esportiva amb protagonisme per les promocions d'ascens dels equips rubinencs. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, a 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla, el
5: Matís,
4: el Túria València tocarà la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
2: Aquestes són algunes de les informacions més destacades d'aquest divendres 29 de maig. Més informació local en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
0: l'Aranà.
5: L'esport.
4: Emocions, moments, situacions.
5: El futbol.
4: Sentiments, promeses, amor.
5: La Unió Esportiva Rubí.
6: Siento lo mismo por ti.
4: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
5: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
7: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
8: A Ràdio Rubí, ara i sempre, cada diumenge de 10 a 11 del matí.
9: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el Brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va anunciar ahir al ple municipal que el nou local al barri del Progrés, que ha d'acollir el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, podria estar obert en uns 15 dies, o com a molt, abans de la celebració de la pròxima sessió plenària prevista per dilluns 22 de juny. Aquesta va ser la resposta de la primera edil a la pregunta feta per la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, sobre la situació dels serveis de salut mental a la ciutat i més concretament sobre aquest centre infantojuvenil. Martínez explicava ahir que aquest dimecres es va reunir amb CatSalut i amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que gestiona els serveis, i que li traslladaven que en un parell de setmanes, en teoria, hauria d'estar ja funcionant. També van aprofitar la trobada per parlar de la necessitat de tenir, per exemple, més professionals. L'alcaldessa també va remarcar ahir que només manca un permís administratiu per part del CatSalut i un altre de l'empresa Endesa. Recordem que des d'aquest mateix dilluns, els usuaris del CESMIC, però també del Centre de Salut Mental d'Adults i de l'Hospital de Dia, estan sent atesos al CAP Anton de Borja i al CAP Sant Genís, una decisió que va prendre el Consorci Sanitari de Terrassa perquè fa uns quants dies el centre Ferran Salses i Roig, al carrer Nou, està tancat pels danys ocasionats com a conseqüència de les fortes pluges que van caure el passat 12 de maig. I demà dissabte, la plaça del doctor Guardiet de Rubí es convertirà en l'epicentre de la vida ciutadana amb la celebració de la Fira de la Primavera, una cita molt consolidada ja a la ciutat. El calendari local complirà el centre d'artesania, de cultura popular i d'activitats per a totes les edats. La jornada organitzada per l'Associació Cultural Sant Galderí, que es presenta sota el lema Art, Artesania i Pagesia, i comptarà amb una programació contínua des del matí i fins al vespre. Entre les principals activitats hi destaquen el mercat d'artesania, els tallers infantils gratuïts, la música en directe, les actuacions de cultura popular amb gegants i sardanes i les propostes com el mercat del trastu o la trobada d'il·lustradors. Una de les novetats d'aquesta edició serà la Fira Guada Popular, que s'oferirà al nou espai gastronòmic del Solar d'Esquerra, on també hi haurà servei de begudes, entrepans i tastets durant tota la jornada. També és destacable, per exemple, la col·laboració amb Comerç Rubí, amb qui s'ha reforçat aquesta col·laboració per sumar sinergies entre activitats comercials i culturals al centre de la nostra ciutat. Doncs tornem en una hora a les dues amb tota la informació d'aquest divendres, dia 29 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, del primer equip masculí de futbol. Setmana de comiats. El Barça femení ja ho hem anat explicant. Ja s'ha fet oficials els d'Ona, Batlle i Mapi León, a banda, evidentment, el d'Alexia, que parlàvem aquesta setmana el dimecres. I el Girona, masculí en aquest cas, s'ha acomiadat de Mitchell, que no seguirà després de 5 anys al conjunt gironí d'aquesta classificació històrica per la Champions de la temporada 24-25. Un Mitchell que fa només uns instants ha publicat un vídeo a les xarxes socials, a les xarxes del Girona, fent aquest comiat, que sembla que hi haurà roda de premsa per fer-ho. Avui molt futbol i molta teca, moltes coses avui que tenim ja en joc, com bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol toca fer repàs de tot el que el moviment que estem tenint en les últimes hores. En categoria masculina, Alba. Alba, bon dia, que no t'hem saludat.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, com dèiem, toca fer repàs dels moviments de mercats, que n'hem tingut molts en les últimes hores. En categoria masculina, aquest mateix migdia, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 2026-2027.
1: Exacte, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signarà com a nou jugador del Barça, just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros, segons variables.
0: Sonen molts més noms en aquest mercat blaugrana. Sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial, el proper 11 de juny, i al Girona, ahir la tarda ja es va fer oficial la sortida de Mitchell.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les últimes 5 temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024, en què es va aconseguir la classificació a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: Mirant una estona, mirant d'escoltar Mitchell, que fa uns instants ha publicat un vídeo a través de les xarxes del club a les xarxes socials acomiadant-se. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Ho ha fet sota el lema Rebels d'Arrel. El club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. A la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen, a més de Ramon Terrats. Tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Nongue i Carlos Romero.
0: De fet, el Villarreal ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031 i formarà part també, evidentment, de la primera plantilla. En categoria femenina, el Barça va fer oficial ahir a la tarda les sorties d'Ona Valle i Mapé León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la primera anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa del club, la primera al primer equip, després de 3 temporades i 12 títols. D'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça, ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada. És el cas del Sabadell, que avui juga el primer partit dels 4 que té, que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off d'ascens a segona, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó al Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga Regular de CB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el curs rebent el Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda, i la resta de partits a 8:45 del vespre. Duel català entre el Bàsquet Girona i la Sisa Joventut Fontejau, el Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'Ucamp Múrcia i el Barça la del Morabanc Andorra.
0: El Barça que ahir s'acomiadàvem o escoltàvem en directe a Xavi Pascual, que deixarà el club quan acabi la temporada, encara haurà de jugar un partit més diumenge, pendent contra el València, al Palau, a banda dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa la fase final d'ascens a segona FEB amb 3 equips catalans en competició.
1: En uns minuts ha de començar el partit de la segona jornada del Club Bàsquet Prat, enquadrat al grup 2, que jugava de Hoz contra l'Uros de Ribes madrileny. Ahir els Potablava van guanyar a l'Olacía Zarauz, al grup 4, en aquest cas al Ginet, al País Valencià. El DM Grup Mollet es va estrenar amb derrota ahir contra la Vizcaya Zornotza i aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. I el grup 1 també a Badajoz. El Pujol Mollerussa també va perdre ahir a la tarda, en aquest cas d'un punt, contra el Sueca València, i aquesta tarda s'han afronta el Tres Cantos.
0: En hoquei patins, avui també comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5 entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 16:15 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal que enfronta Barça i Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el play-off de lliga la primera masculina amb un equip català buscant el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou del Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada a les portes del play-off, va fer oficial el nou entrenador del primer equip del CAR al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que ha portat diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa 15 dies, al peu dret i a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català d'aquesta categoria reina, Alex Rins, ha estat 20è.
0: I un últim apunt en tenis. Fa una estona acabat el partit de segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas els dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, han superat en 2-16 el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, Alba, demà dissabte tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat i ja a la tarda també les televisions locals en Joc TV l'anada de l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina entre el Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a la primera catalana de futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a l'anada 0.
0: D'això serà demà dissabte, diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, una competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5 i ja a l'Enjoc TV, tornada de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro amb un 0-1 favorable als pretencs a l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona federació masculina que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, molta teca avui, 12 minuts passant de la una. Comencem parlant de futbol i del comiat de Mitchell del Girona després de 5 anys històrics del club, amb un ascens a primera divisió i una classificació històrica, evidentment, per la Champions com a tercer classificat a la Lliga i aquest últim descens per tornar a segona. Així ho expressava ell en un vídeo.
1: 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és, la paraula que tinc al cap és felicitat. He conegut Girona, jocs increïbles i sobretot persones que són amics i seran amics.
0: Un Mitchell que ha volgut agrair a tothom i en especial també a Quique Cárcel, que l'encara director esportiu del club.
1: Vull terminar amb una persona que per mi és la més important aquí, que és Quique Cárcel, que sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell. Vull fer-lo públic perquè és el que toca i és el meu sentiment, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
0: Sembla que Quique Cárcel, de fet, seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. I més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell. El conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Si no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
2: Un Ferran Costa que tindrà a la seva disposició tota la plantilla. Diego Foli tornarà sota pals després de perdre's el partit de la setmana passada per evitar que veiés la cinquena groga. Eneco també entra a la llista un cop completa la sanció i jugadors amb molèsties com Priego, Segura o Kaiser estaran igualment a punt. Enfront, hi haurà un Real Madrid-Castilla que ha acabat cinquè a l'altre grup de la Primera Federació i que es caracteritza sobretot pel seu potencial ofensiu. Tot fa indicar que el Castilla podrà recuperar un dels seus jugadors estrella, un Thiago Pitarch, que ha jugat la segona volta amb el primer equip. 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També jugarà aquest play-off d'ascens a segona a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra, on les capolars carreran diumenge a la tarda a Can Dragó al Celta Fortuna en la partit d'anada, la tornada diumenge 7 de juny a Vigo. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final catalana de promoció d'ascens a segona federació masculina que enfronta Cornellà i Badalona amb l'anada diumenge a la tarda municipal de Cornellà en directe a en Joc TV. Qui ja ha pujat a segona federació i per la via ràpida és el Centre Esports Manresa, que ha renovat el seu entrenador, Sergi Trullàs, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Era una renovació esperada i cantada. El tècnic vallesà ha portat el conjunt blanc i vermell a guanyar un nou campionat de tercera federació i des de la directiva vegenca confien que és l'home indicat per mantenir el club a la segona federació la temporada que ve. El mateix Sergi Trullàs agraï el suport i la confiança del club i l'afició.
5: No, jo volia agrair sobretot a la direcció esportiva, en Sergi i a l'Ale Redondo per confiar en mi, sobretot també a la directiva, que ha fet un esforç increïble aquesta temporada. Evidentment a l'afició, l'afició ha sigut clau en moments molt puntuals i per suposat a tots aquells jugadors que han compartit entrenaments, des dels juvenils, els cadets que han entrenat amb nosaltres, fins a tots aquests que han sortit cedits o van causar baixa.
4: El Centre d'Esports Manresa de Trullàs ha estat un equip sòlid, camaleònic, que s'ha sabut adaptar a la duresa de la categoria. Unes característiques que haurà de conservar en una segona federació, on serà un dels equips amb el pressupost més modest de la divisió.
0: Gràcies, Jordi. I un últim punt de futbol. Tornant als play-offs, aquest cap de setmana també es definirà la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina, amb la tornada a les semifinals de la Lliga Elite, evidentment. Diumenge a la tarda, a l'Enjoc TV, tindrem el Prat Sant Mauro amb el 0-1 favorable als Pota Blava, mentre que demà es juga el Poble de Mafumet Rubí, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada. Ràdio Rubí, Siscolera García.
6: Poble de Mafumet com a equip local i Unió Esportiva Rubí com a visitant buscaran en el partit de tornada l'accés a la final en el play-off d'ascens a la tercera ref. El partit i l'eliminatòria estan oberts 1-1 al municipal de Can Rosés el passat cap de setmana, així que li toca al conjunt tarragoní tirar de factor camp, com reconeix el seu entrenador, Xavi Vilagut.
7: L'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla. L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
6: Factor camp favorable a un equip que va acabar tercer en la classificació de la fase regular de Lliga Elit. Sisena, la Unió Esportiva Rubí, que també aspira a l'ajuda dels seus aficionats per tal d'intentar donar la sorpresa a la Pobla d'en Mafumet aquest dissabte. Escoltem l'entrenador Blai Martí.
8: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
6: Doncs dissabte, a les 7 de la tarda, que arrencarà aquesta eliminatòria en tornada, amb les opcions de la Pobla de Mafumet sent l'equip local més obertes que no pas una Unió Esportiva Rubí, que a més haurà de trencar una dada històrica, com és el fet que mai ha guanyat en les 9 visites al municipal de la Pobla de Mafumet, amb 4 empats i 5 derrotes.
0: En bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga Regular de CB. El primer entrenament d'acció serà el Baxi Manresa, que rebrà el Nou Congost del líder, el Real Madrid, que serà primer, passi el que passi, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit arrencarà a les 6 de la tarda, també servirà per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. I la resta, 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis de Joventut. Girona FM, Pau Villafanye.
9: Un últim partit que arriba sense urgències classificatòries pels gironins, però amb l'al·licient d'establir també el seu millor registre de triomfs a la Lliga, que en cas de guanyar se situaria en 14. El Bàsquet Girona arriba al duel després de 4 derrotes seguides, però espera que Fontejau visqui una festa per acomiadar una temporada històrica. Així ho reconeixia el seu entrenador, Moncho Fernández.
10: Podem fer el rècord de victòries i sempre necessitem a la nostra gent al costat. I penso que demà ha de ser una mica una festa, no? Una festa de celebració, i també perquè és una mica una despedida, no? Fins a la propera temporada.
9: El tècnic gallec no podrà comptar amb Sergi Martínez, lesionat al turmell, ni amb Nicola Maric, que serà baixa perquè ha de ser pare. Qui sí que podria ajudar l'equip és Càrnic, que ha pogut entrenar malgrat arrossegar encara la gastroenteritis que el va deixar fora pel partit de Bilbao del passat diumenge.
0: Gràcies, Pau. A la mateixa hora, el Jaio Post-Lleida, recordem que canvia de nom. El curs vinent, per qüestions de patrocini, visitarà la pista de l'UCAM Múrcia i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, que estan enmig del soroll de la sortida de Xavi Pascual, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga Regular diumenge a casa contra el València abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem a parlar en la fase final d'ascens a segona FEB amb tres equips catalans en competició. Ara mateix acaba d'arrencar el partit del Prat, en aquest cas que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, 0-5. Ha començat perdent el conjunt Pota Blava, el grup 2 en aquest cas. Ahir els Pota Blava van guanyar a l'Olatzia Zarautz, en aquest cas el grup 4, en el Ginet, el País Valencià, el Demel grup Bolleda es va estrenar amb derrota contra el Vizcaya Zornotza, també, i aquesta tarda es veurà les cases amb el Jaén, i el grup 1 també va de Hoz, el Pujol Mollerussa també va perdre ahir, en aquest cas d'un punt sobre el Sueca Valencià, i aquesta tarda jugarà contra el Tres Cantos. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Derrota cruel del club bàsquet Mollerussa en el debut del play-off d'ascens a la segona FEB. Pels del Pla han caigut per un 73-72 contra el Sueca Valencià amb un triple en l'últim segon i després d'haver capgirat el marcador a la segona part. Aquesta és la valoració, només acaba el partit, del seu entrenador, el Marc Díaz.
12: Dos amb una falta de 6 segons, ha sigut un careu creu, han tingut un últim tir de 8 metres, l'han ficat i s'han endut una victòria molt valuosa en el debut. La nova final davant el Tres Cantos, partit de molt pes a nivell classificatori per lo que ens queda encara, però res, el vestuari a l'acabar estaven tots parlant ja de que hi ha moltes opcions, de que això és una simple derrota, que perdre d'un és dolorós, però dintre de possibles empats al cap de dos partits pot ser una gran notícia.
11: Aquesta situació els obliga a guanyar aquesta tarda al Tres Cantos per poder continuar optant a ser primers o segons en l'altra eliminatòria del grup, el Badajoz. L'anfitrió es va imposar en aquesta primera jornada justament al Tres Cantos.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceu, que a la feia 8:45 del vespre. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
13: El cansanci, el viatge, la calor, factors importants de cara als dos partits que ha d'enfrontar el Calafella Galícia. Guillem Cabestany diu que ajuntar aquests inconvenients davant un rival que està en un gran moment de forma converteix aquesta eliminatòria en un gran repte, tot i que estan molt il·lusionats.
14: L'equip està content, molt content, però a la vegada cansats, el desgast és important. A més, comença a fer molta calor i això als partits es nota molt. Evidentment que el Liceu ja veiem tots la temporada que està fent, campió de Copa, primer a la Lliga regular. És l'equip, en aquest sentit, més regular, que menys alts i baixos ha tingut durant tot l'any i per mèrits propis va guanyar la Lliga regular i ha passat amb un 2-0 a les semifinals. Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant.
13: L'entrenador català diu que intentaran aconseguir com a mínim una victòria per tenir l'eliminatòria viva i portar-la a Calafell amb esperança. Així doncs, divendres i diumenge, els partits d'anada a Galícia, la propera setmana la tornada al Baix Penedès.
0: Gràcies, Toni. Demà, 4:45 de tarda, jugarà el primer partit de l'altre semi que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen, en aquest cas, els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina, a la 1 a la catalana entre Palau i Vilassana. I en directe a l'Enjoc TV tindrem també demà l'anada de l'eliminatòria d'ascens a hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4:05. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
15: El Martinelli Club Patí Manlleu Masculí afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada, després de quedar-se sense l'ascens directe i sense el títol del grup nord de l'Hockey Lliga Plata per la resolució de la Federació Espanyola. Els de Jordi Boada tenen ara una última oportunitat per arribar a l'Hockey Lliga. Serà en el play-off d'ascens contra el Club Patí Vilafranca, en una eliminatòria que començarà aquest dissabte al Municipal. Els manlleuencs arriben al duel amb ganes de reivindicar-se després del cop dur de la setmana passada. L'equip, però, manté la confiança intacta després de les darreres victòries contra el Dominicos i el Josaleda i vol aprofitar el factor pista per arribar amb avantatge al partit de tornada. Al davant hi haurà un Vilafranca que ha completat una gran temporada al grup sud de l'Hockey Plata i que compta amb jugadors experimentats i molt perillosos en atac. I tot fa preveure una eliminatòria molt igualada entre els dos equips que han fet mèrits per ser a l'Hockey Lliga. Jordi Boada assegura que l'equip ha recuperat confiança i arriba preparat per competir al màxim nivell.
16: Estem tranquils perquè, bueno, hem treballat bé durant l'any, arribem bé i el club doncs segueix fent doncs la seva feina als despatxos, perquè entenem doncs que encara hi ha vies per seguir treballant per el que creiem que és just, no? Però a nivell esportiu, ja et dic, l'equip ha entrenat bé aquesta setmana, tenim el pla de partit clar, confiança màxima, de cara a poder sortir doncs novament aquest objectiu.
15: El club espera un gran ambient al Municipal per empènyer l'equip en aquest primer salt del play-off.
0: Gràcies, Eloi. Acabem amb waterpolo. Demà podem tenir ja campió de Lliga a la Divisió Nord masculina si el Barceloneta màxim favorit torna a guanyar el Sabadell de Can Llong en el segon partit de la final. També juga demà, en aquest cas a Mataró, el segon partit de la final femenina que enfronta Mataró i Sant Andreu. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
17: Prova de foc per l'Assolim Centre Natació Mataró. L'equip rep el complex Joan Serra a la visita al Centre Natació Sant Andreu, en el que serà la tornada de la final pel títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Les de Dani Ballart necessiten guanyar sí o sí, ja que en el partit d'anada l'equip va perdre per no ajustat 10-8. El duel es disputarà demà a 8:15 i les locals preveuen un partit molt intens i igualat, tenint en compte el que es va veure a l'anada. El Sant Andreu arriba a aquest partit amb ganes de revenja, ja que les últimes dues temporades s'han quedat a les portes del títol domèstic. L'any passat van perdre la final contra el Sabadell i fa 2 contra el Solim. Aquesta temporada, els dos conjunts s'han enfrontat 4 cops. El balanç és positiu per a les barcelonines. Tant a la primera volta al campionat com a la segona, va ser el Sant Andreu qui es va endur la victòria, primer per 11-13 i el segon per 12-11. L'única victòria de les del Maresme es remunta a la final de la Copa Catalunya, que es va jugar al setembre. Llavors, es van imposar per 11-9 al complex Joan Serra. Si ens fixem en aquests resultats, tots tenen un patró en comú, partits igualats que s'acaben decidint per petits factors.
0: Gràcies, Guillem. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Tots els marroquins roben...

0: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
0: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
2: Ens acompanyes?
3: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Propostes en xarxa.
5: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvinguts. Ja som aquí, esports en aquesta casa, Ràdio Rubí. Jornada de divendres, moment, ja ho sabeu, per posar-nos a punt amb la informació esportiva de la nostra ciutat. L'horari, 2:15 de la tarda, repetició al vespre, esports locals on pertoquen a la vostra emissora local. Obrim aquest divendres els esports al dia amb un cap de setmana que arriba carregat d'històries esportives, emocions, cites que faran vibrar la ciutat. Perquè sí, perquè tenim futbol, tenim waterpolo, tenim futbol sala i també un moment molt especial per a un barri que respira esport com pocs. Començarem mirant cap a la Unió Esportiva Rubí, que aquest dissabte juga al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet. Després, recordem, de l'1-1 a l'anada, eliminatòria oberta, ambient gran, equip que arriba amb aquella sensació de seguim vius i que ha marcat el tram final de Lliga. I avui és un dia gran, el 25 de setembre, perquè el 20 inaugura oficialment el seu nou municipal. Graderies noves, espais renovats, festa que vol celebrar la comunió entre club i barri. En parlarem i ho viurem plegats. I passarem també per la piscina. Per què? Perquè el Club Natació Rubí Femení afronta el primer assalt de la final de waterpolo de la promoció a Divisió d'Honor, visitant el Club Natació Barcelona. L'equip arriba després d'unes semifinals impecables i amb la il·lusió intacta. I tancarem amb futbol sala, perquè els dos equips de l'Esportiu Rubí tenen un cap de setmana intens. El masculí recupera l'últim partit pendent de Lliga, el femení inicia la promoció a Primera Nacional, i amb elles parlarem perquè avui ens acompanya una de les seves veus més importants, Sandra Navarro, jugadora, que ens explicarà doncs com arriba l'equip, què significa jugar-se tant en un pavelló que sempre respon. Tot això i a molt més aquí, Esports al dia. Som-hi, que comença el cap de setmana esportiu a casa nostra.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Marxem fins al duel que tindrà lloc a Tarragona, perquè la Unió Esportiva Rubí juga aquest dissabte al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet. L'1-1 de l'anada deixa l'eliminatòria totalment oberta. En té tots els detalls. Sisco Lara García.
2: Cita amb la història per a la Unió Esportiva Rubí i molt maca, sense cap mena de dubtes, molt interessant el que ens espera demà a la tarda i a la Pobla de Mafumet. Primera eliminatòria en el play-off d'ascens a la tercera ref amb l'anada municipal.

0: principal de Can Rosés del passat cap de setmana i 1-1 en el marcador. Tot obert de cara a la cita de demà a les 7 i a la Pobla de Mafumet, en directe amb els micròfons d'aquesta casa. Ràdio Rubí, que podran seguir el partit aquells que ho vulguin i que no hagin o no hagin pogut o no vulguin baixar fins a terres tarragonines, perquè des de les files de la Unió Esportiva Rubí s'ha pletat un autocar per tal que tots aquells que vulguin anar a donar suport doncs ho puguin fer de manera còmoda. I anirà molt bé, perquè, entre d'altres coses, una de les dades d'aquest partit en la que ens hem fixat des de fa molt de temps és en el fet que la Unió Esportiva Rubí mai ha guanyat a la Pobla de Mafumet. 9 partits, 5 derrotes, 4 empats. És a dir, toca trencar amb la història. Això sí, també com sempre passa, les estadístiques negatives tard o d'hora es trenquen, per què no, en aquesta promoció d'ascens i que passi la Unió Esportiva Rubí, recordin, qui passi dels dos és veure les cares o amb Sant Mauro o amb el Prat, l'altra banda del quadre en el qual i en l'anada el Prat va guanyar a Santa Margarida del Montbui 0-1. Ara li toca a casa acabar de certificar el seu pas a la final i l'intent de tornar a la tercera ref, com farà també la Pobla, al igual que la Unió Esportiva Rubí, que són tres dels quatre equips que han militat en aquesta categoria. Mai ho ha fet el Sant Mauro com a màxim en aquesta Lliga Elit. Una Unió Esportiva Rubí que arriba a la cita amb aquella injecció bona de no jugar-se amb pressió molt forta, doncs, l'opció de l'ascens, perquè no era l'objectiu, era el de la permanència, i que arriba a la cita amb molta il·lusió i ganes de seguir endavant. Escoltem un fragment de l'entrevista amb el Blai Martí del passat diumenge, fins i tot, doncs, intentant ja començar a animar els seus perquè els donin suport aquest dissabte a Tarragona.
1: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que de pop de... I ara d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt. Crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit. Jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora. Crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix. Sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
2: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
1: Això és el més important. Al final... Crec que nosaltres juguem per a la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira... Primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos, com ho hem fet, jo crec.
2: La Pobla de Mafumet, tercera, Unió Esportiva Rubí, sisena. Avui s'ha demostrat que aquí no hi ha cap equip que sigui molt superior a la resta. Ho dic perquè la setmana que ve a Tarragona serà una batalla tan maca, tan bonica de viure.
1: Sí, sí, intentarem que sigui maca i bonica de viure, intentarem fer un partit similar a d'avui, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt, avui s'ha notat molt, el dia de Sabadell es va notar molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això, intentant anar al límit aquesta eliminatòria. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes i anirem a poble a intentar guanyar.
2: Es pot aconseguir, no?
1: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo, crec que ens hem guanyat a dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu al màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
0: Creure és important, somiar també, no tenir pressió, va molt bé per a una Unió Esportiva Rubí, que a més té aquesta crida que fa el Blai de l'intent que vagi tot el món que pugui, tots aquells aficionats de la Unió Esportiva Rubí que puguin, per donar suport al seu equip, perquè el factor camp el té la Pobla de Mafumet, la qual també somia en passar i també doncs intentarà que els seus l'ajudin a superar a la Unió Esportiva Rubí en aquesta eliminatòria. Escoltem el Xavi Vilagut, el seu entrenador.
3: Alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
2: Futbolísticament ha estat un partit també, això sí, igualat, amb anades, vingudes, millors moments d'uns, dels altres...
3: sobretot la primera part. Jo crec que la primera part sí que ells que han començat millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts han estat molt bé, ens han trobat per dintre, ens han fet mal. A poc a poc crec que hem anat millorant el partit, ens hem anat assentant una mica, però sí, la primera part, una primera part molt igualada, amb alternatives per tots dos, però crec que la segona hem sigut millors. La segona hem sigut millors, hem jugat més a camp contrari, hem tingut més el control i hem tingut sobretot al final, que són les ocasions, no?
2: I a la Pobla què passarà? Si ho sapigués.
3: Si ho sapigués, exacte. Bé, no ho sé, al final l'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip i més amb aquest canvi d'entrenador crec que li ha donat un toc a l'equip amb molta personalitat, un equip que és valent, és atrevit, m'ha agradat molt. I bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
0: Apa, tu, doncs, taula parada. Que maco el que ens espera demà a la tarda a la Pobla de Mafumet, amb els micròfons de ràdio Rubí i amb aquestes dades contra el conjunt tarragoní, en contra de la Unió Esportiva Rubí. Per cert, el Blai Martí, que podria recuperar a Marc Juncà, que tot i tenir els seus problemes al colze, podria entrar en convocatòria. És l'únic dels dubtes. Morral, recordin, lesionat, no podrà disputar aquest partit, tot i que també tindria alguna petita possibilitat. Pobla de Mafumet, Unió Esportiva Rubí, va, tanquem amb una dada positiva de la Unió Esportiva Rubí per veure si també els ajuda una miqueta. Recordin, l'última eliminatòria, l'últim play-off, com el vulguin dir, que va disputar la Unió Esportiva Rubí, més enllà d'aquell partit contra el Rotlé Molinar als penals, que podria haver-hi també aquest dissabte en cas d'empat també entre la Pobla de Mafumet i Unió Esportiva Rubí en els 90 minuts i en la pròrroga, l'eliminatòria, amb la dada que ens volíem quedar, doncs la va guanyar la Unió Esportiva Rubí amb l'1-1 a casa davant del Tàrrega i aquell 0-1 aconseguit pel Tino Mendoza davant del Tàrrega, que va servir a la Unió Esportiva Rubí per jugar a la segona, de la segona a la primera catalana. Llavors va ser l'any 2018. Ara estem al 26 i tot plegat a viure-ho aquest dissabte.
4: L'esport.
5: Emocions, moments, situacions.
4: El futbol.
5: Sentiments, promeses, amor.
4: La Unió Esportiva Rubí.
6: Siento lo mismo por ti.
5: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
4: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
7: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: El barri del 25 de setembre viu avui una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal, el Juventut 25 de setembre. Graderies renovades, espais nous, una festa que vol celebrar la força d'un club i d'un veïnat. Cisco.
0: Jornada molt especial per a aquest divendres i a un club Juventut 25 de setembre al qual també se li uneix. Evidentment que tot el barri del 25 de setembre amb la inauguració de les instal·lacions noves, renovades del municipal. Un nou camp que avui tindrà, diguem-ne, que el seu tret de sortida oficial amb la presència de les autoritats i amb, diguem-ne, que la posada de llarg d'unes instal·lacions, això sí, que ja fa unes setmanes que comencen a fer-se servir, primer amb el seguiment des de les graderies i ara mica en mica que s'aniran incloent doncs totes les activitats dins, per exemple, dels vestidors amb els canvis dels jugadors. Unes instal·lacions doncs que viuran a partir de les 8 d'aquest vespre, aquesta festa per celebrar, també es donaran a conèixer els equips d'aquesta temporada 2025-2026 de l'entitat rubinenca. Recordin, municipal del 25 de setembre, al febrer del 2024 es van iniciar les actuacions per tal d'acabar amb el que ara mateix tenim, com és un terreny de joc al qual la gespa es canviarà durant l'estiu, perquè ara seria doncs un moment poc idoni per poder-la canviar, sinó que quan s'aturi l'activitat serà quan es canviï aquesta gespa artificial, i a partir d'aquí noves graderies, fins a 600 persones amb cabuda dins d'aquestes graderies, que si sumem totes les que poden estar al voltant del camp sumant dempeus, doncs pot arribar potser fins a la miler de persones seguint, o fins i tot més, partits de futbol amb aquesta zona que hi haurà el bar, la zona d'oficines de l'entitat, i també a destacar d'aquí que s'inclogui també tota la vessant social, un espai que està destinat a les entitats socials i, sobretot, a l'Associació de Veïns del 25 de setembre. En definitiva, que hi haurà una comunió perfecta entre club i barri, que, de fet, ja existeix sense cap mena de dubtes. En parlàvem fa uns dies, quan s'inaugurava el poder seguir partits des de les graderies amb el president de l'entitat, amb el Juan León, que ens deixava aquestes sensacions en aquella primera jornada que avui s'incrementaran amb la inauguració.
8: Feliz es poca cantidad, ¿no? Estoy súper contento por la gente, todo el mundo que he ido saludando hoy están enormemente felices y ver el fútbol desde aquí arriba de una grada ya da un cambio muy grande, la verdad que sí.
9: Es que por un lado está eso, las gradas, es verdad que el sol, la orientación no se puede hacer nada, la verdad es que lo bonito es disfrutarlas, ¿no?
8: Y tanto que sí, no podemos hacer nada por donde sale el sol, ¿no? Las gradas están hechas como están y están en la orientación que tienen, no se puede hacer de otra manera, y el sol tenemos la mala suerte que se le ve, pero bueno, nos tapa lluvia, nos tapa otras cosas.
9: Muchísimas cosas que tapan, lo que sí que es cierto es que todavía tenemos que acabar de ver el resto, ¿no? Todavía no se ha abierto, en breve.
8: En breve será, poquito queda ya y ya mismo lo disfrutaremos, yo creo que esta temporada disfrutaremos de gradas, de vestuarios y del resto, sí.
9: Y a ver si lo hacemos siguiendo en Primera Catalana, que estamos cerquita, ¿eh?
8: Buah, estamos muy cerquita, ojalá. Esto ya sí que sería un puntito, un pasito más para la historia, ¿no? Mantenerlo en Primera Catalana, la verdad es que cuando entré como presidente no te esperas esto, ¿no? Pero bueno, creo que las cositas las estamos haciendo medianamente bien y a ver si certificamos que nos quedamos en Primera Catalana.
0: Doncs es va certificar, sense cap mena de dubtes, amb aquesta última victòria al camp del Tortosa d'ara fa una setmana per part d'aquest Club Joventut 25 de setembre, que amb les noves instal·lacions doncs gaudirà d'aquesta categoria de la Primera Catalana, probablement encara en el grup 3 de competició, recordin, camp en el qual també juga l'equip del Levi Llanos, el Ronin, i un Joventut 25 de setembre que mira cap al futur de manera molt optimista, amb només aquest detall ara ja canviar, com dèiem, de la gespa que serà durant l'estiu quan tingui nova el terreny de joc per ja acabar d'arrodonir una instal·lació perfecta per a la nostra ciutat, que ha anat al voltant dels 5 milions d'euros, el que ha costat a les arques de l'Ajuntament de Rubí.
10: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
5: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte el primer gran repte de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona 2:15 en el partit d'anada d'una eliminatòria que pot culminar en el retorn del club a la màxima categoria del waterpolo estatal. L'equip de Carles Ligero arriba a aquesta final després d'una semifinal impecable contra el Club Natació Molins de Rei, resolta amb dues victòries contundents, 6-10 a l'anada, 5-10 a la tornada a Can Rosés. Ara, però, el repte és d'una altra dimensió. El Club Natació Barcelona és un rival històric, amb experiència, profunditat de plantilla, i que a casa seva acostuma a fer-se fort. Les noies del Rubí afronten el duel amb la confiança, que li dona una temporada gairebé perfecta, amb un percentatge de victòries molt alt i una identitat de joc molt consolidada. Carles Ligero, doncs, l'entrenador del Club Natació Rubí Femení, ho expressava així.
11: Això és esport i tots ho sabem, i pots tenir un mal dia i pots tenir una lesió i pot passar qualsevol cosa. Però jo crec que aquest grup, és que si les veus cada dia has de confiar, com són, com s'ho deixen tot, com venen cada dia, com doblen sessió sense ser professionals. És un grup que porta tot l'any deixant-s'ho tot, guanyant tots els partits, que a vegades és difícil mantenir aquesta dinàmica d'entrenament, de gimnàs, de seguir apretant, i elles ho han fet, i ara nosaltres com a cos tècnic els hem de donar eines, les hem d'ajudar, però hem de confiar en elles, perquè crec que han demostrat durant tot l'any, excepte un o dos dies, que al final són persones i podem perdre, però hem guanyat el 98% dels partits, i això és per confiar en elles, i anirem a preparar la final i amb molta il·lusió per la setmana que ve.
5: El partit d'anada és clau per mantenir opcions reals de cara a la tornada a Can Rosés, on el Rubí ha estat pràcticament inexpugnable. L'equip haurà de gestionar ritme, mantenir intensitat defensiva, aprofitar aquestes superioritats que puguin tenir per intentar marxar de Barcelona amb un resultat positiu. L'objectiu, doncs, està molt clar: sortir amb opcions d'ascens i mantenir viu el somni de tornar a Divisió d'Honor.
10: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
5: L'Esportiu Rubí Femení de Segona Nacional inicia aquest dissabte la promoció d'ascens a primera, un objectiu que ha marcat tot el curs, que arriba després d'un any intens, llarg, emocionalment exigent. Les rubinenques quartes rebran A 7:15, l'Almagro, campió del seu grup i un dels blocs més sòlids de la categoria. Per parlar d'aquest partit, tenim a la jugadora, entrenadora i coordinadora de la base femenina, Sandra Navarro. Bon dia.
12: Bon dia, què tal, com estàs?
5: Bé, bé, amb ganes d'aquest partit de dissabte, que jo no sé, en principi, com arribeu. Que això és, potser podíem parlar d'això, no? També de com arribeu a aquest partit, perquè ha estat un any intens.
12: Bueno, la veritat que ha sigut un any que pintava molt complicat, no? Baixant de categoria la temporada passada, però crec que ens hem refet, hem sigut un equip durant tot l'any, hem jugat tots els partits que podíem jugar, hem jugat la fase final de Copa de la Reina, ens hem classificat per la final de Copa Catalunya, que la jugarem al finals d'agost, i crec que hem arribat jugant tots els partits que podíem jugar. Crec que el nivell competitiu de l'equip és brutal i ho afrontem amb molta il·lusió i moltes ganes de tornar a aquesta categoria, no?
5: Mm. Abans parlàvem que eren pràcticament una 50ena de partits, i això significa desgast físic, desgast emocional. Vosaltres heu passat per diferents etapes, no? També aquest any, fins a arribar a aquest moment del play-off.
12: Al final, bueno, el que tu dius, portem un munt de partits sobre l'esquena i, bueno, això també, totes les temporades tenen altibaixos i nosaltres també els hem patit, hem tingut lesions importants, com per exemple la nostra capitana Arantxa Medina, que es va trencar el genoll el novembre, desembre. Això també afecta molt a nivell anímic i a nivell esportiu, però bueno, hem arrastrat alguna lesió més, però bueno, això ens ha fet més fortes, hem competit i hem aconseguit i assolit l'objectiu, que era arribar el més lluny possible a les copes i classificar-nos pel play-offs a Primera Nacional, i aquí estem.
5: Mm. Vosaltres arribeu com a quartes, l'Almagro arriba com a primer. Com encareu aquest partit? Quines són les sensacions?
12: Bueno, al final sabem que la quarta posició ens portava aquest hàndicap, no?, que et creuaves amb un primer de l'altre grup. Crec que elles han treballat molt bé durant tot l'any, han guanyat la Lliga fa 3 setmanes que se la van jugar amb el segon classificat, i crec que, bueno, l'afrontem amb ganes. Nosaltres estem molt convençudes del que som, del que podem fer, i som el Rubí. Tot pot ser amb nosaltres.
5: Això és veritat, absolutament, que és la màgia, i la màgia que es produeix també al Pavelló de la Llana amb totes les aficionades, tots els aficionats, que allò és màgic. Clar, des de la pista deu ser, dic una paraulota, la rehòstia. No?
12: Des de la pista la veritat és que és una passada. Veure com les famílies acudeixen als partits dels sèniors o de qualsevol equip. Vull dir, al final crec que nosaltres com a entitat tenim una cosa molt, molt nostra, no?, molt identificària, que és que som una família i nosaltres estem tot el cap de setmana al pavelló, tots els nens, tots els sèniors. I crec que és una passada, com tu dius, des de la pista, veure tota l'afició vestida de vermella, amb el bombo, cridant, animant i sent aquells... Quin jugador que t'està animant i que t'està donant aquest suport, no? I per mostrar un botó que les eliminatòries que hem jugat, els partits importants que hem jugat a la Llana, sempre que ha sigut amb la nostra afició, els hem tret. A més, l'altre dia el masculí també va fer història, es va classificar per la fase final de Copa Catalunya amb 1.000 persones al pavelló, que no cabia ningú, hi havia gent de peu, i crec que això ens ajuda molt a nivell competitiu i és el que som nosaltres.
5: El partit de l'Almagro és una semifinal, és partit d'anada tornada, hi haurà una altra eliminatòria, i després, si es guanya, si es passa aquesta eliminatòria, doncs s'arribaria a la final. Què és el que us diu el Jordi Archilla com a entrenador per encarar justament aquest partit de dissabte? No sé com ho prepareu.
12: Bueno, al final és una mica la mateixa tonalitat de tota la temporada, esforç, compromís, defensar i defensar, que és el que ens agrada a nosaltres, però sobretot en un pla competitiu. Nosaltres volem guanyar, no ens agrada perdre ni les caniques, i crec que una mica el que diu l'Archilla és que hem de seguir la mateixa tònica. Hem treballat molt bé aquest any amb tots els canvis que hem tingut, i crec que hem encaixat molt bé i que hem de seguir treballant com ho hem fet tota la temporada.
5: S'encara de la mateixa forma l'anada que la tornada? Suposo que no. Bueno, primer perquè l'anada és el pavelló de la Llana i hi ha tota aquesta sinergia, no? Però quin seria l'objectiu de l'anada per fer el partit de tornada?
12: Bueno, al final, com tu dius, també un hàndicap, no?, per haver quedat a quartes, és que juguem l'anada a casa i la tornada anem a camp rival. Sí que és veritat que, bueno, al final el pla és fer el millor partit possible a la Llana, marxar d'aquí amb la amb un avantatge sòlida per anar ja més tranquil·la i bueno, intentar fer el millor partit possible dissabte i anar ja amb un avantatge i allà sabem que ens trobarem el mateix que es trobaran elles aquí, que és una afició i un club amb molta il·lusió de tornar a la màxima categoria, i això comporta que els pavellons estan plens, que els aficionats no són teus. I això també apreta, el que et dic, no? Igual que nosaltres ho tenim aquí, ells també ho tindran allà. I llavors, bueno, el que et dic, intentar sortir amb molt avantatge del partit d'aquí i anar allà a barallar, a lluitar i a guanyar el partit.
13: Quina és la quantitat de... A veure si m'ho puc expressar bé. Estar a Primera Nacional implica, doncs, si passeu, també doncs, un any que serà molt dur també fer-ho, no? Llavors, no sé quina és la diferència que hi ha entre, a nivell d'esportista, de jugar a Primera Nacional i la temporada que heu fet aquest any a Segona.
12: Bueno, al final sí que quan tu jugues a Primera, com tu dius, és una temporada molt dura, perquè al final el 70% dels equips que juguen a Primera es dediquen a això. Juguen... I només juguen, no treballen, es dediquen totalment a això, poden entrenar tots els dies i bueno, la seva vida està enfocada en això, no? Per altra banda, hi ha uns altres equips, que nosaltres formem part d'aquests, que pugem amb molta il·lusió, que pugem amb molt treball, però bueno, al final els recursos són els que són i nosaltres no ens podem permetir jugar i entrenar tots els dies de la setmana i deixar les nostres feines, no? Llavors és més que a nivell competitiu estàs una mica de desavantatge. Però bueno, al final crec que per arribar allà i per poder aconseguir aquest top, no?, de poder-te dedicar a això, has de pujar sent ningú i convertir-te en algú, i això és el que nosaltres volem fer amb el Rubí, clar.
13: Doncs el primer pas serà aquest dissabte contra l'Almagro. Clar, per nosaltres, per Ràdio Rubí, ja sou campiones de tot, justament pel que dieu, perquè a mi em recorda molt també el Club Natació Rubí. Sí, és brutal. O sigui, que equips que no són professionals estiguin en aquest nivell amb la contrapartida que té de despesa en energia física, en coses que has de deixar de fer, és brutal. O sigui que amb això ja sou campiones. O sigui que a veure què passa aquest dissabte. Totalment. Amb l'Almagro, i estarem allà per animar-vos.
12: Molt bé, moltes gràcies.
10: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
13: L'esportiu Rubí masculí a Tercera Nacional tancarà definitivament la temporada amb el partit ajornat, jornada 19, serà diumenge a les 6 al pavelló de la Llana davant del Prosperitat Everest, un rival que arriba com a cinquè classificat, 52 punts, els rubinencs tercer, 60, no tenen res en joc a nivell classificatori, però sí la voluntat d'acabar el curs amb bones sensacions i mantenir el nivell competitiu que els ha caracteritzat durant bona part de l'any. Escoltem el seu entrenador, David Parrilla.
14: Sí, l'hem de donar amb tot el carinyo del món, pues, passat aquest partit de la Unió. Per mi és molt important el partit de la Prosperitat. Amb tot el carinyo del món no ens mourem de la classificació, evidentment que no, però aquesta gran e històrica temporada del nostre equip ha d'acabar amb victòria aquí a la Llana, sí o sí.
13: El duel sí o sí servirà per donar continuïtat al treball de les últimes setmanes, per reforçar la identitat d'un equip que ha sabut competir en un grup exigent i que vol acomiadar-se de l'afició amb una victòria. El Prosperitat Everest és un rival incòmode, posarà a prova un esportiu, doncs, que vol tancar la Lliga amb un partit complet i amb el pavelló responent com en les grans cites. Hi ha molts altres equips que no van poder disputar tampoc aquesta jornada 19, a part de l'esportiu Rubí masculí, i el Cisco ens narrarà quins són els altres duels d'aquesta jornada que es recupera, la jornada 19.
0: Caldes, Ciutat de Mataró, Pineda, Olímpic Floresta, Espanyol, La Unió, Ripollet, Escola Pia, Terrassa, Castellà, Cerdanyola, Montsant, Arenys de Munt, i un resultat ja que s'ha concretat. És el Sant Joan de Vilassar 2, Mataró 1.
10: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
13: Abans d'acabar el programa, només ens resta repassar les altres cites d'aquest cap de setmana i una agenda esportiva que revisem i comencem pel futbol amb promocions de futbol d'ascens de quarta a tercera catalana. Això serà dissabte a les 6 en horari unificat pels filials de quarta catalana de la penya blaugrana Ramon Llorenç i del Joventut 25 de setembre. Comencem pel 20B perquè va fer el primer pas per pujar de categoria. El filial rubinenc es va imposar 2-3 al camp de l'Increx Atlético B Per tant, afrontarà la tornada amb aquest avantatge mínim, però important, aquest dissabte al Municipal del 20. Els de Abde Taix Rifet buscaran sentenciar l'eliminatòria en un partit que coincidirà amb la inauguració oficial ja des del dia anterior de les instal·lacions. I quan a la penya blaugrana, Ramon Llorenç ve, que va fer també un primer pas molt positiu en la promoció d'ascens a l'anada, imposar-se, atenció, 2-0, la penya blaugrana Sant Cugat. Recordem, una penya blaugrana Sant Cugat que va acabar segona, que és un equip molt potent que jugarà a casa. Doncs la penya blaugrana els hi toca aquest duel de tornada i defensar aquest avantatge a la ciutat veïna per intentar certificar el pas a la següent ronda. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi femení afronta aquest cap de setmana la Final Four de segona catalana Caldes de Montbui, un premi a una temporada excel·lent que ja va assegurar l'ascens. I també, com arribar com a primeres, les rubinenques jugaran dissabte un quart de vuit contra el Sant Josep Obrer, un equip que arriba invicta amb números espectaculars, però les nostres també presenten un balanç molt sòlid, 20 victòries, que si guanyen la final diumenge, si no, jugaran pel tercer lloc, i en qualsevol cas, l'equip vol gaudir de la festa del bàsquet, tancar el curs amb un somriure. I acabem recordant que aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol Platja amb la participació rubinenca. Black Wolf Rubí inicia temporada aquest divendres, primera divisió femenina, debut exigent contra el Barcelona. Dissabte matí jugarà contra el Melilla i amb el Túria València es veuran a la tarda. Diumenge tancaran la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol platja estatal.
10: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
13: Pel que fa al programa d'avui, hem arribat a la seva fi. Repetició al vespre. Salutacions del Siscolar García, d'un servidor, Toni Bravo Rodríguez, que us desitgem un molt bon divendres.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Són les 2 de la tarda.
6: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és 29 de maig i repassem els principals titulars d'aquesta jornada. La sessió plenària del mes de maig va servir ahir per aprovar els dos dies festius de 2027 i que els concerts que es facin aquesta festa major a l'amfiteatre seran de pagament. També es van aprovar 5 mocions dels partits polítics i, a més, el síndic de Greuges, Carles Alujo, va presentar el seu informe corresponent a l'any passat, molt crític amb la manca de resposta per part de l'Ajuntament. De fet, Alujo explicava ahir que ha perdut la confiança de l'equip de govern i que espera reunir-se amb ells per conèixer el seu futur. I diumenge, 31 de maig, és el Dia Mundial contra el Tabac i Moto Terrassa ha engegat una campanya per reduir el tabaquisme entre els seus professionals, entre els quals doncs, els del CAP Mutua de Terrassa Rubí. N'hem parlat amb la doctora Susana González, que ha recordat que el 25% de la població encara és fumadora. Ha afegit que el procés per deixar aquest hàbit necessita de suport i de seguiment per part d'un professional i que el programa que estan potenciant es basa en 4 fases. I la nostra ciutat acollirà demà una nova edició de la botiga Al Carrer, impulsada per Comerç Rubí i que coincideix, a més, amb la Fira de la Primavera. Hi haurà al llarg de la jornada música al carrer, tallers infantils i també altres activitats, tot plegat amb parades de prop de 90 establiments de la ciutat repartides per l'illa de Vianants. La jornada servirà més per celebrar el 10è aniversari de Comerç Rubí. I arriba el cap de setmana, les festes de barri també, és el torn de Can Oriol, que a més també està de celebració. 40 anys porta fent aquesta festa. Comencen aquesta mateixa tarda amb una cercavila i amb la fira d'atraccions i el pregó que farà l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Una de les novetats d'enguany és la decoració de la plaça del centre cívic i a més també us explicarem que el barri de Can Solà ha organitzat demà una nit de rock gratuïta. I sobre el temps, doncs seguim amb la mateixa tònica de calor ja insuportable. Avui amb màximes a Rubí al voltant dels 34 graus. De cara al cap de setmana baixen res un pèl, però seguirà fent molta calor. Ens ho explica el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. En el cas del Pla de Lleida, per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: Avui dediquem bona part d'aquest informatiu a repassar la sessió plenària d'ahir, la corresponent al mes de maig, i comencem pel síndic de Greuges, Carles Alujo, que va dir ahir, durant aquesta sessió plenària, que el balanç de les accions fetes per la sindicatura l'any passat és decebedor perquè des de l'Ajuntament no es facilita la seva tasca. Aquest és el resum de la memòria que presentava ahir Alujo a la sessió plenària. El síndic destacava, per exemple, que des de l'octubre no disposen de suport administratiu i, a més, afegia que l'equip de govern li ha comunicat la seva falta de confiança respecte a la seva feina.
3: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i em sap greu. Em sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
1: Sobre les xifres concretes, el 2025 l'oficina del síndic va fer un total de 165 intervencions, 45 assessoraments i s'han obert 120 expedients. D'aquests 120, 62 sí que s'han pogut tancar, però 58 no. Un total de 71 estaven adreçats a l'Ajuntament i d'aquests darrers, d'aquests 71, 13 han estat resolts i tancats, però 58 encara resten oberts. Això representa un 82% dels expedients, que era una de les queixes, o és una de les queixes, vaja, del síndic de Greuges. La resta d'expedients que no estaven adreçats a l'Ajuntament, és a dir, 49, s'han traslladat o bé a la Sindicatura de Greuges de Catalunya o bé al Defensor del Pueblo, per exemple. També la Sindicatura feia l'any passat 13 pronunciaments, la majoria relacionats amb subministrament d'aigua, per exemple, però també sobre la recollida i l'atenció als animals. I, a més, l'any passat també va fer dues actuacions d'ofici. Una, doncs, sobre els sorolls de les activitats culturals a la Rambla del Ferrocarril i l'altra sobre les entrades per les activitats i pels concerts de la Festa Major. En cap dels dos casos, el síndic ha obtingut resposta. De fet, Carles Alujo va voler remarcar ahir que si no respon a la ciutadania, s'estan vulnerant els seus drets.
3: I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
1: Pel que fa, precisament, a la resposta dels partits polítics a aquesta memòria que presentava ahir el síndic, tota l'oposició es va posar d'acord a reconèixer la tasca de Carles Alujo malgrat la manca de recursos. Els partits de l'oposició van dir que no acaben d'entendre aquesta falta de confiança per part de l'equip de govern i que doncs, s'han de donar explicacions. De fet, va ser el regidor socialista Rafa Gueto qui va respondre aquest informe i, malgrat destacar i agrair la feina de Carles Alujo, li va voler aclarir algunes coses al síndic de Greuges. Escoltem-lo.
0: Vostè, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats i, a més, hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
1: Deixem l'informe del síndic, parlem d'altres qüestions importants del ple. Per exemple, ahir s'aprovava els dos dies festius municipals de cara al 2027. Seran dos dies seguits, emmarcats en la Festa Major, el dilluns 28 de juny i el dimarts 29, que és el dia de Sant Pere, patró de la ciutat. La Festa Major de 2027 es preveu que tingui lloc entre divendres 25 i dimarts 29 de juny. Així, la proposta del govern municipal ha estat condensar els dos dies que es poden fixar com a festius municipals i assegurar que els dos últims dies de la gran celebració de la ciutat no siguin laborables per als treballadors i treballadores de Rubí. La proposta va tenir el vistiplau del govern, PSC i en Comú Podem, del Partit Popular i també de Vox. Esquerra i veïns van optar per l'abstenció, mentre que l'únic vot contrari va ser el de la UP, que no troba adient concentrar els dos únics festius locals en la mateixa data. Escoltem a Marina Dolcet, que és la portaveu de l'UP.
4: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la Festa Major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el sant, etc.
1: Els dos festius locals se sumen als dies festius aprovats a Catalunya de cara al 2027, que seran Any Nou i Reis, el 26 i 29 de març, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, l'1 de maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima i la Constitució i el Nadal, lògicament. Així doncs, tal com ha passat aquest any, el calendari festiu de 2027 deixarà com a laborable dilluns de segona Pasqua, que l'any vinent serà el 17 de maig. És la data en què tradicionalment té lloc la festa del Xatus, amb la seva missa, que tot apunta que haurà de moure's el dia abans, el diumenge de Pentecosta. La situació ha molestat especialment les entitats de cultura popular que organitzen el Xatus i que compten amb el dia de segona Pasqua per la seva celebració. Jordi Vilalta és el president del Centre d'Estudis Rubinencs.
5: Que és una data que històricament sempre ha estat festivitat a Rubí i que forma part de la nostra identitat i sobretot molt vinculada a l'ermita de Sant Mus, ja que és quan tenen lloc l'aplec del Sant i la festa del Xatus. O sigui, recuperar una altra vegada aquest dia de festa local que sigui la festa del Xatus.
1: No deixem encara la Festa Major, en aquest cas d'aquest 2026, perquè el ple municipal aprovava ahir també que els concerts que es facin durant la Festa Major, en aquest cas a l'Amfiteatre del Castell, seran de pagament. Concretament, s'ha establert un preu públic de 10 euros, que servirà per dos concerts que es preveuen aquest any. El concert inaugural del cantant de pop Beret, divendres 26 de juny a les 10 de la nit, i els clàssics del rock català, Els Pets, l'endemà a la mateixa hora, a les 10. L'adopció d'aquest preu públic es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i, en general, el caos que hi va haver altres anys amb les entrades gratuïtes que s'esgotaven per internet en qüestió de segons i amb cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de Rosario. Per això el govern es planteja com a prova pilot aquest preu públic de 10 euros, ho explicava la regidora Marta Olivay.
6: El que fem és aprovar-ho per aquest any en concret. No estem fent una aprovació en unes ordenances, per tant, després d'avaluar com funciona i què tant, mirarem quines són les millors alternatives per fer-ho fixar. L'objectiu és clar, volem una cultura accessible, ordenada i amb valor per a tota la ciutat.
1: El govern del PSC i en Comú Podem va tirar endavant aquest punt amb el suport de veïns i el Partit Popular i sense cap vot en contra, però amb les abstencions d'Esquerra, Vox i la UP. Escoltem a la cap de l'oposició, Montse Soler d'Esquerra.
7: Ens alegrem que s'estableixi un preu públic, però sí que és veritat que creiem que s'hauria pogut fer amb preus diferenciats, s'hauria pogut tenir doncs, preus per famílies nombroses o monoparentals, el tema també de la proximitat a l'escenari o no, preus diferenciats en funció del catxet dels artistes.
1: Uns arguments en els quals també incidia Marina Dolcet de la UP, que va proposar un sistema alternatiu que el mateix ple ja va aprovar el mandat passat, però que no s'ha implantat.
8: Que la gent s'apuntava a un sorteig i un compte assigna l'entrada és quan llavors passes a pagar-la, en aquest cas, o si és gratuïta, gratuïta. És un sistema molt més just que no tenir temps fora de la feina o gent comprant entrades de forma massiva, que és tonto l'últim i qui primer arriba primer se les queda.
1: Més enllà dels concerts de Beret i Els Pets al Castell, per als quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol de The Tietz, Fórmula Quinta i Despistaos. A més, Banda Neon i Versión Impossible, uns clàssics, ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran durant la Festa Major de Rubí. I el ple municipal també va donar suport i per unanimitat ahir a la plantilla de l'empresa Ficosa de Viladecavalls, on treballen, recordem-ho, 121 rubinencs i rubinenques, un suport que se suma al ja expressat fa just una setmana al col·lectiu per part del ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Recordem que Ficosa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que en un principi afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies es va reduir aquesta xifra a 113. Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en nom de la Junta de Portaveus, expressava aquest suport de totes les formacions polítiques a la plantilla de Ficosa. Martínez va llegir els punts d'aquest text, que són els següents.
9: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
1: D'altra banda, el Partit Popular va aconseguir aprovar un text sobre la multireincidència gràcies als vots a favor del PSC i de Vox. En Comú Podem Rubí, l'Alternativa d'Unitat Popular i Esquerra Republicana hi van votar en contra i Veïns per Rubí s'hi va abstenir. Segons explicava el portaveu del PP, Juan José Giner, la moció s'ha treballat amb el PSC, precisament. De fet, tant ell com el portaveu del socialista rubinenc, Rafa Hueto, recordaven que l'associació Arc Metropolità, que ara mateix presideix Ana Maria Martínez, ha estat una de les impulsores d'aquesta llei contra la multireincidència que es va aprovar al Congrés el passat mes de març. I una altra moció del PP, per cert, sobre la millora del trànsit i la reducció de la contaminació acústica i ambiental al carrer Riera, cantonada amb el carrer Santa Llúcia, també s'aprovava ahir durant aquesta sessió plenària, en aquest cas amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'en Comú Podem Rubí, que s'hi va abstenir. Segons explicava també Juan José Giner, aquest text també estava treballat amb el Partit Socialista. En la moció, els populars exposen la problemàtica d'aquests dos carrers molt cèntrics de la nostra ciutat. Giner remarcava ahir que han recollit les queixes del veïnat de la zona que des de fa anys pateixen sorolls i problemes de salut pública pel gran volum de circulació que s'hi concentra, especialment a primera hora del matí. Molt a més, hi ha l'escola Bressol, la Granoteta Blava i el centre educatiu Regina Carmeli, i per Giner aquest trànsit de tot tipus provoca, a més, una inseguretat viària, i criticava la manca de mesures efectives que resolguin aquesta situació. Per tant, davant de tot plegat, Giner enumerava ahir els acords d'aquesta moció.
10: Realizar un estudio técnico de movilidad en la calle Riera, calle Santa Lucía y su entorno, que analice el escenario actual y establezca medidas de mejora, teniendo en cuenta el funcionamiento general de movilidad de la ciudad y que permitan la reducción de tráfico, ruidos y la mejora de la calidad del aire. Incrementar en la medida de lo posible la presencia policial y la vigilancia del cumplimiento de la normativa de circulación y estacionamiento. Dar traslado de los acuerdos adoptados a los vecinos de la zona.
1: Doncs precisament en el torn d'intervenció del públic assistent, que sempre es fa quan acaba un ple municipal, una d'aquestes veïnes que viu en aquesta zona, la Susana, explicava com els afecta al veïnat aquesta quantitat de soroll que pateixen cada dia i convidava els regidors i a les regidores que visitin els seus habitatges un dia.
11: Les invitamos a venir a cualquier hora, especialmente ahora en verano, a cualquier hora de nuestros comedores, habitaciones o salones. Les invitamos a intentar ver la televisión, cenar o descansar un rato en el sofá. Podrán comprobar de primera mano la contaminación que respiramos. Y para muestra, aquí les traemos lo que sacamos de nuestras ventanas. Esto es lo que respiramos en nuestras casas y en las calles. También podrán escuchar el ruido constante de claxons, los sones continuos e insoportables que afectan seriamente a nuestra salud mental, además de las discusiones frecuentes entre repartidores y vecinos.
1: Pel que fa a la resta de partits polítics, el portaveu d'En Comú Podem Rubí, Andrés Medrano, única formació, recordem, que es va abstenir en aquesta moció, destacava la hipocresia de la moció venint d'un partit que és partidari de la lliure circulació del cotxe, i deia Medrano que li resultava bastant xocant. De fet, la va qualificar d'oportunista i va ser una opinió compartida per Marina Dolcet de l'Alternativa d'Unitat Popular i Xavier Corbera d'Esquerra Republicana. I en darrer terme, el regidor del PSC, Rafa Hueto, deia que es tracta d'una problemàtica que existeix, que està detectada i que calen solucions més estructurals.
0: I el que cal no és prendre mesures conjunturals, sinó el que cal és prendre mesures estructurals. I per això és convenient, doncs, fer aquest estudi, perquè no només afecta un carrer, sinó afecta el conjunt de la mobilitat, de l'estructura de mobilitat de la ciutat, i per tant això requereix que es faci de manera rigorosa. Cap dels 25 que estem aquí són tècnics de mobilitat, i jo crec que el que hem de presentar és una proposta rigorosa i treballada tècnicament.
1: Pel que fa a la resta de mocions, que ahir es van debatre al ple, els vots afirmatius d'Esquerra, de l'Alternativa d'Unitat Popular, de Veïns per Rubí, de Vox i el Partit Popular van permetre aprovar una moció presentada en nom de l'agrupament Guspira, per segona vegada, per cert, en aquest ple municipal. L'equip de govern PSC i En Comú Podem Rubí hi van votar en contra. Recordem que es tracta d'una moció que ja es va presentar el mes d'abril, on es va exposar que la plaça Pompeu Fabra necessita moltes millores, l'atenció al sensellarisme i un espai digne per la Guspira, llavors es retirava per poder-la treballar millor, i ahir es va presentar just un mes després amb els mateixos problemes sobre de la taula. La regidora Marta Oliva explicava ahir que des de l'Ajuntament de Rubí estan treballant aquest tema des de diferents àmbits, tant per arreglar la plaça com per buscar un local per l'agrupament Escolta, i reiterava de nou la retirada d'aquesta moció fins a arribar al mes de setembre, però la portaveu de la U, Marina Dolcet, en nom de l'agrupament Escolta, doncs deia que un mes ha estat més que suficient per buscar alternatives en aquest cas. Pel que fa a la moció que la UP presentava en solitari per promoure habitatge cooperatiu, es va aprovar amb les abstencions de l'equip de govern i els vots afirmatius de la UP, Esquerra, Veïns per Rubí, i els negatius del Partit Popular i de Vox. I en referència a la moció d'Esquerra sobre el comerç, en aquest cas sí que no es va aprovar amb els vots en contra del PSC, En Comú Podem Rubí, i també el Partit Popular. I finalment, les dues mocions de Vox presents a l'ordre del dia, canviar el nom de l'esquetpark a Can Sant Joan i el rebuig al procés de la regularització impulsada pel govern espanyol, finalment van ser retirades. Per acabar, el resum d'aquesta sessió plenària d'ahir, també us podem explicar que l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, anunciava que el nou local al barri del Progrés, que ha d'acollir el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, podria estar obert en uns 15 dies, o com a molt, abans de la celebració de la pròxima sessió plenària, que està prevista per dilluns 22 de juny. Aquesta va ser la resposta que feia la primera edil a la pregunta de Montse Soler, el portaveu d'Esquerra Republicana, sobre la situació dels serveis de salut mental de la ciutat i més concretament sobre aquest centre. Martínez explicava que dimecres es va reunir amb el CatSalut i també amb el Consorci Sanitari de Terrassa i traslladaven que en un parell de setmanes, en teoria, hauria d'estar ja funcionant aquest nou centre al barri del Progrés. També aprofitava la jornada per parlar de la necessitat de tenir més professionals.
9: Insisteixo, 15 dies és el que ens van dir ahir. Ja ens ho havien dit dilluns, jo comptava els 15 dies o 3 dies abans, però en tot cas, aviam, al final està pendent d'aquesta qüestió. I també vam traslladar amb la presència d'un membre de la plataforma de famílies afectades per la manca de bona atenció en salut mental, la necessitat de millorar en professionals, de millorar ràtios, bé, de tot el que estan fa molt de temps i estem fa molt de temps plantejant a la conselleria. I estava també el proveïdor, l'operador, el Consorci Sanitari Terrassa.
1: Recordem que des d'aquest dilluns els usuaris del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el Centre de Salut Mental d'Adults i també l'Hospital de Dia estan sent atesos al CAP Anton de Borja i al CAP Sant Genís.
12: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Deixem el ple de banda, parlem d'altres qüestions, per exemple, la Mutua Terrassa, que ha posat en marxa una nova campanya de reducció del tabaquisme dirigida a tots els professionals de l'entitat, coincidint amb la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig, per tant, aquest diumenge. La iniciativa està impulsada pel Departament de Salut Laboral de la Direcció Corporativa de Recursos Humans i té com a objectiu ajudar els treballadors i treballadores a abandonar l'hàbit del tabac amb el suport professional i el seguiment personalitzat. La campanya també interpel·la els professionals dels diferents equipaments que Mutua Terrassa té al territori, per exemple, el CAP Mutua Terrassa d'aquí de la ciutat, on treballen professionals de diversos àmbits vinculats a l'atenció sanitària i assistencial. La doctora Susana González ha explicat a Ràdio Rubí que el procés per deixar el tabac necessita suport i seguiment professional.
13: S'ha de tenir en compte que el tabac el lliga psicològicament molt, molt més que moltes altres substàncies tòxiques. Llavors, algú que t'acompanyi en el camí i que et doni estratègies i t'avisi, et passarà això, et passarà allò, i quan et passi allò, fes això o fes l'altre. Això ajuda molt.
1: González ha recordat que gairebé un 25% de la població encara és fumadora i ha remarcat la importància que els professionals sanitaris també prenguin consciència dels riscos del tabaquisme. I Rubí celebra demà una nova edició de la Botiga al Carrer, una iniciativa de dinamització comercial que omplirà l'illa de vianants amb prop de 90 establiments, activitats familiars i animació durant tota la jornada. La proposta, impulsada per Comerç Rubí, arriba enguany a la 19a edició i coincidirà amb la festa de la primavera. Durant el dia hi haurà música al carrer, tallers infantils, pintar cares i diferents activitats pensades per atreure públic familiar i fomentar el comerç de proximitat. El president de Comerç Rubí, Miquel Ortuño, destaca que la iniciativa serveix per donar visibilitat als negocis locals i reforçar el vincle entre comerciants i clients.
14: Realment es crea un vincle. Es fa la botiga al carrer fa la funció de fira. A la fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
1: Segons Ortuño, la botiga al carrer també és una oportunitat perquè els comerços nous es donin a conèixer i perquè la ciutadania descobreixi l'oferta comercial de la ciutat. La jornada servirà també per celebrar el 10è aniversari de l'entitat de Comerç Rubí, que prepara algunes sorpreses i obsequis per als visitants. Des de l'entitat animen la ciutadania de Rubí i de la comarca a sortir al carrer i a participar en una jornada que combinarà comerç, cultura i activitats per a tots els públics.
12: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I Can Oriol es vesteix de gala aquest cap de setmana per celebrar l'edició número 40 de la seva tradicional festa de barri. Les activitats, de fet, arrenquen aquesta mateixa tarda amb una cercavila, l'obertura de la fira d'atraccions i la benvinguda institucional de la mà de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez. Durant la jornada inaugural també s'entregarà el Premi Montserrat Rovira, que enguany tratarà homenatge a Matías Barbudo, expresident de l'entitat veïnal i impulsor de la festa fa 40 anys. La nit acabarà amb una mostra de ball i les actuacions d'Operació Disco i la ruminenca DJ Aulet. Demà serà un dels dies més intensos, amb propostes gastronòmiques i de cultura popular. A les 12 del migdia es farà un concurs de cuina amb truites, croquetes i postres per fomentar la diversitat culinària del barri. A les 2 de la tarda hi haurà barbacoa de germanor en col·laboració amb la Societat de Sant Antoni Abat, amb tíquets a un preu de 4 euros. I a la tarda, torneig de petanca, la trobada gegantera, que enguany celebra el 20è aniversari d'un dels gegantons de Can Oriol i que comptarà amb el retorn dels gegants històrics de la ciutat, el Roc i la Paula. I una de les grans novetats d'aquesta edició és la decoració de la plaça del Centre Cívic, un projecte artístic en el que han treballat conjuntament gairebé una cinquantena de veïns durant tot l'any. Valle Marín, una de les coordinadores del projecte, ha explicat a Rubí al Dia la il·lusió que hi ha darrere d'aquesta iniciativa.
15: Se empieza a apuntar vecinos y vecinos y lo más bonito de todo es que vienen vecinos, vienen abuelas con los nietos, tíos, primos, padres con hijos. Lo que hacen en el taller son para la plaza, porque como es el primer año que lo hacemos y pensábamos, no sabíamos cuánta gente colaboraría, vamos a lo pequeño primero y luego ya vamos viendo. Y al final pues hemos ido de unas 40, unas 50 personas que nos lo pasamos genial. Y luego también colabora la Font del Ferro, al Col·legi del Bosc, al Ter Saltet.
1: La festa acaba diumenge amb un matí dedicat als més petits, on no faltaran una festa de l'escuma, dinamització infantil i una discoteca mòbil per acomiadar la celebració. Això a Can Oriol, però és que a Can Solà, demà, arriba també la segona edició d'una nit de rock amb les actuacions de Reverb i Emperatriz. L'activitat serà gratuïta i oberta a tothom. Ens ho explica el David Fernández.
16: Can Solà celebrarà aquest dissabte 30 de maig la segona edició d'una nit de música en directe dedicada al rock. L'acte començarà a 8:45 del vespre i tindrà lloc a l'espai de Can Solà, situat al carrer José Echegaray número 9. La jornada comptarà amb les actuacions dels grups Reverbi i Emperatriz, que posaran al ritme una nit pensada per gaudir de la música en un ambient festiu i proper. L'entrada serà gratuïta, de manera que qualsevol persona que ho vulgui podrà assistir-hi sense necessitat de comprar tiquet. L'activitat serà organitzada per Can Solà AAVV.
12: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem a la informació comarcal, concretament cap a Sant Cugat, perquè tenen l'únic instructor de zumba d'Espanya que s'ha classificat per al Next Rising i presentar una mena d'Eurovisió Mundial de la Zumba. Ens ho explica tot plegat el Pau Vázquez, de Cugat Mèdia.

0: reivindica una manera d'entendre la zumba que va més enllà de l'exercici físic.
1: La zumba, per mi, és màgia. És màgia, perquè canvia vides, canvia moltíssimes coses a la gent a nivell psicològic, a nivell físic, a nivell tot.
0: També defensa el vessant humà de les seves classes i la connexió que genera amb la gent que hi participa.
1: No hi ha cosa més maca que et vingui algú que ho està passant malament i que et digui de tot cor gràcies per haver-me canviat la vida o per haver-me ajudat o per haver-me donat aquesta empenta d'empoderació per poder fer coses que abans no s'atrevien a fer.
0: L'instructor es va formar a l'Acadèmia Barcelonina Orzos, on va coincidir amb artistes com Chanel i Lola Índigo.

0: Pràcticament 2:45 de la tarda. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora podeu escoltar les notícies de la xarxa. Després de 4:00 torna el David García amb la informació local, que resumirà 8:00 a l'informatiu vespre. I sempre podeu escoltar-nos i llegir-nos a radiorubí.cat i també seguir-nos a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda i un bon cap de setmana.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 3:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
5: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
2: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
6: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
6: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
2: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
6: És una de les novetats a l'ESPAU que coincidirà en els primers 2 dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
2: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
6: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de 2 dels artistes catalans més importants del segle XX.
6: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
2: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
8: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.

0: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, us parlem al Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
5: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
3: La Via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
6: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
8: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
7: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
9: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
10: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
9: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
12: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
11: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
12: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que simplement no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
11: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
14: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i a l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
15: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
16: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
17: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
13: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
0: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
18: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
19: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
0: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
19: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
20: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
21: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
20: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
19: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
19: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
0: Les dones, que són més grans que les seves parelles masculines, tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
19: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
0: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
4: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí. Y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
1: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
22: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
23: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs, algo ornamental.
22: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
24: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
3: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
5: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
3: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
0: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
6: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer efecte al fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
7: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
6: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off descens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
25: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
8: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
6: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidars, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui, última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
26: El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
6: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Yeah, yeah.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto nos separa, esto nos separa.

0: clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de maig ha donat suport unànime a la plantilla de l'empresa Ficosa a Viladecavalls, on treballen més de 120 rubinencs. Ficosa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que en un principi afectava 172 empleats de la planta, tot i que fa uns dies es va reduir aquesta xifra a 113, més un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors més. El ple de Rubí ha mostrat suport unànime als treballadors en les seves reclamacions. Sentim l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
2: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
1: La setmana passada, el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental també va aprovar una declaració institucional de suport al col·lectiu de treballadors de Ficosa. Una declaració que va ser votada a favor per tots els grups, amb l'excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Rubí tornarà a celebrar demà una nova edició de la Botiga al Carrer, una iniciativa de dinamització cultural que omplirà l'illa de Penans amb prop de 90 establiments, activitats familiars i animació durant tota la jornada. La proposta impulsada per Comerç Rubí arriba enguany a la 19a edició i coincidirà amb la festa de la primavera. Durant el dia hi haurà música al carrer, tallers, pintacares i diferents activitats pensades pel públic familiar i fomentar el comerç de proximitat. El president de Comerç Rubí, Miquel Ortuño, destaca que la iniciativa serveix per donar visibilitat als negocis locals i reforçar el vincle entre comerciant i client.
3: Realment es crea un vincle. Es fa la botiga al carrer fa la funció de fira. A la fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
1: Segons Ortuño, la botiga al carrer també és una oportunitat perquè els comensos nous es donin a conèixer i perquè la ciutadania descobreixi l'oferta comercial de Rubí. La jornada servirà també per celebrar el 10è aniversari de l'entitat de Comerç Rubí, que prepara algunes sorpreses i obsequis per als visitants. Des de l'entitat animen la ciutadania de Rubí i de la comarca a sortir al carrer i a participar en una jornada que combinarà comerç, cultura i activitats per tots els públics.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I esports encapçalats pels partits de promoció. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al Pas de Ronda, al camp de la Pobla de Mafumet, després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat que ja es va veure a la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada, amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana, amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, 6:45, les rubinenques reben el Magro, després d'una temporada molt intensa, amb gairebé 50 partits, i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llarg dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gest artificial.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple aprovat als festius municipals de 2027 seran dos dies seguits, emmarcats en la festa major de l'any vinent, el dilluns 28 de juny i el dimarts 29, el dia de Sant Pere, el patró de la ciutat. I és que la festa major de 2027 es preveu que tingui lloc entre el divendres 25 i el dimarts 29. Així, la proposta del govern municipal ha estat condensar els dos dies que es poden fixar com a festius municipals i assegurar que els dos últims dies de la gran celebració de la ciutat no siguin laborables pels treballadors de Rubí. La proposta ha tingut el vistiplau del govern, de PSC i en Comú Podem, PP i Vox. Esquerra i veïns han optat per l'abstenció, mentre que l'únic vot contrari ha estat de la UP, que no troba dient concentrar els dos únics festius locals en la mateixa setmana. Marina Dolcet és la portaveu.
2: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
1: Els dos festius locals se sumen als dies festius aprovats a Catalunya l'any vinent, que seran Anyou i Reis, el 26 i 29 de març, divendres sant i dilluns de Pasqua, l'1 de maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima, la Constitució i Nadal. Així doncs, i tal i com ha passat aquest any, el calendari festiu de 2027 deixarà com laborable el dilluns de segona Pasqua, que l'any vinent serà el 17 de maig. Recordem que és la data en què tradicionalment té lloc la festa dels xatos amb la seva missa, que tot apunta que haurà de moure's el dia abans, el diumenge de Pentecosta, tal com ha passat aquest any.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquests dies els alumnes de la ciutat estan fent exàmens finals o preparant les proves d'accés a la universitat i la biblioteca ofereix les habituals aules d'estudi que estan sent tot un èxit. I és que al voltant de 60 o 70 joves les fan servir a diari, segons ha comentat el tècnic de la biblioteca, Eduard Fraile. Aquests espais estaran disponibles fins al 10 de juny i ofereixen un lloc tranquil i amb connectivitat total perquè els alumnes puguin preparar les seves proves.
3: I ara, amb els darrers anys, doncs, sobretot és això que ja es treballa molt, veig que, o sigui, els joves s'ho preparen molt en grup, s'ho preparen doncs amb pantalles, qui no porta un portàtil porta una tablet, porta un Chromebook, estan doncs clar, treballant amb els apunts penjats al núvol o fent feina i molts diuen que realment doncs prefereixen venir a la biblioteca perquè no tenen doncs tants inputs o tantes distraccions com a casa.
1: Encara queden 10 dies d'aquestes aules d'estudi. La biblioteca durant la setmana tancarà a les 12 de la nit i els caps de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem amb la informació esportiva que està protagonitzada per les promocions d'ascens dels equips de Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria València tocarà a la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixant ho arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
3: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
2: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
3: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
2: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en tres o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
3: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
2: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
3: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
2: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
3: I allà un desvió que fica a Buseu, hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
2: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
3: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
2: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
3: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
2: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
3: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
2: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
3: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
2: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
1: Sendes.
2: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
2: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
4: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
2: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
4: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de ferratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
5: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
5: Desnivell?
4: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
5: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
5: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
4: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
5: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
4: Salut i República.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
5: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia.
2: Avui, als Quaderns del Viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
6: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Minería, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort, uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere, i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willpattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contrapestia

0: No vam veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids de la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que el fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Uh-huh. Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que hi havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPT1C, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPT1C resulta que se l'ha associat amb proliferació celular. I com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Mm-hmm. Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, pues es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac

0: és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules pues, mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, pues, són més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers, que he comentat abans. I aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries. I llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm-hmm. Pues, l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues, millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu, pues, s'ha vist que en aquests ratolins també de forma natural que han envellit, pues, s'evita aquesta o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'evita almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
1: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
0: Sí. Podria, s'ha d'acabar d'esbrinar, perquè en l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu, però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu. Però ho hem de tastar i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
1: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
0: Sí, ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens hem fet grans, envelleixen, i una de les dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular. I sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi pues millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular i a més a més també la funció sistòlica.
1: El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita el camí cap a possibles aplicacions clíniques?
0: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és en ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
1: Això et volia preguntar. Quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
0: A veure, la primera seria fer un estudi més a llarg plaç en ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, i és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament pues, de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic, ja està aprovat per ús clínic en humans, o sigui que suposarem que serà bo, però bueno, s'ha de fer aquest estudi a llarg plaç amb ratolins. Si és exitós, llavors seria el següent pas, s'hauria de plantejar un estudi clínic en humans amb aquesta indicació concreta. Però el procés és més ràpid perquè no cal fer l'estudi inicial de toxicitat, sinó que aniria directament a una fase més avançada.
1: I no sé si hi ha riscos o si creieu o podeu saber quins són els riscos o les limitacions que us podeu trobar a l'hora de pensar en aquest fàrmac com una teràpia per retardar l'envelliment.
0: És com tot. Tots els fàrmacs tenen algun risc associat i aquest, molt similar a les estatines, que són altres fàrmacs que es donen per disminuir el colesterol, també et pot produir el que diem miopatia, que és alteracions musculars que poden induir pues, a fatiga muscular. Llavors aquest és un efecte secundari característic dels fàrmacs que redueixen colesterol, que el té i sabem que el té. Llavors és veure és veure si amb les dosis que es puguin utilitzar com a antienvelliment, aquest efecte secundari és molt important o és menor. Llavors això és el que s'ha de fer en humans, és veure quina és la dosi adequada i fer un equilibri entre els beneficis i desavantatges, no?, d'utilitzar aquest fàrmac.
1: No sé si estem davant d'un fàrmac amb múltiples aplicacions amb l'envelliment.
0: Sí, i això ve una mica pel seu mecanisme d'acció, que és el fenofibrat. El que afecta és un factor de transcripció, que un factor de transcripció regula l'expressió de molts gens diferents. Llavors, degut a aquest efecte polimèric o polièdric, perquè actua a través d'aquest factor de transcripció, jo crec que és a través d'aquí és que pot actuar a diferents nivells. Per altra banda, quan parlem de senescència celular, és un procés que té lloc a tots els teixits. Llavors, si aquest fàrmac d'alguna forma disminueix la senescència celular, doncs, d'alguna forma també està actuant a tots els teixits. Llavors, és un fàrmac que diríem el que actua és sobre el procés de regeneració general dels teixits i llavors pot tenir múltiples beneficis, no solament al cor i en el cervell, sinó també a l'osteoartritis, que al final és una inflamació que té lloc a les articulacions, però segurament ens hem focalitzat en aquest estudi solament amb cor i amb cervell per les possibilitats que teníem en aquell moment, però està clar que si ara fem el següent estudi amb més llarg plaç, com hem comentat, diversos mesos, allà la nostra idea és estudiar diversos aspectes, no sol, també, per exemple, l'osteoporosi, o sigui, diferents, la funció renal, o sigui, diferents efectes o teixits que són els més vulnerables a nivell d'envelliment.
1: Mm-hmm. Núria, per acabar, com a investigadora, què és el que més t'ha sorprès o t'ha il·lusionat dels resultats obtinguts i de l'estudi en general?
0: Doncs primer és que una de les proteïnes que també són activades per aquest fàrmac, que és una proteïna que jo porto més de 20 anys estudiant, i això és una de les coses que em fa molta il·lusió. I en segon és que el tema de l'envelliment, pues, és evident que no podem parar l'envelliment, però sí que segurament hi ha estratègies per retrasar-lo. Llavors, a l'ús de fàrmacs que potser ja estan en el mercat, poder-los donar una segona orientació o una segona aplicació, pues, em sembla que és una estratègia molt, molt eficient i bueno, suposo que en el futur no serà qüestió d'un fàrmac, però sí diferents estratègies per fer una medicina personalitzada per cada persona, i no sol la nutrició, l'exercici, sinó segurament algun tipus de fàrmacs que es podran prendre, i n'hi haurà no solament aquests, sinó que n'hi haurà diverses opcions, i bueno, serà el metge o que juntament amb el pacient i en cada situació suposo que s'escollirà quina és la combinació més adequada.
1: Molt bé, doncs Núria Casals, investigadora de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al POU.
0: Moltes gràcies a tu, Mireia.
2: Continguts en xarxa.

0: Cada residu compta.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí, al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi a parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
2: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Mm-hmm. Llavors, això, en concret, diguem, doncs sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò mm-hmm. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
1: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
2: sí,
1: que dèiem abans.
2: Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida de la roba des de fa molt de temps.
1: Molt de temps.
2: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social, perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo també podien crear ocupació, també podrien generar, diguem-ne...
1: A part d'ajudar a persones que necessitin...
2: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
1: amb unes garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament,
2: exacte.
1: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
2: Ah, exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
1: Sí,
2: això és una de les coses que varia.
1: Taronja.
2: Hi ha molts de taronja,
1: hi ha de verds,
2: hi ha de liles, fins i
1: liles
2: tot en
1: també.
2: Algun. Vermells.
1: Carai.
2: Vermells, sobretot dominen
1: els vermells.
2: És a dir,
1: no és com allò de que el verd és el del vidre.
2: Correcte. Perquè
1: no tenim aquesta associació de colors, eh?
2: Perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests, la gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica doncs, amb aquesta...
1: Per això aquesta disparitat de colors.
2: Aquesta disparitat de producte dintre del
1: d'allò. Tornem
2: no?
1: a Catalunya. Hem dit que Reviste està fent una prova pilot a tot Espanya, en diferents
2: sí.
1: ciutats.
2: Sí.
1: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
2: Roba de la llar,
1: sabates, complements, bosses, cinturons... Sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
2: Sí, sí, perquè de fet el que han volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
1: que
2: ara
1: ja
2: no tenim un llit,
1: no?
2: De metro 80, però no, aquesta tendència.
1: Escolta,
2: que tenim...
1: Jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
2: Bueno, si,
1: si
2: ho fas servir bé,
1: i tant.
2: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
1: boníssim
2: problema.
1: Boníssim queda.
2: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
1: tu
2: en aquest sentit.
1: Tu tenies una dada molt interessant, no sé si era el 40%...
2: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no la utilitzem.
1: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari, és la que utilitzem.
2: Sí, sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem molta roba.
1: En sèrio? No ho puc creure.
2: Sí, sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
1: una
2: temporada.
1: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu, eh?
2: Deixes d'utilitzar-la.
1: El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges.
2: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
1: Però nosaltres anem al que podem fer cadascú de nosaltres des de casa nostra, i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí, on trobareu aquests contenidors tan xatxipirulis, que de lluny direu, han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu, i si no sou de Rubí, aneu-hi també, perquè ho veureu, o aneu a qualsevol dels contenidors que tenim a prop de casa.
2: Alguna notícia del que s'està fent a Rubí, i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
1: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar, perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
2: Exactament.
1: Fins la setmana vinent.
2: Vinga,
1: adéu.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de maig ha donat suport unànime a la plantilla de l'empresa Ficosa a Viladecavalls, on treballen més de 120 rubinencs. Ficosa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que en un principi afectava 172 empleats de la planta, tot i que fa uns dies es va reduir aquesta xifra a 113, més un ERTO de 18 mesos a 38 treballadors més. El ple de Rubí ha mostrat suport unànime als treballadors en les seves reclamacions. Sentim l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
2: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
1: La setmana passada, el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental també va aprovar una declaració institucional de suport al col·lectiu de treballadors de Ficosa. Una declaració que va ser votada a favor per tots els grups, amb l'excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Rubí tornarà a celebrar demà una nova edició de la Botiga al Carrer, una iniciativa de dinamització cultural que omplirà l'illa de Penans amb prop de 90 establiments, activitats familiars i animació durant tota la jornada. La proposta, impulsada per Comerç Rubí, arriba enguany a la 19a edició i coincidirà amb la festa de la primavera. Durant el dia hi haurà música al carrer, tallers, pintacares i diferents activitats pensades pel públic familiar i fomentar el comerç de proximitat. El president de Comerç Rubí, Miquel Ortuño, destaca que la iniciativa serveix per donar visibilitat als negocis locals i reforçar el vincle entre comerciant i client.
3: Realment es crea un vincle. Es fa la botiga al carrer fa la funció de fira. La fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
1: Segons Ortuño, la botiga al carrer també és una oportunitat perquè els comensos nous es donin a conèixer i perquè la ciutadania descobreixi l'oferta comercial de Rubí. La jornada servirà també per celebrar el 10è aniversari de l'entitat de Comerç Rubí, que prepara algunes sorpreses i obsequis per als visitants. Des de l'entitat animen la ciutadania de Rubí i de la comarca a sortir al carrer i a participar en una jornada que combinarà comerç, cultura i activitats per tots els públics.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I esports encapçalats pels partits de promoció. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al Pas de Ronda, al camp de la Pobla de Mafumet, després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat que ja es va veure a la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada, amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana, amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, a 6:45, les rubinenques reben el Magro, després d'una temporada molt intensa, amb gairebé 50 partits, i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de Setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llarg dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gespa artificial.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Tot el...
6: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
7: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
8: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb la cantautora Montse Castellà, que acaba de publicar un triple disc titulat Groenlàndia i on celebra els seus primers 30 anys als escenaris. La segona entrevista amb l'Arnau Tordera d'Obeses, que, com sabeu, també tenen nou disc al mercat, el sisè, que porta per títol L'Ai al cor. Comencem, i avui ho fem amb la Ivette Nadal, que acaba de publicar una nova cançó, una cançó que porta per títol Mai les ales. És el primer senzill d'un disc arriscat en el pla musical, un buidatge de poesia en la recerca de més narrativa i imatgeria, utilitzant, això sí, la simplicitat i el detall quotidià com a principal força d'expressió.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Les efemèrides, ara aquí a Actualicat, de la propera setmana, de nou, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Un dia més fem el nostre repàs a les efemèrides. Avui, les que comprenen de l'1 al 7 de juny. I és que l'1 de juny de 2016 s'inaugura l'exposició 16x16, 16 jutgesses per al 2016 a l'ESMUC. L'objectiu era impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el món de la música popular. El 2 de juny de 1965 s'estrena la pel·lícula Los Felices 60 de Jaime Camino en cançons d'en Raimon. I 50 anys després, el 2 de juny de 2015, s'inaugura l'exposició Serrat, 50 anys de cançó a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Més efemèrides. Tres naixements en un 3 de juny. El 3 de juny de 1943 neix el cantautor Xavier Ribalta. El 3 de juny, però de 1951, neix el cantant ebrenc Miquel del Roig. I per últim, un 3 de juny de 1988, neix la cantautora Anaïs Vila. El 3 de juny de 2010 s'inaugura l'exposició La nova cançó, La veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la nova cançó. El 4 de juny de 1978 neix el cantautor valencià Andreu Baló. I el 4 de juny, però de 2021, surt el primer disc de música urbana per a infants, Animalari Urbà, de Detallets. El 5 de juny de 1969 neix un dels fundadors de l'Ats en Busto, el guitarrista Pemi Rovirosa. El 6 de juny de 1961 neix Josep Maria Corominas, el coro guitarrista de Sang Traït. 35 anys després, el 6 de juny de 1996, va morir el cantautor nord-català Joan Pau Giner. I el 6 de juny, però de 2015, es du a terme la primera edició del Festivalot de Girona amb els Catarres, Joan Dausà i els Amics de les Arts.

0: acabam el nostre repàs amb les efemèrides del 7 de juny. I és que el 7 de juny de 1949 neix el guitarrista i cantautor Toti Soler. El 7 de juny, però de 1966, Raimon actua a l'Olímpia de París. El 7 de juny de 1996 publica el seu primer disc amb Pickup, Quina nit. I per acabar, el 7 de juny, però de 2022, es publica el disc Segona Florada, de Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Gràcies, a Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui ens visita una de les veus més compromeses, autèntiques i cuidades de la nostra cançó. La cantautora Montse Castellà. Hola, Montse, i benvinguda de nou aquí a Actualicat.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Montse, amb aquest disc celebres també 30 anys als escenaris. La nostra felicitació més que cordial, 30 anys és molt, molt d'esforç. Per cert, quin resum faries tu d'aquests primers 30 anys?
1: D'entrada em fa molta gresa que digues primers 30 anys. Vol dir que n'hi haurà uns segons 30 anys, no?
0: Com a mínim, clar que sí.
1: Com a mínim. Mira, d'entrada estic feliç i agraïda perquè al final estic aconseguint convertir l'afició en professió i d'alguna manera faig allò que em deia ma iaia Mercedes quan era menuda, que em deia: tu, fill meu, busca't una feina que t'agrada i deixaràs de treballar. Aleshores, això faig, dedicar-me a un ofici que és molt bonic, que te retorna més creix el que tu li dones, però això sí, li has de donar molt. I crec que he trobat un ofici que m'ompli, que em permet ser jo mateixa i que em permet cantar-li a la vida i a les causes que considero justes.
0: La Montse ens ve a presentar també el que és el seu darrer disc, Groenlàndia. Atenció, perquè sota el gel es pot sempre amagar moltíssima escalfor. En aquest treball fas un paral·lelisme preciós i colpidor entre el poble inuit i el català. Com neix aquesta idea, Montse?
1: Doncs mira, encara que no vos ho creguésseu, neix molt abans de que al senyor Donald Trump se li ocorrís la magnífica idea d'intentar invair o comprar aquella meravellosa illa. És una idea que m'anava pel cap de feia temps, perquè com més llegia sobre Groenlàndia, més m'adonava de les similituds que tenim amb Catalunya, no? I per tant, això és un agermanament, este disc dels 30 anys als escenaris, esdevé un agermanament simbòlic entre Catalunya i Groenlàndia, entre els països catalans i el poble inuit, i vol ser una connexió entre la sostenibilitat i el permanent pensament crític, no? Que natura i cultura no rimen per casualitat, i vull vincular dos conceptes, lo del gel, no? Que és físicament l'escalfament del planeta, i la descultura, que és com un concepte que m'invento, que vinculo a la ignorància. Per mi té igual de pes i de rellevància trista, rellevància, lo fet de que el planeta pugui desfer-se i també el fet de que el pensament crític i la cultura puguen diluir-se.
0: El poble inuit és el que malament hem dit tota la vida, el poble esquimal, no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí. De fet, documentant-me per fer este disc i per trobar esta informació curosa al respecte del concepte que sempre miro d'aportar, l'expert antropòleg Francesc Bailón precisament comenta això que tu ara dius, no? Que una mica despectivament se'ls ha anomenat esquimal, quan en realitat inuit per si mateix vol dir ésser humà. I per tant és la manera com ells volen ser anomenats.
0: El poble inuit i el poble català compartim una mena de resistència sovint silenciosa, no?
1: Sí, efectivament. Mira, som dues cultures mil·lenàries que han estat colonitzades, és així, pels imperis danès i espanyol, respectivament, i que històricament han batallat per la nostra independència, sobretot durant els darrers 300 anys. I que, a més, tenim un altre trist paral·lelisme, que és que veiem com les nostres respectives llengües, el català i el calalissut, que és el groenlandès, estan en retrocés i, per tant, hi havia tota una sèrie de comparances que ens ajuda a fer esta lluita conjunta.
0: Un parell de llengües que van cap a la desaparició davant, a més, d'altres cultures que són molt potents, no?
1: De fet, este disc, a més de fer este paral·lelisme, he volgut fer un homenatge a la llengua catalana, a la nostra llengua catalana, sent que d'entre la vintena de duets que hi ha, perquè són 30 anys, 30 cançons, i per tant hi ha una vintena de col·laboracions, he volgut homenatjar esta llengua catalana nostra amenaçada, fent participar com a mínim una persona de cada una de les zones de parla catalana, de tots els nostres dialectes, per dignificar-nos, de manera que hi ha persones de Catalunya, òbviament, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de la Vall d'Aran, d'Andorra, que sovint se'ns oblida, però és un estat que té el català com a idioma propi, de la Catalunya Nord i també de l'Alguer. Per tant, diguéssim que és una resistència, però també amable, no només una lluita, sinó una demostració d'esta riquesa dels nostres accents.
0: Com tu deies, més 30 cançons, no són?
1: Sí, sí, n'hi ha 27 de anteriors discos. És evident que quan una fa repàs a la carrera són 30 anys d'escenaris, 20 anys del primer disc, per tant, havien d'haver-ne un número llarg de cançons d'anteriors projectes. Això sí, que la gent no s'imagina que ha sigut un copia i enganxa, sinó que les hem tornat a gravar totes amb noves sonoritats, amb mescles o màsters o duets, per tant, són diferents, les hem volgut adaptar una mica als temps actuals. N'hi ha 27 d'estes posades amb el retrovisor, que les hem canviat fent duets i fent arranjaments nous, i n'hi ha 3 de noves. Una d'elles amb música de Lluís Llach, la cançó es diu Lliure, ell me va voler fer el regal, som amics i companys de lluita, i va dir, ostres, 30 anys als escenaris, i a més 50 de vida, no? També ara d'aquí poc, diu, te vaig a fer un regal. I em va regalar generosament una melodia seua a la qual jo vaig posar lletra. Per tant, sí, sí, és un disc al que li tinc molt d'afecte i que espero que la gent lo revigui amb la mateixa força i intenció amb què s'ha fet.
0: Montse, ja has començat a presentar aquest disc també en directe. Quines són les properes actuacions?
1: Mira, un dels trets característics d'este disc, a part de tots aquests duets que es comentava i dels accents de la parla, és la presència de la banda de música de la Sénia. A les Terres de l'Ebre tenim una cultura bandística importantíssima, de les 43 bandes del país, de Catalunya, més de 30 estan aquí baix, i per tant volia que també fos un homenatge a aquesta cultura popular. Per tant, als concerts també m'hi acompanya, no sempre, però quan poguéssim, vam estrenar el disc, la gira recentment, a Amposta, a l'Auditori de la Fila, i va ser el concert de cloenda del Festival Barnasants, que sempre aixopluga esta mena de projectes amb tant de carisma i tanta importància. I això va ser amb la banda de la Sénia. Este mateix format, amb la banda de la Sénia, se podrà veure el proper dia 30, és el dissabte, a la Sénia, precisament, al poble d'on pertany la banda, i serà fantàstic perquè són uns arranjaments meravellosos fets pel seu director, el mestre Pep Vila, i després també seguirem girant-lo en un format també de duet amb el pianista Josep Lanau Mitxum. I en paral·lel, si m'ho permets, clar, tinc un disc preciós que és de l'any passat, que és aquell homenatge tan bonic a Joan Baez, que és una cosa intemporal, que se'n surt de les actualitats i de les presses, i que per tant anem girant tots dos projectes alhora. O sigui que el dia 30 fem Groenlàndia a la Sénia, amb la banda, i el dia 1 de juny i el dia 6 de juny el projecte de Joan Baez al Picat, a Lleida, i a Forès, al Festival de Poesia i Música.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, la Montse Castellà continua girant arreu del territori, i que sapigueu també que podeu trobar aquesta, la seva darrera producció, Groenlàndia, a les diferents plataformes digitals musical. Montse, gràcies de nou per compartir minuts i una gran abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per defensar sempre la cultura. Un beset.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres a les 8 del vespre, Land of Coconuts, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. També a les 8 del vespre, Judith Nederman i Gio Sinfonia al Teatre Principal de Sabadell. I també a les 8 del vespre, Sandra Montfort i Maria Fort, entre d'altres, al Camp de Mart de Tarragona. Mitja hora més tard, a 9:15, al Casino de Vic, actuació de Guillemino. A les 9 del vespre, La Pegatina i Abril, al Poble Espanyol de Barcelona, i Renaldo i Clara a la plaça del Castell de Palol de Revardit. A 9:45, al Petit de Caleril, Svetlana i Venus, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A les 10 del vespre, divendres, Masoni a la plaça Garbina de Ullestret. A 10:45, també divendres, Sopa de Cabra a l'Amfiteatre Parc Catalunya de Sabadell. I passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, Els Pets, Ginestà, Pèl de Gall i Embauca, entre d'altres, al Parc Municipal de Sa Torre de Felanix. A les 7 de la tarda, Buos, Els Catarres, Naina, La Cosina i Partiperes, entre d'altres, a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta. A les 8 del vespre, al Cafè del Teatre de Lleida, Minibus Intergalàctic. També a les 8 del vespre, Selva Nua, Gavina.mp3, la Lubit Band i la

0: publicitat, entre d'altres el Pla de Bell-lloc de Santa Coloma de Queralt. A 8:45 del vespre, dissabte, Xavi Vidal a la sala Heliogàbal de Barcelona. També a 8:45, Noelia Llorenç, Titana, al Gran Teatre de Xàtiva. A les 9 del vespre, Fetus al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i Max Navarro a la Vila Romana de Vilauba de Camós. Per últim, una darrera recomanació pel diumenge. A partir de la 1 del migdia, Sexeni al Passeig del Terrall de les Borges Blanques.
1: Notícies a Actualicat.
0: Maria del Mar Bonet va exhibir la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat dissabte, dia 23 al vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, on va presentar el disc L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear va fer un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament un parell de setmanes. Un equilibri entre textos propis, poemes d'altres autors i la tradició popular relliguen una proposta que Bonet va plantejar com a un retorn a les arrels des d'una mirada actual. El miler d'espectadors que van assistir a la vetllada van quedar captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums. Maria del Mar Bonet ens destaca la impressió que li provoca el Palau de la Música a l'inici de la presentació del seu nou disc.
2: Tantes vegades que he vengut i cada vegada m'impressiona més, m'agrada més. És un palau de llum i de flors. Gràcies per haver vengut. Nosaltres estem aquí per disfrutar també amb vosaltres d'una estoneta d'aquestes cançons.
0: Després de la presentació d'aquest passat dissabte, dia 23, al Palau de la Música, de cara al juliol i l'agost, Bonet durà el nou disc a Agramunt, Cardona i l'Escala. L'agenda de presentacions la compaginarà amb altres concerts programats en Borja Penalba al llarg de l'estiu a Fontcoberta i Vilanova i la Geltrú. El punt àlgid d'enguany, però, arribarà l'11 d'octubre a l'Olímpia de París, on tornarà a pujar més de 50 anys després del mític concert que va fer a les acaballes de la dictadura espanyola.

esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat. Així a la Terra com al metavers. El meu

0: Tenir l'ai al cor és una expressió que ens parla de neguit, d'espera, de por, però també d'una emoció interna, d'aquella electricitat que sents abans que passi alguna cosa gran. I precisament això, una descàrrega elèctrica i genialitat musical, és el que ens proposen Obeses amb el seu darrer treball discogràfic. Avui tenim el plaer de xerrar amb el seu cervell creador, compositor i lletra ferit. Benvingut de nou a Actualicat, Arnau.
1: Home, moltes gràcies, un plaer tornar a seguir amb vosaltres.
0: Arnau Tordera, que ens ve a presentar el que és el sisè disc d'Obeses, l'ai al cor. El disc ha estat dividit en dues parts, sístola i diàstola, amb dues entregues. Que podem trobar diferències musicals entre ambdues parts, Arnau?
1: Sí, sens dubte. De fet, són dues parts que jo crec que justament es contraposen i ofereixen una experiència musical ben diversa, però justament com a part cadascuna d'elles de l'ai al cor, en aquesta globalitat final del disc amb els dos volums, doncs queda jo crec que penso totalment equilibrat amb les dues parts. Hi ha molts contrastos en aquesta segona part. Probablement hem estat més atrevits, fins i tot diríem, amb la quantitat d'estils i amb el tipus d'estils que hem abordat, però penso que sí que hi ha una riquesa notable en aquest sentit i que hem gaudit molt fent-ho i ara, doncs, evidentment, doncs, esperant doncs, oferir-ho al nostre públic.
0: Musicalment, Obeses mai s'ha quedat en una zona de confort. En aquest disc que trobem des d'arranjaments simfònics fins a metall, rock progressiu o melodies pop. Com s'aconsegueix un ventall tan ampli i que aquest soni cohesionat sota un mateix concepte?
1: Bé, és una bona dada. Sí, aquí, clar, s'hi exploren estils molt diversos que ens obliguen doncs, a descobrir maneres de fer música, maneres d'expressar-nos doncs, també molt diverses i molt riques. Al final és un repte creatiu també aventurar-nos justament a acariciar tots aquests contrastos, però al mateix temps és molt estimulant per nosaltres. I diria que el que ho conjuga tot plegat, doncs, és, en primer lloc, doncs, l'experiència, naturalment, hem de tenir en consideració que és un projecte que ja fa 16 anys que vàrem arrencar i evidentment, doncs, cadascun de nosaltres portava uns quants anys previs en altres formacions i, per tant, doncs, aglutinem doncs, una experiència en l'ofici musical, en l'ofici creatiu, compositiu, i, en definitiva, aquesta línia creativa és el que unifica tota aquesta diversitat, encara que pugui semblar paradoxal. Obeses, en les seves peces, són clarament identificables, malgrat que, en efecte, com bé deies, doncs, cadascuna d'elles és un món a part i una estètica concreta i una idea musical que poc té a veure en termes estètics amb la resta.
0: Els discos estan molt bé, però Obeses, on realment, segons nosaltres, on realment s'entenen, és a dalt d'un escenari?
1: Sí, indiscutiblement l'escenari és l'hàbitat natural d'aquesta banda. Nosaltres, evidentment, sempre ho hem dit, aboquem tots els esforços, evidentment, en la creació discogràfica de les obres, de l'enregistrament, amb totes les eines que ens aporta la contemporaneitat, que són moltíssimes a l'hora de produir els nostres discos, però allà on es pot gaudir profundament i amb més profunditat, valgui la redundància d'aquest projecte, justament és en els directes, allà on ens expressem en la nostra essència del gaudi col·lectiu i també on el nostre públic es manifesta, un públic increïble, extraordinari, amb una connexió absoluta amb el projecte musical d'Obeses, i la veritat és que convido a tothom qui no ho hagi fet doncs, a venir a algun dels nostres directes perquè realment és una experiència increïble.
0: Arnau, per què amb Obeses el públic sempre espera el més difícil? Sents la pressió de no repartir-te mai?
1: Bé, diguem que hem anat cultivant un públic molt exigent i això, sí, en efecte, doncs, és complicat en el sentit que realment el públic exigeix molt a la banda, és un públic doncs, això que ha estat cultivat també per la banda en el sentit que els hi hem ofert sempre música diversa i amb aquesta qualitat i aquesta riquesa i per tant ja ens l'exigeixen, no? I per tant això també ens ajuda a nosaltres a no treure el peu de l'accelerador i a baixar l'exigència que tenim. Per tant, també és estimulant justament que el nostre públic tingui aquesta voluntat d'excel·lència i per descomptat, doncs, la nostra obligació com a banda és oferir-los aquesta qualitat, sí.
0: En aquest disc, Arnau, heu tingut unes quantes col·laboracions de les importants, a més...
1: Oh, i tant que sí. Mira, justament la primera part del disc vàrem tenir una col·laboració vocal de Magali Sare, una cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, i en aquesta segona part doncs hem tingut fins a tres col·laboracions ben destacades. La primera d'elles, deixa'm mencionar justament la Coral Canigó, amb els quals vàrem enregistrar la peça Virolai, l'icònic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Llavors també tenim una col·laboració a la peça Fort en la mort, d'un harmonicista increïble que es diu Joan Pau Comelles, un dels músics amb més sensibilitat del país, amb un domini de l'harmònica absolutament virtuosístic i deliciós, que ha portat una capa de talent i d'emoció a la cançó. I finalment també tenim una peça on hi col·labora el trio de la Copla de Tres Quartans, Bufalodre, amb aquesta conjugació de quatre instruments interpretats per tres intèrprets, que són el tamborí i el flabiol, en aquest cas un intèrpret, la tarota, que és una espècie entre moltes cometes de gralla primitiva, una mica més grossa, i també el sac de gemecs. Això és la Copla de Tres Quartans que interpreta amb nosaltres aquesta peça anomenada La Tonada del Blat, que justament fa un homenatge una mica a tota la tradició de conreu del blat que ha definit també aquest país i l'agricultura de casa nostra.
0: Arnau, heu començat ja a girar en aquest 2026. Podem avançar quines seran les properes actuacions en directe d'Obeses?
1: Sí, doncs mira, vàrem iniciar la gira a Tona, que justament és el poble on vàrem fundar aquest projecte fa 16 anys, que aviat és dit. Posteriorment vàrem visitar Sant Miquel de Campmajor dins del Festival Recòndit, i ara el concert que tenim més properament és el 6 de juliol en el marc de La Noia Folk. Toquem a la Pobla de Claramunt, al castell de Claramunt, crec que era un espai increïble, i ara no et puc dir de memòria la resta de dates, no sé si tu les controles, però en tot cas esperem oferir a tot el nostre públic concerts memorables en cadascuna d'aquestes dates.
0: Aquí tenim apuntat, per exemple, 20 de juny a Montblanc, el 4 de juliol a Vic, el 12 també de juliol a la Granada, el 17 a Bessina, etcètera, etcètera.
1: Deixa'm afegir que el dia que toquem a Montblanc, justament, tindrem la sort i el gaudi de tenir la Copla de Tres Quartans Bufalodre tocant en directe aquesta peça, La Tonada del Blat. Per tant, també serà un dia especial en el qual doncs, podrem compartir amb ells aquest moment interpretatiu.
0: Això serà dins del Festival Àurea de Montblanc. Ja per acabar, Arnau, una pregunta que volíem fer-te, que la deixem pel darrer moment. Ja us tracta una mica millor la indústria discogràfica?
1: Bé, sempre hi ha un punt de confrontació. És una proposta musical que naturalment està al marge de tendències i de modes, i per tant, en aquest sentit, sempre és més difícil de posicionar a certs llocs. Però al final també, amb els anys, doncs, hem anat donant valor a aquesta posició de certa autonomia i d'estar al marge una mica dels circuits més comercials, i diria que també ens ha donat un caràcter d'identitat destacable, i per tant, després de tota aquesta trajectòria, diria que això al final doncs, ens ha acabat seduint i al final doncs, ja forma part de la identitat també del nostre projecte.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Obeses té al mercat ja a la segona entrega de L'Ai al Cort, o sigui que L'Ai al Cort sencer, i que podeu trobar les diferents plataformes digitals musicals, i com hem estat anunciant anteriorment, ja han començat a rodar arreu del territori, i segur, seguríssim, que molt aviat, a prop nostre, trobarem una de les actuacions d'Obeses i poder gaudir de la seva música en directe. Hem estat parlant amb el gran, l'Arnau Tordera. Gràcies, Arnau, i moltíssima sort.
1: No, moltíssimes gràcies per aquesta agradable conversa.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, feu l'esforç, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple aprovat als festius municipals de 2027 seran dos dies seguits, emmarcats en la festa major de l'any vinent, el dilluns 28 de juny i el dimarts 29, el dia de Sant Pere, el patró de la ciutat. I és que la festa major de 2027 es preveu que tingui lloc entre el divendres 25 i el dimarts 29. Així, la proposta del govern municipal ha estat condensar els dos dies que es poden fixar com a festius municipals i assegurar que els dos últims dies de la gran celebració de la ciutat no siguin laborables pels treballadors de Rubí. La proposta ha tingut el vistiplau del govern, de PSC i en Comú Podem, PP i Vox. Esquerra i veïns han optat per l'abstenció, mentre que l'únic vot contrari ha estat de la UP, que no troba dient concentrar els dos únics festius locals en la mateixa setmana. Marina Dolcet és la portaveu.
2: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
1: Els dos festius locals se sumen als dies festius aprovats a Catalunya l'any vinent, que seran Anyou i Reis, el 26 i 29 de març, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, l'1 de maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima, la Constitució i Nadal. Així doncs, i tal i com ha passat aquest any, el calendari festiu de 2027 deixarà com laborable el dilluns de segona Pasqua, que l'any vinent serà el 17 de maig. Recordem que és la data en què tradicionalment té lloc la festa dels xatos amb la seva missa, que tot apunta que haurà de moure's el dia abans, el diumenge de Pentecosta, tal com ha passat aquest any.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquests dies els alumnes de la ciutat estan fent exàmens finals o preparant les proves d'accés a la universitat i la biblioteca ofereix les habituals aules d'estudi que estan sent tot un èxit. I és que al voltant de 60 o 70 joves les fan servir a diari, segons ha comentat el tècnic de la biblioteca, Eduard Fraile. Aquests espais estaran disponibles fins al 10 de juny i ofereixen un lloc tranquil i amb connectivitat total perquè els alumnes puguin preparar les seves proves.
3: I ara, amb els darrers anys, doncs, sobretot és això que ja es treballa molt. Veig que, o sigui, els joves s'ho preparen molt en grup, s'ho preparen doncs amb pantalles, qui no porta un portàtil porta una tablet, porta un Chromebook, estan doncs clar, treballant amb els apunts penjats al núvol o fent feina i molts diuen que realment doncs prefereixen venir a la biblioteca perquè no tenen doncs tants inputs o tantes distraccions com a casa.
1: Encara queden 10 dies d'aquestes aules d'estudi. La biblioteca durant la setmana tancarà a les 12 de la nit i els caps de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem amb la informació esportiva que està protagonitzada per les promocions d'ascens dels equips de Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria a València tocarà a la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: David García.
1: Bon vespre. Després de 10 anys, en Rubí podria tenir de nou un contracte de manteniment d'Albert Urbà. Encara podria haver sorpreses d'última hora, però el ple va adjudicar ahir els 4 lots d'un contracte que millora notablement l'última licitació, amb un augment del 20% de la plantilla o nous vehicles híbrids, per exemple. El nou local provisional del CESMIG, el Centre Públic de Salut Mental per a Infants i Joves, podria obrir portes en 15 dies al barri del Progrés. Recordem que el servei s'està oferint ara com es pot als CAP Anton de Borja i Sant Genís, ja que s'ha hagut de tancar provisionalment el centre Ferran Salses i Roig per danys estructurals. Demà torna a la botiga al carrer. La novena edició de la proposta de Rubí Comerç tornarà a omplir el centre d'activitats, ofertes, descomptes i dinamització per fer valdre la força de les botigues i negocis de proximitat. Abans de parlar de tot això, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica la previsió del temps d'aquest cap de setmana.
2: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades sobre tota la Vall de l'Ebre i el Pla de Lleida, fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
1: El ple de maig ha aprovat l'adjudicació dels diferents lots del nou contracte de manteniment i control de qualitat dels espais verds i àrees de jocs infantils. És un servei que estava caducat des del 2016. El tràmit ha tirat endavant amb el suport de l'equip de govern de PSC i en Comú Podem, més els vots afirmatius de Vox i PP. La resta de l'oposició s'ha abstingut. Els 4 lots adjudicats tenen una vigència de 3 anys i un pressupost total que s'apropa a la licitació als 10 milions d'euros, tot i que finalment ha estat més barat per les ofertes que han fet les empreses. Amb la seva adjudicació està a punt d'acabar-se un periple burocràtic que fa 10 anys que dura, tot i que encara no es pot donar per lligat, ja que les empreses que s'han presentat encara poden presentar recurs. Andrés Medrano és el regidor de Sostenibilitat i Medi.
3: Dits creuats, algú pot fer un recurs, hi ha un mes, esperem que aquest mes passi, ningú faci recurs i puguem efectivament signar els contractes i posar-los en efectiu.
1: És la primera vegada que aquest contracte es fa per lots diferents, tot i que el cert és que no canvia molt la situació. I és que el lot principal i un segon lot els ha guanyat Parcs i Jardins Catalunya, que és la mateixa empresa que ja tenia la licitació anterior i que fa 10 anys que fa el servei a través de contractes menors. Concretament, ha guanyat el lot 1, que és el manteniment programat dels espais verds, i que preveu millores com el reforç del 20% de la plantilla, l'electrificació parcial dels vehicles o un nou servei públic d'esporga. I també el lot del manteniment específic d'arbres i palmeres de Parcs i Jardins, amb un nou sistema informàtic que permetrà conèixer l'estat de salut arbre a arbre. El manteniment de les àrees de jocs infantils, que és el lot 3, ha estat adjudicat a l'empresa Eulen S.A. Aquí es preveuen controls bimensuals al centenar d'àrees de joc que hi ha a la ciutat, més revisions trimestrals i anuals del seu estat. I finalment, el lot 4, el compliment dels estàndards de qualitat en tots aquests serveis anteriors, l'ha guanyat l'empresa Natural i Art Jardiners S.L.U. Va ser un dels tràmits que es van fer al ple d'ahir, al ple de maig, una sessió durant la qual l'alcaldessa Ana Maria Martínez va anunciar al ple que el nou local al barri del Progrés que ha d'acollir el CESMIG, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, podria estar obert en uns 15 dies o com a molt abans de la celebració del pròxim ple previst pel dilluns 22 de juny. Aquesta ha estat la resposta de la primera edil a una pregunta feta per la portaveu d'Esquerra sobre la situació dels serveis de salut mental de Rubí i més concretament sobre aquest CESMIG. Martínez ha explicat que aquest dimecres s'ha reunit amb el CatSalut i amb el Consorci Sanitari de Terrassa, l'entitat privada que gestiona aquests serveis, i que li han traslladat que en un parell de setmanes, en teoria, hauria d'estar ja funcionant. També han aprofitat la jornada per parlar de la necessitat de tenir més professionals.
4: Insisteixo, 15 dies és el que ens van dir ahir. Ja ens ho havien dit dilluns, jo comptava els 15 dies o 3 dies abans, però en tot cas, aviam, al final està pendent d'aquesta qüestió. I també vam traslladar amb la presència d'un membre de la plataforma de famílies afectades per la manca de bona atenció en salut mental, la necessitat de millorar en professionals, de millorar ràtios, bé, de tot el que estan fa molt de temps i estem fa molt de temps plantejant a la conselleria. I estava també el proveïdor, l'operador, el Consorci Sanitari Terrassa.
1: L'alcaldessa ha explicat que hores d'ara només manca un permís administratiu per part del CatSalut i un altre d'Endesa. Recordem que des de dilluns els usuaris del CESMIG, però també del Centre de Salut Mental d'Adults i dels serveis de drogodependència, estan sent atesos al CAP Anton de Borja i al CAP Sant Genís. Aquesta decisió l'han pres des del Consorci Sanitari de Terrassa perquè des de fa uns quants dies el centre Ferran Salses i Roig del carrer Nou, on es feien tots aquests serveis, està tancat pels danys ocasionats per les fortes pluges que van caure el passat 12 de maig. I un últim tema també important del ple d'ahir, perquè la moció del Partit Popular sobre la millora del trànsit i la reducció de la contaminació acústica i ambiental al carrer Riera, cantonada amb el carrer Santa Llúcia, es va aprovar durant la sessió amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'en Comú Podem, que s'hi va abstenir. Segons ha explicat el portaveu del PP, Juan José Giner, el text ha estat treballat amb el PSC del govern. En la moció, els populars exposaven la problemàtica d'aquests dos carrers cèntrics. Giner remarcava que han recollit les queixes del veïnat de la zona que des de fa anys pateix sorolls i problemes de salut pública pel gran volum de circulació que s'hi concentra, especialment a primera hora del matí. Molt a prop hi ha l'Escola Bressol, la Granoteta Blava i el Centre Educatiu Regina Carmeli. Per a Giner, aquest trànsit de tota mena provoca més una inseguretat viària i ha criticat la manca de mesures efectives per resoldre la situació. També ha alertat del risc que suposa el trànsit intens i l'estacionament irregular de motocicletes a les voreres. Per aquest motiu, el portaveu popular ha enumerat els següents acords.
0: Realizar un estudio técnico de movilidad en la calle Riera, calle Santa Lucía y su entorno, que analice el escenario actual y establezca medidas de mejora, teniendo en cuenta el funcionamiento general de movilidad de la ciudad y que permitan la reducción de tráfico, ruidos y la mejora de la calidad del aire. Incrementar en la medida de lo posible la presencia policial y la vigilancia del cumplimiento de la normativa de circulación y estacionamiento. Dar traslado de los acuerdos adoptados a los vecinos de la zona.
1: Durant el torn de preguntes del públic al ple, una de les veïnes d'aquesta zona, la Susana, explicava com els afecta la quantitat de soroll que pateixen a diari i convidava regidors i regidores a que visitin casa seva.
5: Les invitamos a venir a cualquier hora, especialmente ahora en verano, a cualquiera de nuestros comedores, habitaciones o salones. Les invitamos a intentar ver la televisión, cenar o descansar un rato en el sofá. Podrán comprobar de primera mano la contaminación que respiramos y para muestra, aquí les traemos lo que sacamos de nuestras ventanas. Esto es lo que respiramos en nuestras casas y en las calles. También podrán escuchar el ruido constante de claxons, los sonidos continuos e insoportables que afectan seriamente a nuestra salud mental, además de las discusiones frecuentes entre repartidores y vecinos.
1: Pel que fa a la resta de partits polítics, el portaveu d'En Comú Podem, Andrés Medrano, l'única formació que es va abstenir, destacava la hipocresia, diu, de la moció venint d'un partit que és partidari de la lliure circulació de cotxes. De fet, el va qualificar d'oportunista. Una opinió que compartien Marina Dolcet de la UP o Xavier Corbera d'Esquerra. En darrer terme, el regidor i portaveu socialista Rafael Hueto va dir que es tracta d'una problemàtica que existeix i que està detectada i que, per tant, calen solucions estructurals.
6: I el que cal no és prendre mesures conjunturals, sinó el que cal és prendre mesures estructurals. I per això és convenient doncs, fer aquest estudi, perquè no només afecta un carrer, sinó afecta el conjunt de la mobilitat, de l'estructura de mobilitat de la ciutat, i per tant això requereix que es faci de manera rigorosa. Cap dels 25 que estem aquí som tècnics de mobilitat, i jo crec que el que hem de presentar és una proposta rigorosa i treballada tècnicament.
1: A radiorubi.cat trobareu diverses notícies sobre els temes més destacats del ple de maig. Mutua Terrassa ha posat en marxa una nova campanya de reducció del tabaquisme dirigida a tots els professionals de l'entitat i coincidint amb la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac que se celebra aquest diumenge, el 31 de maig. La iniciativa està impulsada pel Departament de Salut Laboral de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de l'empresa i té com a objectiu ajudar els treballadors a abandonar l'hàbit del tabac amb suport professional i seguiment personalitzat. La campanya també interpel·la els professionals dels diferents equipaments que Mutua Terrassa té al territori, entre ells el CAP Mutua de Rubí, on treballen professionals de diversos àmbits vinculats a l'atenció sanitària i assistencial. La doctora Susana González ha explicat a Ràdio Rubí que el procés per deixar el tabac necessita suport i seguiment professional.
7: S'ha de tenir en compte que el tabac el lliga psicològicament molt, molt més que moltes altres substàncies tòxiques. Llavors, algú que t'acompanyi en el camí i que et doni estratègies i t'avisi, et passarà això, et passarà allò, i quan et passi allò, fes això o fes l'altre. Això ajuda, ajuda molt.
1: González ha recordat que gairebé un 25% de la població encara és fumadora i remarca la importància que els professionals sanitaris també prenguin consciència dels riscos del tabaquisme. El programa planteja deixar de fumar en quatre fases: prendre la decisió, preparar-se, fixar una data per abandonar el tabac i mantenir-se sense fumar amb acompanyament professional. Segons la doctora, el pas més complicat acostuma a ser prendre la decisió, ja que moltes persones troben excuses per ajornar-ho. La campanya inclou diferents incentius pels participants, com una cistella de fruita per les persones que s'informin durant aquests dies i un paquet d'activitats a la natura per a aquells treballadors que aconsegueixin mantenir-se 6 mesos sense fumar. I diumenge és el dia sense tabac, però demà és la botiga al carrer. I és que Rubí celebrarà aquest dissabte una nova edició d'aquesta proposta, que és una iniciativa de dinamització comercial que omplirà novament l'illa de vianants amb prop de 90 establiments, activitats familiars i animació durant tota la jornada de dissabte. La proposta, impulsada per Comerç Rubí, arriba enguany a la 19a edició i coincidirà, de fet, amb la festa de la primavera. Durant el dia hi haurà música al carrer, tallers infantils, pintacares i diferents activitats pensades per atraure el públic familiar i fomentar el comerç de proximitat. El president de Comerç Rubí, Miquel Ortuño, destaca que la iniciativa serveix per donar visibilitat als negocis locals i reforçar el vincle entre comerciants i clients.
8: Realment es crea un vincle. Es fa la botiga al carrer, fa la funció de fira. A la fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
1: La jornada servirà també per celebrar el 10è aniversari de Comerç Rubí, que prepara algunes sorpreses i obsequis per als visitants.
9: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Can Oriol es vesteix de gala aquest cap de setmana per celebrar la 40a edició de la seva tradicional festa major de barri. Les activitats de la festa han arrencat avui amb una cercavila, l'obertura de la fira i la benvinguda institucional de la mà de l'alcaldessa. Durant la jornada inaugural també s'ha entregat el Premi Montserrat Rovira, que enguany ret homenatge a Matías Barbudo, expresident de l'entitat veïnal i impulsor de la festa fa 40 anys. La nit acabarà amb una mostra de ball i les actuacions d'Operación Disco i de la ruminenca DJ Aulet. Demà dissabte serà un dels dies més intensos amb propostes gastronòmiques i de cultura popular. A les 12 es farà un concurs de cuina amb truites, croquetes i postres per fomentar la diversitat culinària del barri. A les 2 es farà una barbacoa de germanor en col·laboració amb la Societat Sant Antoni Abat, amb tiquets a un preu de 4 euros. A la tarda, torneig de petanca, la trobada gegantera, que enguany celebrarà el 20è aniversari d'un dels gegantons de Can Oriol i que comptarà amb el retorn dels gegants històrics de la ciutat, el Roc i la Paula. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la decoració de la plaça del Centre Cívic, un projecte artístic en el qual han treballat conjuntament gairebé una 50a de veïns durant tot l'any. Valle Marín, una de les coordinadores del projecte, explica la il·lusió darrere aquesta iniciativa.
10: Se empezó a apuntar vecinos y vecinos y lo más bonito de todo es que vienen vecinos, vienen abuelas con los nietos, tíos, primos, padres con hijos. Lo que hacen en el taller son para la plaza, porque como es el primer año que lo hacemos y pensábamos, no sabíamos cuánta gente colaboraría, vamos a lo pequeño primero y luego ya vamos viendo. Y al final pues hemos ido de unas 40 a unas 50 personas, que nos lo pasamos genial. Y luego también colabora la Fonda del Ferro, al Col·legi del Bosc, al Ter Saltet.
1: La festa de Can Oriol finalitzarà diumenge amb un matí dedicat als més petits, on no faltaran una festa de l'escuma, dinamització infantil i una discoteca mòbil per acomiadar la celebració. I demà dissabte també un últim apunt a Can Solà. S'acollirà la segona edició d'una nit de rock amb les actuacions de Reverb i Emperatriz. En aquest cas és una activitat gratuïta i oberta a tothom, emmarcades també en les festes d'aquesta urbanització. Això és tot pel que fa a aquest últim informatiu vespre de la setmana a Ràdio Rubí. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació de l'emissora continua amb el Sisclar a Garcia i els seus esports. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvinguts, ja som aquí, esports en aquesta casa, Ràdio Rubí, jornada de divendres, moment, ja ho sabeu, per posar-nos a punt amb la informació esportiva de la nostra ciutat. L'horari, 2:15 de la tarda, repetició al vespre, esports locals on pertoquen a la vostra emissora local. Obrim aquest divendres els esports al dia, amb un cap de setmana que arriba carregat d'històries esportives, emocions, cites que faran vibrar la ciutat. Perquè sí, perquè tenim futbol, tenim waterpolo, tenim futbol sala i també un moment molt especial per a un barri que respira esport com pocs. Començarem mirant cap a la Unió Esportiva Rubí, que aquest dissabte juga al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet. Després, recordem, de l'1-1 a l'anada, eliminatòria oberta, ambient gran, equip que arriba amb aquella sensació de seguim vius i que ha marcat el tram final de Lliga. I avui és un dia gran, el 25 de setembre, perquè el 20 inaugura oficialment el seu nou municipal, graderies noves, espais renovats, festa que vol celebrar la comunió entre club i barri. En parlarem i ho viurem plegats. I passarem també per la piscina. Per què? Perquè el Club Natació Rubí Femení afronta el primer assalt de la final de waterpolo de la promoció a Divisió d'Honor, visitant el Club Natació Barcelona. L'equip arriba després d'unes semifinals impecables i amb la il·lusió intacta. I tancarem amb futbol sala, perquè els dos equips de l'Esportiu Rubí tenen un cap de setmana intens. El masculí recupera l'últim partit pendent de Lliga, el femení inicia la promoció a Primera Nacional, i amb elles parlarem perquè avui ens acompanya una de les seves veus més importants, Sandra Navarro, jugadora, que ens explicarà doncs com arriba l'equip, què significa jugar-se tant en un pavelló que sempre respon. Tot això i a molt més aquí a Esports al Dia. Som-hi, que comença el cap de setmana esportiu a casa nostra.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Marxem fins al duel que tindrà lloc a Tarragona, perquè la Unió Esportiva Rubí juga aquest dissabte al pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet. L'1-1 de l'anada deixa l'eliminatòria totalment oberta. En té tots els detalls. Siscular García.
2: Cita amb la història per a la Unió Esportiva Rubí i molt maca, sense cap mena de dubtes, molt interessant el que ens espera demà a la tarda i a la Pobla de Mafumet. Primera eliminatòria en el play-off d'ascens a la tercera ref amb l'anada municipal de Can Rosés del passat cap de setmana i 1-1 en el marcador, tot obert de cara a la cita de demà a les 7 i a la Pobla de Mafumet, en directe amb els micròfons d'aquesta casa. Ràdio Rubí, que podran seguir el partit aquells que ho vulguin i que no hagin o no hagin pogut o no vulguin baixar fins a terres tarragonines, perquè des de les files de la Unió Esportiva Rubí s'ha pletat un doncs, autocar per tal que tots aquells que vulguin anar a donar suport doncs, ho puguin fer de manera còmoda. I anirà molt bé perquè, entre d'altres coses, una de les dades d'aquest partit en la que ens hem fixat des de fa molt de temps és en el fet que la Unió Esportiva Rubí mai ha guanyat a la Pobla de Mafumet. 9 partits, 5 derrotes, 4 empats. És a dir, toca trencar amb la història, això sí, també com sempre passa, les estadístiques negatives tard o d'hora es trenquen, per què no, en aquesta promoció d'ascens i que passi la Unió Esportiva Rubí, recordin, qui passi dels dos és veure les cares, o amb Sant Mauro o amb el Prat, l'altra banda del quadre en el qual i en l'anada el Prat va guanyar a Santa Margarida del Montbui 0-1, ara li toca a casa acabar de certificar el seu pas a la final i l'intent de tornar a la tercera ref, com farà també la Pobla, al igual que la Unió Esportiva Rubí, que són tres dels quatre equips que han militat en aquesta categoria, mai ho ha fet el Sant Mauro com a màxim en aquesta Lliga Elite. Una Unió Esportiva Rubí que arriba a la cita amb aquella injecció bona de no jugar-se amb pressió molt forta doncs, l'opció de l'ascens, perquè no era l'objectiu, era el de la permanència, i que arriba a la cita amb molta il·lusió i ganes de seguir endavant. Escoltem un fragment de l'entrevista amb el Blai Martí del passat diumenge, fins i tot doncs, intentant ja començar a animar els seus perquè els donin suport aquest dissabte a Tarragona.
3: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla i ara d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt. Crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit. Jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora. Crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix. Sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
2: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè Déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
3: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per a la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos, com ho hem fet, jo crec.
2: La Pobla de Mafumet, tercera, Unió Esportiva Rubí sisena. Avui s'ha demostrat que aquí no hi ha cap equip que sigui molt superior a la resta. Ho dic perquè la setmana que ve a Tarragona serà una batalla tan maca, tan bonica de viure.
3: Sí, sí, intentarem que sigui maca i bonica de viure, intentarem fer un partit similar a d'avui, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt, avui s'ha notat molt, el dia del Sabadell es va notar molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això, intentar anar al límit aquesta eliminatòria. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes i anirem a la Pobla a intentar guanyar.
2: Es pot aconseguir, no?
3: I tant que es pot aconseguir. Evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat a dret de somiar, i que això és un somni i el volem mantenir viu al màxim de dies possible. I si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
2: Creure és important, somiar també, no tenir pressió, va molt bé per a una Unió Esportiva Rubí, que a més té aquesta crida que fa el Blai de l'intent que vagi tot el món que pugui, tots aquells aficionats de la Unió Esportiva Rubí que puguin, per donar suport al seu equip, perquè el factor camp el té la Pobla de Mafumet, la qual també somia en passar i també doncs intentarà que els seus l'ajudin a superar a la Unió Esportiva Rubí en aquesta eliminatòria. Escoltem amb el Xavi Vilagut, el seu entrenador.
4: Alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
2: Futbolísticament ha estat un partit també, això sí, igualat, amb anades, vingudes, millors moments d'uns, dels altres.
4: Sobretot la primera part, jo crec que la primera part sí que ells que han començat millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts han estat molt bé, ens han trobat per dintre, ens han fet mal. A poc a poc crec que hem anat millorant el partit, ens hem anat assentant una mica, però sí, la primera part, una primera part molt igualada, amb alternatives per tots dos, però crec que la segona hem sigut millors. La segona hem sigut millors, hem jugat més a camp contrari, hem tingut més el control i hem tingut sobretot al final, que són les ocasions, no?
2: I a la Pobla què passarà? Si ho sapigués.
4: Si ho sapigués, exacte. Bé, no ho sé, al final l'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip i més amb aquest canvi d'entrenador crec que li ha donat un toc a l'equip amb molta personalitat, un equip que és valent, és atrevit, m'ha agradat molt. I bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
2: Apa, tu, doncs, taula parada. Que maco el que ens espera demà a la tarda a la Pobla de Mafumet, amb els micròfons de Ràdio Rubí i amb aquestes dades contra el conjunt tarragoní, en contra de la Unió Esportiva Rubí. Per cert, el Blai Martí, que podria recuperar a Marc Juncà, que tot i tenir els seus problemes al colze, podria entrar en convocatòria, és l'únic dels dubtes. Morral, recordin, lesionat, no podrà disputar aquest partit, tot i que també tindria alguna petita possibilitat. Pobla de Mafumet, Unió Esportiva Rubí, va, tanquem amb una dada positiva de la Unió Esportiva Rubí per veure si també els ajuda una miqueta. Recordin, l'última eliminatòria, l'últim play-off, com el vulguin dir, que va disputar la Unió Esportiva Rubí, més enllà d'aquell partit contra el Rutlé Molina als penals, que podria haver-hi també aquest dissabte en cas d'empat també entre la Pobla de Mafumet i Unió Esportiva Rubí en els 90 minuts i en la pròrroga, l'eliminatòria, amb la dada que ens volíem quedar, doncs la va guanyar la Unió Esportiva Rubí amb l'1-1 a casa davant del Tàrrega i aquell 0-1 aconseguit pel Tino Mendoza davant del Tàrrega, que va servir a la Unió Esportiva Rubí per jugar a la segona, de la segona a la primera catalana. Llavors va ser l'any 2018. Ara estem al 26 i tot plegat a viure-ho aquest dissabte.
5: L'esport.
6: Emocions, moments, situacions.
5: El futbol.
6: Sentiments, promeses, amor.
5: La Unió Esportiva Rubí.
7: Siento lo mismo por ti.
6: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
8: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
9: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
1: El barri del 25 de setembre viu avui una jornada històrica, la inauguració oficial del nou municipal, el Joventut 25 de setembre. Graderies renovades, espais nous, una festa que vol celebrar la força d'un club i d'un veïnat. Cisco.
2: Jornada molt especial per a aquest divendres i a un club Joventut 25 de setembre al qual també se li uneix. Evidentment que tot el barri del 25 de setembre amb la inauguració de les instal·lacions noves, renovades del municipal. Un nou camp que avui tindrà, diguem-ne, que el seu tret de sortida oficial amb la presència de les autoritats i amb, diguem-ne, que la posada de llarg d'unes instal·lacions, això sí, que ja fa unes setmanes que comencen a fer-se servir, primer amb el seguiment des de les graderies i ara mica en mica que s'aniran incloent doncs, totes les activitats dins, per exemple, dels vestidors amb els canvis dels jugadors. Unes instal·lacions doncs, que viuran a partir de les 8 d'aquest vespre, aquesta festa per celebrar, també es donaran a conèixer els equips d'aquesta temporada 2025-2026 de l'entitat rubinenca. Recordin, municipal del 25 de setembre, al febrer del 2024 es van iniciar les actuacions per tal d'acabar amb el que ara mateix tenim, com és un terreny de joc al qual la gespa es canviarà durant l'estiu, perquè ara seria doncs, un moment poc idoni per poder-la canviar, sinó que quan s'aturi l'activitat serà quan es canviï aquesta gespa artificial i a partir d'aquí noves graderies fins a 600 persones amb cabuda dins d'aquestes graderies que, si sumem totes les que poden estar al voltant del camp sumant dempeus, doncs pot arribar potser fins a la miler de persones seguint, o fins i tot més, partits de futbol amb aquesta zona que hi haurà el bar, la zona d'oficines de l'entitat i també a destacar d'aquí que s'inclogui també tota la vessant social, un espai que està destinat a les entitats socials i sobretot a l'Associació de Veïns del 25 de setembre. En definitiva, que hi haurà una comunió perfecta entre club i barri que, de fet, ja existeix sense cap mena de dubtes. En parlàvem fa uns dies, quan s'inaugurava el poder seguir partits des de les graderies amb el president de l'entitat, amb el Juan León, que ens deixava aquestes sensacions en aquella primera jornada que avui s'incrementaran amb la inauguració.
10: Feliz es poca cantidad, ¿no? Estoy súper contento por la gente, todo el mundo que he ido saludando hoy están enormemente felices y ver el fútbol desde aquí arriba de una grada ya da un cambio muy grande, la verdad que sí.
2: Es que por un lado está eso, las gradas, es verdad que el sol, la orientación no se puede hacer nada, la verdad es que lo bonito es disfrutarlas, ¿no?
10: Y tanto que sí, no podemos hacer nada por donde sale el sol, ¿no? Las gradas están hechas como están y están en la orientación que tienen, no se puede hacer de otra manera y el sol tenemos la mala suerte que se le ve, pero bueno, nos tapa lluvia, nos tapa otras cosas.
2: Muchísimas cosas que tapan, lo que sí que es cierto es todavía tenemos que acabar de ver el resto, ¿no? Todavía no se ha abierto, en breve.
10: En breve será, poquito queda ya y ya mismo lo disfrutaremos, yo creo que esta temporada disfrutaremos de gradas, de vestuarios y del resto, sí.
2: Y a ver si lo hacemos siguiendo en Primera Catalana, que estamos cerquita, ¿eh?
10: Buah, estamos muy cerquita, ojalá. Esto ya sí que sería un puntito, un pasito más para la historia, ¿no? Mantenerlo en Primera Catalana, la verdad es que cuando entré como presidente no te esperas esto, ¿no? Pero bueno, creo que las cositas las estamos haciendo medianamente bien y a ver si certificamos que nos quedamos en Primera Catalana.
2: Doncs es va certificar, sense cap mena de dubtes, amb aquesta última victòria al camp del Tortosa d'ara fa una setmana per part d'aquest Club Joventut 25 de setembre, que amb les noves instal·lacions doncs, gaudirà d'aquesta categoria de la Primera Catalana, probablement encara en el grup 3 de competició, recordin, camp en el qual també juga l'equip del Levi Llanos al Ronin, i un Joventut 25 de setembre que mira cap al futur de manera molt optimista, amb només aquest detall ara ja canviar, com dèiem, de la gespa que serà durant l'estiu quan tingui nova el terreny de joc per ja acabar d'arrodonir una instal·lació perfecta per a la nostra ciutat que ha anat al voltant dels 5 milions d'euros, el que ha costat a les arques de l'Ajuntament de Rubí.
11: a www.radiorubí.fm.
12: Tota la informació dels equips rubinencs.
11: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
12: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
11: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
12: Tot l'esport rubinenc a
11: radiorubí.fm.
1: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte el primer gran repte de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona 2:15 en el partit d'anada d'una eliminatòria que pot culminar en el retorn del club a la màxima categoria del waterpolo estatal. L'equip de Carles Ligero arriba a aquesta final després d'una semifinal impecable contra el Club Natació Molins de Rei, resolta amb dues victòries contundents, 6-10 a l'anada, 5-10 a la tornada a Can Rosés. Ara, però, el repte és d'una altra dimensió. El Club Natació Barcelona és un rival històric, amb experiència, profunditat de plantilla i que a casa seva acostuma a fer-se fort. Les noies del Rubí afronten el duel amb la confiança que li dona una temporada gairebé perfecta amb un percentatge de victòries molt alt i una identitat de joc molt consolidada. Carles Ligero, doncs, l'entrenador del Club Natació Rubí Femení, ho expressava així.
13: Això és esport i tots ho sabem, i pots tenir un mal dia i pots tenir una lesió i pot passar qualsevol cosa. Però jo crec que aquest grup, és que si les veus cada dia has de confiar, com són, com s'ho deixen tot, com venen cada dia, com doblen sessió sense ser professionals. És un grup que porta tot l'any deixant-s'ho tot, guanyant tots els partits, que a vegades és difícil mantenir aquesta dinàmica d'entrenament, de gimnàs, de seguir apretant, i elles ho han fet. I ara nosaltres, com a cos tècnic, els hem de donar eines.

0: sortir amb opcions de descens i mantenir viu el somni de tornar a Divisió d'Honor.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: L'esportiu Rubí femení de segona nacional inicia aquest dissabte la promoció d'ascens de primera, un objectiu que ha marcat tot el curs, que arriba després d'un any intens, llarg, emocionalment exigent. Les rubinenques quartes rebran a 7:15 l'Almagro, campió del seu grup i un dels blocs més sòlids de la categoria. Per parlar d'aquest partit, tenim a la jugadora, entrenadora i coordinadora de la base femenina, Sandra Navarro. Bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Bé, bé, amb ganes d'aquest partit de dissabte, que jo no sé, en principi, com arribeu. Que això, és, potser podíem parlar d'això, no? També de com arribeu a aquest partit, perquè ha estat un any intens.
2: Bueno, la veritat que ha sigut un any que pintava molt complicat, no? Baixant de categoria la temporada passada, però crec que ens hem refet, hem sigut un equip durant tot l'any, hem jugat tots els partits que podíem jugar, hem jugat la fase final de Copa de la Reina, ens hem classificat per la final de Copa Catalunya, que la jugarem al finals d'agost, i crec que hem arribat jugant tots els partits que podíem jugar. Crec que el nivell competitiu de l'equip és brutal i ho afrontem amb molta il·lusió i moltes ganes de tornar a aquesta categoria, no?
0: Mm. Abans parlàvem que eren pràcticament una 50ena de partits, i això significa desgast físic, desgast emocional. Vosaltres heu passat per diferents etapes, no? També aquest any, fins a arribar a aquest moment del play-off.
2: Al final, bueno, el que tu dius, portem un munt de partits sobre l'esquena i, bueno, això també, totes les temporades tenen altibaixos i nosaltres també els hem patit, hem tingut lesions importants, com per exemple la nostra capitana Arantxa Medina, que es va trencar el genoll al novembre, desembre. Això també afecta molt a nivell anímic, a nivell esportiu, però bueno, hem arrastrat alguna lesió més, però bueno, això ens ha fet més fortes, hem competit i hem aconseguit i assolit l'objectiu, que era arribar el més lluny possible a les copes i classificar-nos pel play-offs a Primera Nacional, i aquí estem. Mm.
0: Vosaltres arribeu com a quartes, l'Almagro arriba com a primer. Com encareu aquest partit? Quines són les sensacions?
2: Bueno, al final sabem que la quarta posició ens portava aquest hàndicap, no?, que et creuaves amb un primer de l'altre grup. Crec que elles han treballat molt bé durant tot l'any, han guanyat la Lliga fa 3 setmanes que se la van jugar amb el segon classificat, i crec que, bueno, l'afrontem amb ganes. Nosaltres estem molt convençudes del que som, del que podem fer, i som el Rubí. Tot pot ser amb nosaltres.
0: Això és veritat, absolutament, que és la màgia, i la màgia que es produeix també al Pavelló de la Llana amb totes les aficionades, tots els aficionats, que allò és màgic. Clar, des de la pista deu ser, dic una paraulota, la rehòstia. No?
2: Des de la pista la veritat és que és una passada. Veure com les famílies acudeixen als partits dels sèniors o de qualsevol equip. Vull dir, al final crec que nosaltres com a entitat tenim una cosa molt, molt nostra, no?, molt identificària, que és que som una família i nosaltres estem tot el cap de setmana al pavelló, tots els nens, tots els sèniors. I crec que és una passada, com tu dius, des de la pista, veure tota l'afició vestida de vermella, amb el bombo, cridant, animant i sent aquells... Quin jugador que t'està animant i que t'està donant aquest suport, no? I per mostrar un botó que les eliminatòries que hem jugat, els partits importants que hem jugat a la Llana, sempre que ha sigut amb la nostra afició, els hem tret. A més, l'altre dia el masculí també va fer història, es va classificar per la fase final de Copa Catalunya amb 1.000 persones al pavelló, que no cabia ningú, hi havia gent de peu, i crec que això ens ajuda molt a nivell competitiu i és el que som nosaltres.
0: El partit de l'Almagro és una semifinal, és partit d'anada tornada, hi haurà una altra eliminatòria, i després, si es guanya, si es passa aquesta eliminatòria, doncs s'arribaria a la final. Què és el que us diu el Jordi Archilla com a entrenador per encarar justament aquest partit de dissabte? No sé com ho prepareu.
2: Bueno, al final és una mica la mateixa tonalitat de tota la temporada, esforç, compromís, defensar i defensar, que és el que ens agrada a nosaltres, però sobretot en un pla competitiu. Nosaltres volem guanyar, no ens agrada perdre ni les caniques, i crec que una mica el que diu l'Archilla és que hem de seguir la mateixa tònica. Hem treballat molt bé aquest any amb tots els canvis que hem tingut, i crec que hem encaixat molt bé i que hem de seguir treballant com ho hem fet tota la temporada.
0: S'encara de la mateixa forma l'anada que la tornada? Suposo que no. Bueno, primer perquè l'anada és el pavelló de la Llana i hi ha tota aquesta sinergia, no? Però quin seria l'objectiu de l'anada per fer el partit de

0: tornada.
1: Bueno, al final, com tu dius, també un hàndicap, no?, per haver quedat a quartes, és que juguem l'anada a casa i la tornada anem a camp rival. Sí que és veritat que, bueno, al final el pla és fer el millor partit possible a la Llana, marxar d'aquí amb un avantatge sòlida per anar allà més tranquil·la i bueno, intentar fer el millor partit possible dissabte i anar allà amb un avantatge i allà sabem que ens trobarem el mateix que es trobaran elles aquí, que és una afició i un club amb molta il·lusió de tornar a la màxima categoria, i això comporta que els pavellons estan plens, que els aficionats no són teus. Mm. I això també apreta, el que et dic, no? Igual que nosaltres ho tenim aquí, ells també ho tindran allà. I llavors, bueno, el que et dic, intentar sortir amb molt avantatge del partit d'aquí i anar allà a barallar, a lluitar i a guanyar el partit. Mm.
0: Quina és la quantitat de... A veure si m'ho puc expressar bé. Estar a Primera Nacional implica, doncs, si passeu, també, doncs, un any que serà molt dur, també, fer-ho, no? Llavors, no sé quina és la diferència que hi ha entre, a nivell d'esportista, de jugar a Primera Nacional i la temporada que heu fet aquest any a Segona.
1: Bueno, al final sí que quan tu jugues a Primera, com tu dius, és una temporada molt dura, perquè al final el 70% dels equips que juguen a Primera es dediquen a això. Juguen i només juguen, no treballen, es dediquen totalment a això, poden entrenar tots els dies i bueno, la seva vida està enfocada en això, no? Per altra banda, hi ha uns altres equips, que nosaltres formem part d'aquests, que pugem amb molta il·lusió, que pugem amb molt treball, però bueno, al final els recursos són els que són i nosaltres no ens podem permetir jugar i entrenar tots els dies de la setmana i deixar les nostres feines, no? Llavors és més que a nivell competitiu estàs una mica de desavantatge. Però bueno, al final crec que per arribar allà i per poder aconseguir aquest top, no?, de poder-te dedicar a això, has de pujar sent ningú i convertir-te en algú, i això és el que nosaltres volem fer amb el Rubí, clar. Mm-hmm.
0: Doncs el primer pas serà aquest dissabte contra l'Almagro. Clar, per nosaltres, per Ràdio Rubí, ja sou campiones de tot, justament pel que dieu, perquè a mi em recorda molt també el Club Natació Rubí. O sigui, és brutal. O sigui, que equips que no són professionals estiguin en aquest nivell, amb la contrapartida que té de despesa en energia física, en coses que has de deixar de fer, és brutal. O sigui que amb això ja sou campiones. O sigui que a veure què passa aquest dissabte amb l'Almagro, i estarem allà per animar-vos.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: L'Esportiu Rubí masculí a Tercera Nacional tancarà definitivament la temporada amb el partit ajornat, jornada 19. Serà diumenge a les 6 al pavelló de la Llana davant del Prosperitat Everest, un rival que arriba com a cinquè classificat, 52 punts, els rubinencs tercers, 60, no tenen res en joc a nivell classificatori, però sí la voluntat d'acabar el curs amb bones sensacions i mantenir el nivell competitiu que els ha caracteritzat durant bona part de l'any. Escoltem el seu entrenador, David Parrilla.
3: Sí, l'hem de donar amb tot el carinyo del món, pues, passat aquest partit de la Unió. Per mi és molt important el partit de la Prosperitat. Amb tot el carinyo del món, no ens mourem de la classificació, evidentment que no, però aquesta gran e històrica temporada del nostre equip ha d'acabar amb victòria aquí a la Llana, sí o sí.
0: El duel sí o sí servirà per donar continuïtat al treball de les últimes setmanes, per reforçar la identitat d'un equip que ha sabut competir en un grup exigent i que vol acomiadar-se de l'afició amb una victòria. El Prosperitat Everest és un rival incòmode, posarà a prova un esportiu, doncs, que vol tancar la Lliga amb un partit complet i amb el pavelló responent com en les grans cites. Hi ha molts altres equips que no van poder disputar tampoc aquesta jornada 19, a part de l'Esportiu Rubí masculí, i el Cisco ens narrarà quins són els altres duels d'aquesta jornada que es recupera, la jornada 19.
4: Caldes, Ciutat de Mataró, Pineda, Olímpic Floresta, Espanyol, La Unió, Ripollet, Escola Pia, Terrassa, Castellà, Cerdanyola, Montsant, Arenys de Munt, i un resultat ja que s'ha concretat. És el Sant Joan de Vilassar 2, Mataró 1.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: Abans d'acabar el programa, només ens resta repassar les altres cites d'aquest cap de setmana i una agenda esportiva que revisem, i comencem pel futbol amb promocions de futbol, descens de quarta a tercera catalana. Això serà dissabte a les 6, en horari unificat pels filials de quarta catalana, de la penya blaugrana Ramon Llorenç i del Joventut 25 de setembre. Comencem pel 20B, perquè va fer el primer pas per pujar de categoria. El filial rubinenc es va imposar 2-3 al camp de l'Incres Atlético B. Per tant, afrontarà la tornada amb aquest avantatge mínim, però important, aquest dissabte al municipal del 20. Els de Up de Touch Rifet buscaran sentenciar l'eliminatòria en un partit que coincidirà amb la inauguració oficial ja des del dia anterior de les instal·lacions. I quan a la penya blaugrana Ramon Llorenç ve, que va fer també un primer pas molt positiu en la promoció d'ascens a l'anada, imposar-se, atenció, 2-0, la penya blaugrana Sant Cugat. Recordem, una penya blaugrana Sant Cugat que va acabar segona, que és un equip molt potent que jugarà a casa. Doncs la penya blaugrana els hi toca aquest duel de tornada i defensar aquest avantatge a la ciutat veïna per intentar certificar el pas a la següent ronda. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi femení afronta aquest cap de setmana la Final Four de segona catalana Caldes de Montbui, un premi a una temporada excel·lent que ja va assegurar l'ascens. I també, com arribar com a primeres, les rubinenques jugaran dissabte 7:45 contra el Sant Josep Obrer, un equip que arriba invicta amb números espectaculars, però les nostres també presenten un balanç molt sòlid, 20 victòries, que si guanyen la final diumenge, si no, jugaran pel tercer lloc, i en qualsevol cas l'equip vol gaudir de la festa del bàsquet, tancar el curs amb un somriure. I acabem recordant que aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol Platja amb la participació rubinenca. Black Wolf Rubí inicia temporada aquest divendres, primera divisió femenina, debut exigent contra el Barcelona. Dissabte matí jugarà contra el Melilla. I amb el Túria València es veuran a la tarda. Diumenge tancaran la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol platja estatal.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Pel que fa al programa d'avui, hem arribat a la seva fi. Repetició al vespre. Salutacions del Sisco Lara García, d'un servidor, Toni Bravo Rodríguez, que us desitgem un molt bon divendres.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Continua el compte enrere definitiu de la temporada 2025-26 del Rubí Sound. Amb aquest estiu avançat, sembla que no sigui gens difícil situar-nos en aquest escenari. Arriba el bon temps, la calor ens fa pensar en festes majors de barri, d'entitats i erres ràndoms que donaran pas a la Festa Gran de Sant Pere. Que sapiguem, el nostre prota d'avui no actuarà pas a la Festa Major de Rubí. Això sí, no seria pas nou perquè escenaris com l'Escardívol ja formen part de la trajectòria musical d'aquest mític cantautor de l'escena musical rubinenca. Qui és? Doncs és en Jere, que torna a Ràdio Rubí i visita casa seva per avançar-nos els nous senzills del que serà el seu nou treball. Nens i nenes de la casa, nois i noies que m'escolteu, quin luxe per la família del Rubí Sound. Sí, de seguida gaudirem de l'entrevista al Jere amb actuació en acústic inclosa. I per tancar el programa d'avui, anunci d'un nou festival estiuenc a la Rubí City i agenda de música en viu per aquest intensíssim cap de setmana. Déu-n'hi-do, no? Com ho veieu? Doncs, esclar que sí, rebentant el tòpic de que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Qui ho digui, doncs que s'ho faci mirar, o bé que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: Rubisau amb Robert Fernández.
1: Doncs ves per on, hem descobert una nova banda rubinenca. Per què? Perquè aquesta banda està vinculada a l'anunci del primer dels artistes que formaran part del cartell d'una nova aventura que porta per nom Rubeo Rauf. Atenció, sí, ja sabeu que fa unes setmanes per xarxes, especialment per l'Instagram, doncs els nois i noies de Rubeo Rauf van fer públic que una nova entitat juvenil estava a punt de néixer. Doncs sí, l'associació juvenil Rubeo Rauf veurà la llum definitivament el proper 11 de juliol d'aquest proper estiu. Amb un comunicat, doncs, comentaven això de després d'un any i mig d'espera, alguna cosa està a punt de començar. Neix Rubeo Rauf. El festival per donar veu a la música emergent i a l'escena local, un punt de trobada on els estils es barreixen i l'energia es comparteix per a totes les edats, per a tothom. Aquest era l'anunci que doncs feien públic des de l'Instagram de Rubeo Rauf. Hem de dir que Rauf és R-A-W, és això molt modernet, eh? Doncs això, Rubeo Rauf ho comunicava així, i però, clar, aquesta setmana ho han acabat de completar en la irrupció d'aquesta banda que hem descobert que també és rubinenca. Aquesta banda que porta per nom, doncs, Melancolia, i en aquest tema que estem escoltant, Mis Mierdas, eh? S'anomena així, literalment, aquest tema rockero dels Melancolia, que formaran part del cartell, que aniran desvelant mica en mica els companys i companyes de Rubeo Rauf. Els seguirem de ben a prop al Rubisau. En faltaria molt més.

I de la música d'aquesta banda anomenada Melancolia, prepareu-vos perquè saltem directament a aquest cap de setmana, un cap de setmana protagonitzat perquè hi ha bandes rockeres que ompliran un espai molt particular amb el Can Solà Rock, la segona edició que tindrà protagonistes musicals com aquests.

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruïnenca.
1: I a Rubí es respira molt de rock. Com aquest d'Emperatriz, que serà protagonista, atenció, demà mateix, dia 30 de maig, a on? Doncs en el Can Solà Rock. L'Associació de Veïns de Can Solà promou aquesta segona edició amb les actuacions de bandes com Emperatriz o Reverb. Serà demà a partir de 8:45 a Can Solà, a Rubí, al carrer José Echegaray, número 9. Entrada gratuïta.

0: Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, demà mateix, dia 30 de maig, a Can Solà, a l'organització de Can Solà, doncs tindrem doncs al carrer José Chegaray, número 9, a Rubí, aquest escenari per gaudir de la segona edició del Can Solà Rock, amb Emperatriz, que sonen ara mateix, i els Reverb. Però és que hi han més mogudes en aquest cap de setmana, ja de ple, gairebé de pet estiuenc. Per exemple, la Festa Major de Can Oriol. Sí, de fet, ja ha començat. Avui mateix han començat els actes de la Festa Major de Can Oriol. Ens fixarem, evidentment, doncs, a les actuacions musicals. Avui, a partir de les 23 hores, avui divendres 29, tindrem doncs una proposta musical d'Operación Disco. Operació Disco. Ball per gaudir en directe, suposo que fent versions de grans clàssics de la música disco, a partir de les 23 hores. I a les 00:00, és a dir, a l'hora de les bruixes, tot just quan traspassem el dia i passem al dissabte, DJ Aulet, la rubinenca Aulet, estarà pinxant una sessió perquè gaudiu d'aquesta nit estiuenca gràcies a la Festa Major de Can Oriol. D'altres actuacions, per exemple, demà dissabte, dia 30, Alma en Son actuaran a les 23 hores i DJ Manu farà el mateix que ha fet o que farà aquesta nit la DJ Aulet a partir de les 00, ja del diumenge. Doncs actuació de DJ Manu amb superhits del moment. Ja ho veieu, la Festa Major de Can Oriol, que també promou mogudes interessants per gaudir de la música en viu i en directe. Si voleu més informació, també al web de Ràdio Rubí. Vam fer una entrevista fa no gaire a Rubí al dia. Ja podeu rescatar més informació per poder gaudir de tot això que estem comentant, no? De la Festa Major de Can Oriol. I ja col·locant-nos en situació, pensant en la propera setmana i també pensant que està cada vegada més a prop el 13è Festival de Blues, anem a escoltar una mica de blues i així us recordarem que la propera setmana seran els grans protagonistes.
1: Rubí Sound amb Robert Fernández.

0: Uau! És la veu de la Carla, la cantant dels The Hicks, que també formarà part d'aquest magnífic cartell del 13è Festival de Blues. Seran els dies 12, 13 i 14 de juny, parlant en plata dintre de dues setmanes, i tindrà grandíssims artistes convidats, els mateixos The Hicks, que ara sonen amb una actuació en directe, o, per exemple, doncs, referents de l'escena musical rubinenca com el senyor Sergi Estella, i també referents de l'escena nacional i internacional, el Lluís Coloma, que vindrà en companyia del seu trio, i Kid Carlos, l'Ibai García, amb el seu Blues Project. El Paul Ball actuarà, i el Dani Nelo, que vindrà amb el seu espectacle de 40 anys als escenaris. També tindrem l'actuació d'Erin Corín. Tot això i molt més en el 13è Festival de Blues. Però serà la propera setmana quan ho desgranarem dia a dia, espai a espai. Un festival de blues que, recordeu, que no només es celebrarà a l'espai de l'Amfiteatre del Castell, sinó que també hi haurà actuacions en viu al centre de la ciutat, per exemple, al davant de l'espai del CRAC, del Centre Rubinenc d'Alternatives Ciutadanes, i també a la Rambla del Ferrocarril. Però per entrar en detalls i perquè ho sabem absolutament tot i ens plantegem bé la nostra agenda, doncs la propera setmana seran els convidats...
1: Gràcies.
0: De res, Carla. Seran els convidats del Rubisau. Nosaltres, que ja marxem. Ciao, ciao. Retornarem la propera setmana amb els companys i companyes de la ASBR, de la Societat de Blues de Rubí, com a màxims protagonistes, però no deixarem enrere tot això que s'està coent i que succeirà a les properes setmanes en diferents espais de la ciutat, i sobretot intentant i aconseguint-lo promoure tota l'escena musical rubinenca. Fins la propera. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs apa, dissimuleu! Rubí Sound.
2: Són les 10 de la nit.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
5: Són les 11 de la nit.

0: Són les 8 del matí i és 29 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Doctor Robert, després de l'esfondrament parcial de la teulada de l'habitatge situat sobre la llibreria, el racó del llibre, no hi va haver ferits i l'activitat de l'establiment no es va veure afectada. Bombers i policia local van inspeccionar l'edifici i es preveu que avui comencin les tasques de neteja i reparació. El síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, va denunciar ahir al ple municipal la manca de recursos i el suport administratiu per desenvolupar la seva feina. Durant el 2025, la sindicatura va obrir 120 expedients, molts dels quals continuen sense resposta per part de l'Ajuntament. L'oposició va mostrar suport a la seva tasca. I el ple municipal també va aprovar una declaració institucional de suport als treballadors de Ficosa de Viladecavalls afectats per l'ERO anunciat per l'empresa. A la planta hi treballen 121 rubinencs i rubinenques i el consistori reclama mantenir l'activitat industrial i preservar els llocs de feina. En esports, pendents dels partits de promoció a Tercera Catalana.

0: abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació completament del mes de juliol i completament canicular. I déu-n'hi-do al matí com ha començat, unes temperatures extraordinàriament altes a molts indrets del país, i això també es fa pensar que la tarda tornarà a portar valors de 35 a 39 graus a molts indrets de les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre. Sí que avui baixarà una mica la temperatura, sobretot a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, sensació de calor igualment. Alguns nupolots aquesta tarda al Prepirineu, amb algun xàfec, i de fet, entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la comarca de la Cerdanya, tindrem alguna tempesta una mica més intensa. La resta del país, molta més calma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant diverses incidències a hores d'ara actives. Parlem d'un accident a la C31 a l'altura del Prat de Llobregat, que en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C31, doncs talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de tres avaries, dues d'elles a la A2, una a l'altura del Bruc en sentit Lleida i l'altra a l'altura d'Abrera en sentit Barcelona. La tercera avaria ha estat també al Prat de Llobregat, concretament a la B20, on també es talla un carril en direcció Tarragona. Pel que fa al Vallès, a hores d'ara on trobem més retencions habituals, destacant la AP7 amb cues entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. A hores d'ara també tenim retencions intermitents des de Sant Quirze del Vallès per la C58 amb direcció Barcelona. També en sentit nord hi ha retencions a la mateixa via al punt de Ripollet. L'antitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Surt aquest dijous al carrer Doctor Robert, part de la teulada de la casa del número 12, l'habitatge situat sobre la coneguda botiga, el Racó del Llibre, es va esfondrar ahir a la tarda. El succés no va provocar ferits ni va afectar l'interior de l'establiment. Entre avui i els pròxims dies començaran les actuacions per netejar les runes i reparar l'incident amb la màxima brevetat possible. L'accident va tenir lloc a primera hora de la tarda d'ahir. Segons els bombers, es tractava d'una teulada sostinguda per bigues de fusta que va cedir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues unitats del cos que durant la tarda van inspeccionar els danys produïts a l'immoble. Tot i que la casa afectada està habitada, no es va produir cap ferit i l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que va arribar a la zona va marxar sense recollir ningú. Sobre el terreny també s'hi van desplaçar diversos efectius de la policia local que van tallar parcialment el carrer durant unes hores. Després de les avaluacions de l'arquitecte municipal, segons ha pogut saber, Ràdio Rubí s'hauria demanat a la persona que hi viu que recollís les seves pertinences i abandonés l'habitatge durant els pròxims dies per tal que es pugui treballar amb més seguretat i comoditat. Pel que fa a la llibreria, no va sofrir cap afectació i ahir a les 6 de la tarda va poder obrir amb normalitat per dur a terme a la Club Romanstasi i atendre els seus clients. I passam ara a xerrar del ple municipal ordinari que del mes de maig que es va fer ahir a la tarda. Destaquem primer la intervenció del síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, que va assegurar que el balanç de les accions fetes per la sindicatura durant el 2025 havia estat decebedor perquè, segons va anunciar des de l'Ajuntament, no se li facilita la tasca. Aquest és el resum de la memòria corresponent a l'any passat que Alujo va presentar durant la sessió plenària, com dèiem, d'aquest mes, del mes de maig. El síndic va destacar, per exemple, que des de l'octubre no disposen de suport administratiu. A més, va afegir que l'equip de govern li havia comunicat la seva falta de confiança respecte de la seva feina.
1: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i em sap greu. Em sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors. I cada vegada que n'he estat conscient, he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
0: Pel que fa a les xifres concretes, durant el 2025, l'oficina del síndic va fer un total de 165 intervencions, 45 assessoraments i va obrir 120 expedients. D'aquests, 62 es van poder tancar i 58 continuen oberts. Un total de 71 expedients estaven adreçats a l'Ajuntament i d'aquests darrers 13 es van resoldre i tancar, mentre que 58 encara resten oberts. Això representa un 82% dels expedients. I en aquest punt l'informe fa una puntualització important. Dels 58 expedients no tancats, 39 no ho estan perquè no han rebut cap mena de resposta per part del consistori. I de nou sí que van rebre resposta, però no s'han pogut tancar per la manca de suport administratiu. La resta d'expedients que no anaven adreçats a l'Ajuntament, és a dir, 49, es van derivar de la següent manera: 24 a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, 5 al Defensor de Poble, 11 es van desestimar i els 9 restants es van resoldre per altres vies. A més, la Sindicatura va fer 13 pronunciaments, la majoria relacionats amb el subministrament d'aigua, però també sobre la recollida i l'atenció als animals. Segons l'informe del síndic, les queixes relacionades amb l'administració general van ser 25, les vinculades al medi ambient, 23, sobre espai urbà i ordenació del territori, 16, i sobre educació i cultura, 7. La sindicatura municipal també va obrir dues actuacions d'ofici durant el 2024, una d'elles relacionada amb els sorolls de les activitats culturals a la Rambla del Ferrocarril. En cap dels dos casos el síndic va obtenir resposta. Carles Carles Alujo va voler remarcar que no respondre a la ciutadania implica vulnerar-ne els drets.
1: I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
0: Pel que fa a la reacció dels grups municipals, tota l'oposició va coincidir a reconèixer la tasca del síndic malgrat la manca de recursos. Els partits també van assegurar que no acaben d'entendre la falta de confiança expressada per l'equip de govern i van reclamar explicacions. De fet, va ser el regidor socialista Rafa Hueto qui va respondre a l'informe i, tot i agrair la feina de Carles Alujo, li va voler aclarir que la sindicatura forma part de l'estructura de l'Ajuntament i que, per tant, també s'ofreix les limitacions pressupostàries del consistori. L'escolta.
2: Usted, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats i, a més, hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
0: I encara en el ple municipal celebrat ahir, la sessió també va servir per mostrar el suport unànime del consistori a la plantilla de Ficosa de Viladecavalls, on treballen 121 rubinencs i rubinenques. Un suport que se suma al que ja va expressar la setmana passada el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El ple va aprovar una declaració institucional després que Ficosa presentés un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que inicialment afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies la xifra es va reduir a 113 treballadors, a més d'un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en nom de la Junta de Portaveus, va expressar el suport de totes les formacions polítiques a la plantilla de Ficosa. La primera edil va llegir els punts principals de la declaració institucional.
3: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
0: En aquest sentit, el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental també va aprovar la setmana passada una declaració institucional de suport als treballadors de la planta de Ficosa de Viladecavalls. Tots els grups hi van votar a favor, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. Per una altra banda, el Partit Popular va aconseguir aprovar una moció sobre la multireincidència gràcies als vots favorables del PSC i de Vox. En Comú Podem Rubí, l'Alternativa d'Unitat Popular i Esquerra Republicana i van votar en contra, mentre que Veïns es va abstenir. Esports encapçalats pel partit de promoció. Toni Bravo.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al Pas de Ronda, al camp de la Pobla de Mafumet, després de l'1-1 de la Nava a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat. Ja es va veure la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada, amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana, amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest, en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, a 2:15, les rubinenques reben el Magro després d'una temporada molt intensa amb gairebé 50 partits. i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llar dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gespa artificial.

Avui començaran les tasques de neteja i reparació de l'habitatge del carrer Doctor Robert, on ahir es va esfondrar parcialment la teulada. L'incident a l'edifici situat sobre la llibreria El Racó del Llibre no va provocar cap ferit ni va afectar l'activitat de l'establiment. El ple municipal va aprovar ahir la moció impulsada per l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra i un espai digne per a l'entitat. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'oposició i el rebuig de l'equip de govern. Rubí ja té definits els festius locals del 2027. Seran el dilluns 28 i el dimarts 29 de juny, coincidint amb la Festa Major i Sant Pere. La decisió ha generat crítiques d'algunes entitats culturals perquè la segona Pasqua continuarà sent laborable. També es va acordar que els concerts de l'Amfiteatre del Castell tinguin un preu de 10 euros. I en esports, tot a punt pels partits de promoció a Tercera Catalana.

0: La caiguda d'una part de la teulada d'un habitatge del carrer Doctor Robert va obligar ahir a mobilitzar bombers, policia local i efectius del SEM. L'incident es va produir a l'immoble situat sobre la llibreria El Racó del Llibre, al número 12 del carrer, i no va causar cap persona ferida. Segons van informar els bombers, la coberta de l'edifici estava sustentada per bigues de fusta que van acabar cedint. Dues dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els danys estructurals provocats per l'esfondrament. Tot i l'ensurt, l'incident no va afectar l'activitat de la llibreria situada als baixos de l'edifici, que ahir mateix a la tarda va poder obrir amb normalitat i celebrar les activitats previstes. La policia local va tallar parcialment el carrer durant unes hores mentre es feien les primeres tasques d'avaluació. Segons ha pogut saber Ràdio Rubí, després de la revisió feta per l'arquitecte municipal, s'hauria demanat a la persona resident a l'habitatge que abandoni temporalment el pis perquè es pugui treballar amb més seguretat en la retirada de runa i la reparació dels desperfectes. Els treballs de neteja i condicionament de la zona està previst que comencin avui mateix. I el ple municipal, celebrat ahir dijous, va aprovar finalment la moció presentada en nom de l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra, una millor atenció al sensellarisme i un espai digne per a l'entitat. El text va tirar endavant gràcies als vots favorables d'Esquerra Republicana, l'Alternativa d'Unitat Popular, Veïns per Rubí, Vots i el Partit Popular. En canvi, l'equip de govern format pel PSC i En Comú Podem Rubí hi van votar en contra. La moció ja s'havia presentat al ple de mes d'abril per part d'Esquerra Republicana i la U, però aleshores es va retirar amb l'objectiu de continuar-la treballant. Un mes després, els grups promotors van tornar a dur el debat al plenari. La regidora Marta Oliva va explicar que l'Ajuntament està treballant des de diferents àmbits, tant per millorar la plaça Pompeu Fabra com per trobar un local per al Guspira. També va reiterar la petició de retirar la moció fins al setembre i va assegurar que si aleshores la situació no estava resolta, es podria tornar a presentar. Però la portaveu de la U, Marina Dolcet, va respondre en nom de l'agrupament Escolta Guspira que un mes és temps suficient per cercar alternatives i va deixar clar que la moció no es retiraria. Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va anunciar que s'ha fet una inspecció al local de l'entitat situat a la plaça Pompeu Fabra i va advertir que, si no compleix els requisits necessaris, es procedirà al seu tancament. I encara en clau de ple municipal, la sessió d'ahir també va servir per aprovar els dos festius locals de Rubí per a l'any 2027. Seran dos dies consecutius emmarcats dins la festa major. El dilluns 28 de juny i el dimarts 29, coincidint amb la festivitat de Sant Pere, patró de la ciutat. La festa major del 2027 està previst que se celebri entre el divendres 25 i el dimarts 29 de juny. Amb aquesta proposta, el govern municipal ha volgut concentrar els dos dies festius locals en la recta final de la celebració perquè els dos últims dies de festa no siguin laborables. La proposta va rebre el suport del govern, PSC i En Comú Podem Rubí, així com del Partit Popular i de Vots. Esquerra Republicana i Veïns per Rubí es van abstenir, mentre que l'únic vot contrari va ser el de la U, que considera inadequat concentrar els dos únics dies festius locals en dates consecutives. La portaveu de la formació, Marina Dolcet, ho va explicar així.
1: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
0: Aquests dos dies locals se sumaran als dies festius aprovats a Catalunya pel 2027. Any Nou, Reis, Divendres Sant, Dilluns de Pasqua, 1 de maig, Sant Joan, la Diada, la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima i la Constitució i Nadal. Això farà que, igual que aquest any, el dilluns de segona Pasqua continuï sent laborable. El 2027 aquesta data caurà el dia 17 de maig. És el dia en el que tradicionalment se celebra la festa dels xatos amb la seva missa i activitats populars, de manera que tot apunta que la celebració s'haurà de traslladar al diumenge anterior coincidint amb Pentecosta. Una situació que ha generat malestar entre les entitats de la cultura popular que organitzen la festa i que habitualment compten amb el dilluns de segona Pasqua per celebrar-la. El president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, ho explicava així dilluns durant la presentació de la nova imatge de Sant Mus que aquest diumenge arribarà a l'ermita.
2: És una data que històricament sempre ha estat festivitat a Rubí i que forma part de la nostra identitat i sobretot molt vinculada a l'ermita de Sant Mus, ja que és quan tenen lloc l'aplec del Sant i la festa dels xatos. O sigui, recuperar una altra vegada aquest dia de festa local que sigui la festa dels xatos.
0: Això pel que fa als dies festius, que, com deien, coincidiran en la festa major, però ahir al ple també es va xerrar d'un tema que ha suposat molts conflictes en els darrers anys, les entrades dels concerts que es fan a l'amfiteatre del Castell. I és que ahir es va aprovar que siguin de pagament. La mesura s'aplicarà com a prova pilot i fixa un preu públic de 10 euros per entrada. Segons el govern municipal, la decisió cerca a evitar els problemes i el caos generats en les edicions anteriors amb el sistema de reserva gratuïta de localitats. De fet, la Junta de Govern local ja ha iniciat els tràmits de contractació dels concerts previstos per aquesta festa major. Entre les actuacions anunciades hi ha el concert inaugural del cantant Beret, programat per divendres 26 de juny a les 10 de la nit, i l'actuació del grup Els Pets, prevista per l'endemà a la mateixa hora. L'adopció del preu de 10 euros es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i, en general, caos que va haver-hi altres anys amb les entrades gratuïtes que s'esgotaven per internet en qüestió de segons i en cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de Rosario. Per això, el govern es planteja, com dèiem, com a prova pilot, aquest preu públic de 10 euros. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
3: El que fem és aprovar-ho per aquest any en concret. No estem fent una aprovació en unes ordenances, per tant, després d'avaluar com funciona i què tant, mirarem quines són les millors alternatives per fer-ho fixar. L'objectiu és clar, volem una cultura accessible, ordenada i amb valor per a tota la ciutat.
0: El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant aquest punt amb el suport de veïns i el PP i sense cap vot en contra, però amb les abstencions d'Esquerra, Vots i la UP. Sentim la cap de l'oposició, Montse Soler, d'Esquerra.
4: Ens alegrem que s'estableixi un preu públic, però sí que és veritat que creiem que s'hauria pogut fer amb preus diferenciats, s'hauria pogut tenir doncs, preus per famílies nombroses o monoparentals, el tema també de la proximitat a l'escenari o no, preus diferenciats en funció del catxet dels artistes.
0: Uns arguments en els quals també ha incidit Marina Dolcet de la U, que ha proposat un sistema alternatiu que el mateix ple ja va aprovar el mandat passat, però que no s'ha implementat.
5: Que la gent s'apuntava a un sorteig i un compte assigna l'entrada és quan llavors passes a pagar-la, en aquest cas, o si és gratuïta, gratuïta. És un sistema molt més just que no tenir temps fora de la feina o gent comprant entrades de forma massiva, que és tonto l'últim i qui primer arriba primer se les queda.
0: Més enllà dels concerts de Beret i Els Pets al Castell, per als quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol de Tietz, Fórmula Quinta i Despista. A més, banda Neon i Versió ni Possible ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran a la Festa Major de Rubí. I acabem el repàs del ple municipal amb la resta de mocions que es van debatre ahir. Es va aprovar una moció presentada en solitari per la U per promoure l'habitatge cooperatiu a la ciutat. El text va prosperar amb els vots favorables de la U, Esquerra i Veïns, l'abstenció de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular i Vots. La proposta planteja impulsar polítiques per afavorir aquest model d'habitatge, com ara elaborar una llista de solars sense edificar, organitzar sessions informatives sobre el funcionament de les cooperatives d'habitatge habitatge o estudiar la cessió dels terrenys municipals. En canvi, no va prosperar la moció presentada per Esquerra sobre la regulació comercial de la ciutat i el TES va rebre els vots en contra del PSC, en Comú Podem Rubí i el Partit Popular. La proposta plantejava elaborar un cens comercial per conèixer la tipologia d'establiments existents i crear un pla especial d'usos comercials al centre urbà per limitar la concentració de negocis de les mateixes característiques. Finalment, les dues mocions presentades per vots, una per canviar el nom de l'skatepark de Can Sant Joan i una altra de rebuig al procés de la regularització impulsat pel govern espanyol, van ser retirades abans de la votació.

0: Informació esportiva amb protagonisme per a les promocions d'ascens dels equips rubinencs. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria València tocarà a la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.
2: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para.

0: Minuts a les 8 del matí. És moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una situació completament del mes de juliol i completament canicular. I déu-n'hi-do al matí com ha començat, unes temperatures extraordinàriament altes a molts indrets del país, i això també es fa pensar que la tarda tornarà a portar valors de 35 a 39 graus a molts indrets de les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre. Sí que avui baixarà una mica la temperatura, sobretot a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, sensació de calor igualment. Alguns nuvolots aquesta tarda al Prepirineu amb algun xàfec, i de fet entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la comarca de la Cerdanya, tindrem alguna tempesta una mica més intensa. La resta del país, molta més calma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ara és moment de saber quina és la situació a les carreteres catalanes i connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada avui divendres amb diverses incidències actives. Parlem de fins a 3 accidents de la xarxa viària. El primer ha estat a la C31 a l'altura de Badalona, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat també a la C31, en aquest cas a l'altura de Calafell, que obre un pas alternatiu i deixa un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. El tercer accident ha estat a la C31C al Prat de Llobregat, en l'enllaç amb la C31 on està allà un carril de circulació. Per altra banda, tenim dues avaries a la A2, una al Bruc, en direcció Lleida, i l'altra a Abrera, que en direcció Barcelona deixa 5 quilòmetres de retencions. Si parlem prou de retencions habituals, parem atenció al Vallès, on ara mateix hi ha retencions, sobretot a la AP7, en sentit sud, entre Mollet del Vallès i Barberà, i en sentit nord, al punt de Cerdanyola i Montmeló. Per altra banda, l'antídot habitual també a la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona fins al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon cap de setmana.
2: Igualment, que vagi bé.

En surt ahir al carrer Doctor Robert després de l'esfondrament parcial de la teulada de l'habitatge situat sobre la llibreria El Racó del Llibre. No hi va haver ferits i l'activitat de l'establiment no es va veure afectada. Bombers i policia local van inspeccionar l'edifici i es preveu que avui comencin les tasques de neteja i reparació. El síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, va denunciar al ple municipal la manca de recursos i de suport administratiu per desenvolupar la seva feina. Durant el 2025, la sindicatura va obrir 120

0: En surt aquest dijous al carrer Doctor Robert, part de la teulada de la casa del número 12, l'habitatge situat sobre la coneguda botiga El Racó del Llibre, es va esfondrar ahir a la tarda. El succés no va provocar ferits ni va afectar l'interior de l'establiment. Entre avui i els pròxims dies començaran les actuacions per netejar les runes i reparar l'incident amb la màxima brevetat possible. L'accident va tenir lloc a primera hora de la tarda d'ahir. Segons els bombers, es tractava d'una teulada sostinguda per bigues de fusta que va cedir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues unitats del cos, que durant la tarda van inspeccionar els danys produïts a l'immoble. Tot i que la casa afectada està habitada, no es va produir cap ferit i l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que va arribar a la zona va marxar sense recollir ningú. Sobre el terreny també s'hi van desplaçar diversos efectius de la policia local que van tallar parcialment el carrer durant unes hores. Després de les avaluacions de l'arquitecte municipal, segons ha pogut saber Ràdio Rubí, s'hauria demanat a la persona que hi viu que recollís les seves pertinences i abandonés l'habitatge durant els pròxims dies per tal que es pugui treballar amb més seguretat i comoditat. Pel que fa a la llibreria, no va sofrir cap afectació i ahir a les 6 de la tarda va poder obrir amb normalitat per dur a terme a la Club Romanstasi i atendre els seus clients. I passam ara a xerrar del ple municipal ordinari que del mes de maig que es va fer ahir a la tarda. Destaquem primer la intervenció del síndic de Greuges de Rubí, Carles Alujo, que va assegurar que el balanç de les accions fetes per la sindicatura durant el 2025 havia estat decebedor perquè, segons va anunciar des de l'Ajuntament, no se li facilita la tasca. Aquest és el resum de la memòria corresponent a l'any passat que Alujo va presentar durant la sessió plenària, com dèiem, d'aquest mes, del mes de maig. El síndic va destacar, per exemple, que des de l'octubre no disposen de suport administratiu. A més, va afegir que l'equip de govern li havia comunicat la seva falta de confiança respecte de la seva feina.
1: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i ens sap greu. Ens sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors. I cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
0: Pel que fa a les xifres concretes, durant el 2025 l'oficina del síndic va fer un total de 165 intervencions, 45 assessoraments i va obrir 120 expedients. D'aquests, 62 es van poder tancar i 58 continuen oberts. Un total de 71 expedients estaven adreçats a l'Ajuntament i d'aquests darrers 13 es van resoldre i tancar, mentre que 58 encara resten oberts. Això representa un 82% dels expedients. I en aquest punt l'informe fa una puntualització important. Dels 58 expedients no tancats, 39 no ho estan perquè no han rebut cap mena de resposta per part del consistori. I de nou sí que van rebre resposta, però no s'han pogut tancar per la manca de suport administratiu. La resta d'expedients que no anaven adreçats a l'Ajuntament, és a dir, 49, es van derivar de la següent manera: 24 a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, 5 al Defensor de Poble, 11 es van desestimar i els 9 restants es van resoldre per altres vies. A més, la sindicatura va fer 13 pronunciaments, la majoria relacionats amb el subministrament d'aigua,

0: però també sobre la recollida i l'atenció als animals. Segons l'informe del síndic, les queixes relacionades amb l'administració general van ser 25, les vinculades al medi ambient, 23, sobre espai urbà i ordenació del territori, 16, i sobre educació i cultura, 7. La sindicatura municipal també va obrir dues actuacions d'ofici durant el 2024, una d'elles relacionada amb els sorolls de les activitats culturals a la Rambla del Ferrocarril. En cap dels dos casos el síndic va obtenir resposta. Carles Alujo va voler remarcar que no respondre a la ciutadania implica vulnerar-ne els drets.
1: I una reflexió abans d'acabar. Cada vegada que des de l'equip de govern s'ignora o es dilata una petició de la sindicatura, s'està menystenint a la ciutadania. I això és una vulneració del dret a una bona administració. Malgrat tot, seguiré treballant cada dia per dignificar la institució que represento i per aconseguir les respostes que la ciutadania es mereix.
0: Pel que fa a la reacció dels grups municipals, tota l'oposició va coincidir a reconèixer la tasca del síndic malgrat la manca de recursos. Els partits també van assegurar que no acaben d'entendre la falta de confiança expressada per l'equip de govern i van reclamar explicacions. De fet, va ser el regidor socialista Rafa Hueto qui va respondre a l'informe i, tot i agrair la feina de Carles Alujo, li va voler aclarir que la sindicatura forma part de l'estructura de l'Ajuntament i que, per tant, també s'ofreix les limitacions pressupostàries del consistori. L'escolta.
2: Vostè, com que forma part de l'estructura administrativa municipal, no és aliè a les dificultats que tenen tots i cadascun dels serveis municipals. Tots patim les conseqüències d'uns pressupostos finits i limitats i, a més, hem patit les causes o els efectes produïts per un servei, per un procés d'estabilització de plantilla que ha fet determinades distorsions. I dit això, permeti'm recordar-li que vostè és dels pocs síndics locals de Catalunya que té una retribució. I si em permet la broma, a vegades pot semblar que vostè es troba en campanya electoral com qualsevol altre grup municipal.
0: I encara en el ple municipal celebrat ahir, la sessió també va servir per mostrar el suport unànime del consistori a la plantilla de Ficosa de Viladecavalls, on treballen 121 rubinencs i rubinenques. Un suport que se suma al que ja va expressar la setmana passada el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El ple va aprovar una declaració institucional després que Ficosa presentés un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que inicialment afectava 172 empleats, tot i que fa uns dies la xifra es va reduir a 113 treballadors, a més d'un ERTO de 18 mesos per a 38 empleats de l'àrea d'enginyeria. Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en nom de la Junta de Portaveus, va expressar el suport de totes les formacions polítiques a la plantilla de Ficosa. La primera edil va llegir els punts principals de la declaració institucional.
3: Primer, expressar la nostra solidaritat incondicional amb els treballadors i les treballadores de la planta de Ficosa. Segon, instar a la direcció de l'empresa a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l'activitat de l'empresa i als llocs de treball de la planta de Viladecavalls. Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria d'Empresa i Treball, responsable del Pacte Nacional per la Indústria, per tal que faci el desplegament del pacte i desenvolupi les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat de la planta de Ficosa i del conjunt del teixit industrial de la nostra ciutat i del Vallès Occidental. I quart, notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al Consell d'Empresa i Treball i al comitè de la direcció de l'empresa Ficosa.
0: En aquest sentit, el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental també va aprovar la setmana passada una declaració institucional de suport als treballadors de la planta de Ficosa de Viladecavalls. Tots els grups hi van votar a favor, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. Per una altra banda, el Partit Popular va aconseguir aprovar una moció sobre la multireincidència gràcies als vots favorables del PSC i de Vots. En Comú Podem Rubí, l'Alternativa d'Unitat Popular i Esquerra Republicana i van votar en contra, mentre que Veïns es va abstenir. Esports encapçalats pel partit de promoció. Toni Bravo.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga aquest dissabte a les 7 al Pas de Ronda, al camp de la Pobla de Mafumet, després de l'1-1 de la Nava a Can Rosés. L'eliminatòria arriba totalment oberta en un duel marcat per la igualtat. Ja es va veure la Lliga. Els tarragonins tenen el factor camp. El Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però l'equip de Blai Martí arriba amb la bona sensació del tram final de temporada amb la confiança d'haver superat situacions adverses. Tot es decidirà dissabte al Municipal de la Pobla. Podreu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. I cap de setmana amb doble cita per a l'esportiu Rubí, el masculí de tercera nacional tanca la temporada amb el partit ajornat de la jornada 19. Diumenge a les 6 rebrà el Prosperitat Everest en un duel sense res en joc per als rubinencs, tercers amb 60 punts. I en categoria femenina, l'esportiu inicia la promoció d'ascens a primera nacional. Dissabte, 6:45, les rubinenques reben el Magro, després d'una temporada molt intensa, amb gairebé 50 partits, i un pavelló de la Llana que tornarà a ser clau per buscar un bon resultat. I pel que fa al Joventut 25 de setembre, viu aquest divendres una jornada històrica amb la inauguració oficial del nou municipal del barri. A partir de les 8 es presentaran les instal·lacions renovades amb graderies per a 600 persones, nous espais socials, la posada de llarg dels equips de la temporada. El club i el barri celebren unes obres que han transformat l'estadi que culminaran aquest estiu amb el canvi de gespa artificial.

Avui començaran les tasques de neteja i reparació de l'habitatge del carrer Doctor Robert, on ahir es va esfondrar parcialment la teulada. L'incident a l'edifici situat sobre la llibreria El Racó del Llibre no va provocar cap ferit ni va afectar l'activitat de l'establiment. El ple municipal va aprovar ahir la moció impulsada per l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra i un espai digne per a l'entitat. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'oposició i el rebuig de l'equip de govern. Rubí ja té definits els festius locals del 2027. Seran el dilluns 28 i el dimarts 29 de juny, coincidint en la Festa Major i Sant Pere. La decisió ha generat crítiques d'algunes entitats culturals perquè la segona Pasqua continuarà sent laborable. També es va acordar que els concerts de l'Amfiteatre del Castell tinguin un preu de 10 euros. I en esports, tot a punt pels partits de promoció a Tercera Catalana.

0: La caiguda d'una part de la teulada d'un habitatge del carrer Doctor Robert va obligar ahir a mobilitzar bombers, policia local i efectius del SEM. L'incident es va produir a l'immoble situat sobre la llibreria El Racó del Llibre, al número 12 del carrer, i no va causar cap persona ferida. Segons van informar els bombers, la coberta de l'edifici estava sustentada per bigues de fusta que van acabar cedint. Dues dotacions del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els danys estructurals provocats per l'esfondrament. Tot i l'ensurt, l'incident no va afectar l'activitat de la llibreria situada als baixos de l'edifici, que ahir mateix a la tarda va poder obrir amb normalitat i celebrar les activitats previstes. La policia local va tallar parcialment el carrer durant unes hores mentre es feien les primeres tasques d'avaluació. Segons ha pogut saber Ràdio Rubi, després de la revisió feta per l'arquitecte municipal, s'hauria demanat a la persona resident a l'habitatge que abandoni temporalment el pis perquè es pugui treballar amb més seguretat en la retirada de runa i la reparació dels desperfectes. Els treballs de neteja i condicionament de la zona està previst que comencin avui mateix. I el ple municipal, celebrat ahir dijous, va aprovar finalment la moció presentada en nom de l'agrupament Escolta Guspira per reclamar millores a la plaça Pompeu Fabra, una millor atenció al sensellarisme i un espai digne per a l'entitat. El text va tirar endavant gràcies als vots favorables d'Esquerra Republicana, l'Alternativa d'Unitat Popular, Veïns per Rubí, Vots i el Partit Popular. En canvi, l'equip de govern format pel PSC i En Comú Podem Rubí hi van votar en contra. La moció ja s'havia presentat el ple de mes d'abril per part d'Esquerra Republicana i la U, però aleshores es va retirar amb l'objectiu de continuar-la treballant. Un mes després, els grups promotors van tornar a dur el debat al plenari. La regidora Marta Oliva va explicar que l'Ajuntament està treballant des de diferents àmbits, tant per millorar la plaça Pompeu Fabra com per trobar un local per al Guspira. També va reiterar la petició de retirar la moció fins al setembre i va assegurar que si aleshores la situació no estava resolta, es podria tornar a presentar. Però la portaveu de la UP, Marina Dolcet, va respondre en nom de l'agrupament Escolta Guspira que un mes és temps suficient per cercar alternatives i va deixar clar que la moció no es retiraria. Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va anunciar que s'ha fet una inspecció al local de l'entitat situat a la plaça Pompeu Fabra i va advertir que, si no compleix els requisits necessaris, es procedirà al seu tancament. I encara en clau de ple municipal, la sessió d'ahir també va servir per aprovar els dos festius locals de Rubí per a l'any 2027. Seran dos dies consecutius emmarcats dins la festa major. El dilluns 28 de juny i el dimarts 29, coincidint amb la festivitat de Sant Pere, patró de la ciutat. La festa major del 2027 està previst que se celebri entre el divendres 25 i el dimarts 29 de juny. Amb aquesta proposta, el govern municipal ha volgut concentrar els dos dies festius locals en la recta final de la celebració perquè els dos últims dies de festa no siguin laborables. La proposta va rebre el suport del govern, PSC i En Comú Podem Rubí, així com del Partit Popular i de Vots. Esquerra Republicana i Veïns per Rubí es van abstenir, mentre que l'únic vot contrari va ser el de la U, que considera inadequat concentrar els dos únics dies festius locals en dates consecutives. La portaveu de la formació, Marina Dolcet, ho va explicar així.
1: Ja entenem que cauen dimarts Sant Pere i que és el que hi ha, però la solució, ja ho hem dit moltes vegades, passa per desvincular d'una vegada la festa major del Sant, com fa Terrassa, que és la primera setmana de juliol, i a part, si es vol fer una missa per no sé quin sant, es pot fer el dia que toqui, i llavors seria sempre l'última setmana de juny i no hauríem d'estar sempre pendent de quan cau el Sant, etc.
0: Aquests dos dies locals se sumaran als dies festius aprovats a Catalunya pel 2027. Any Nou, Reis, Divendres Sant, Dilluns de Pasco, Primer de Maig, Sant Joan, la Diada la Hispanitat, Tots Sants, la Puríssima i la Constitució i Nadal. Això farà que, igual que aquest any, el dilluns de segona Pasqua continuï sent laborable. El 2027 aquesta data caurà el dia 17 de maig. És el dia en el que tradicionalment se celebra la festa dels xatos amb la seva missa i activitats populars, de manera que tot apunta que la celebració s'haurà de traslladar al diumenge anterior coincidint amb Pentecosta. Una situació que ha generat malestar entre les entitats de la cultura popular que organitzen la festa i que habitualment compten amb el dilluns de segona Pasqua per celebrar-la. El president del Centre d'Estudis Rubinens, Jordi Vilalta, ho explicava així dilluns durant la presentació de la nova imatge de Sant Mus, que aquest diumenge arribarà a l'ermita.
2: És una data que històricament sempre ha estat festivitat a Rubí i que forma part de la nostra identitat i sobretot molt vinculada a l'ermita de Sant Mus, ja que és quan tenen lloc l'aplec del Sant i la festa dels xatos. O sigui, recuperar una altra vegada aquest dia de festa local que sigui la festa dels xatos.
0: Això pel que fa als dies festius, que, com deien, coincidiran en la festa major, però ahir al ple també es va xerrar d'un tema que ha suposat molts conflictes en els darrers anys, les entrades dels concerts que es fan a l'amfiteatre del Castell. I és que ahir es va aprovar que siguin de pagament. La mesura s'aplicarà com a prova pilot i fixa un preu públic de 10 euros per entrada. Segons el govern municipal, la decisió cerca a evitar els problemes i el caos generats en les edicions anteriors amb el sistema de reserva gratuïta de localitats. De fet, la Junta de Govern Local ja ha iniciat els tràmits de contractació dels concerts previstos per aquesta festa major. Entre les actuacions anunciades hi ha el concert inaugural del cantant Beret, programat per divendres 26 de juny a les 10 de la nit, i l'actuació del grup Els Pets, prevista per l'endemà a la mateixa hora. L'adopció del preu de 10 euros es fa per evitar les queixes, revendes, mal funcionament i, en general, caos que va haver-hi altres anys amb les entrades gratuïtes que s'esgotaven per internet en qüestió de segons i en cues quilomètriques per aconseguir les invitacions presencials. Una situació que va ser especialment sonada l'any passat amb el concert de Rosario. Per això, el govern es planteja, com dèiem, com a prova pilot, aquest preu públic de 10 euros. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
3: El que fem és aprovar-ho per aquest any en concret. No estem fent una aprovació en unes ordenances, per tant, després d'avaluar com funciona aquest any, mirarem quines són les millors alternatives per fer-ho fixar. L'objectiu és clar, volem una cultura accessible, ordenada i amb valor per a tota la ciutat.
0: El govern del PSC i en Comú Podem ha tirat endavant aquest punt amb el suport de veïns i el PP i sense cap vot en contra, però amb les abstencions d'Esquerra, Vots i la UP. Sentim la cap de l'oposició, Montse Soler, d'Esquerra.
4: Ens alegrem que s'estableixi un preu públic, però sí que és veritat que creiem que s'hauria pogut fer amb preus diferenciats, s'hauria pogut tenir doncs, preus per famílies nombroses o monoparentals, el tema també de la proximitat a l'escenari o no, preus diferenciats en funció del catxet dels artistes.
0: Uns arguments en els quals també ha incidit Marina Dolcet de la U, que ha proposat un sistema alternatiu que el mateix ple ja va aprovar el mandat passat, però que no s'ha implementat.
5: Que la gent s'apuntava a un sorteig i un compte assigna l'entrada és quan llavors passes a pagar-la, en aquest cas, o si és gratuïta, gratuïta. És un sistema molt més just que no tenir temps fora de la feina o gent comprant entrades de forma massiva, que és tonto l'últim i qui primer arriba primer se les queda.
0: Més enllà dels concerts de Beret i els Pets al Castell, per als quals ja s'ha iniciat l'expedient de contractació, les últimes juntes de govern local publicades també inclouen els tràmits per contractar els concerts a l'Escardívol de Tietz, Fórmula Quinta i Despistaos. A més, Banda Neoniversión i Possible ja han confirmat a les seves xarxes que actuaran a la Festa Major de Rubí. I acabem el repàs del ple municipal amb la resta de mocions que es van debatre ahir. Es va aprovar una moció presentada en solitari per la U per promoure l'habitatge cooperatiu a la ciutat. El text va prosperar amb els vots favorables de la U, Esquerra i Veïns, l'abstenció de l'equip de govern i els vots en contra del Partit Popular i Vots. La proposta planteja impulsar polítiques per afavorir aquest model d'habitatge, com ara elaborar una llista de solars sense edificar, organitzar sessions informatives sobre el funcionament de les cooperatives d'habitatge, habitatge o estudiar la cessió dels terrenys municipals. En canvi, no va prosperar la moció presentada per Esquerra sobre la regulació comercial de la ciutat i el TES va rebre els vots en contra del PSC, en Comú Podem Rubí i el Partit Popular. La proposta plantejava elaborar un cens comercial per conèixer la tipologia d'establiments existents i crear un pla especial d'usos comercials al centre urbà per limitar la concentració de negocis de les mateixes característiques. Finalment, les dues mocions presentades per vots, una per canviar el nom de l'skatepark de Can Sant Joan i una altra de rebuig al procés de la regularització impulsat pel govern espanyol, van ser retirades abans de la votació.

0: Informació esportiva amb protagonisme per a les promocions d'ascens dels equips rubinencs. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a les 7 el partit decisiu al camp de la Pobla de Mafumet per passar de ronda després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. L'eliminatòria arriba completament oberta en un duel que ja va demostrar igualtat entre tots dos equips. Els tarragonins tenen el factor camp, el Rubí no hi ha guanyat mai en 9 visites, però el conjunt de Blai Martí arriba reforçat per la bona línia del tram final de Lliga i per la capacitat de superar situacions adverses. El desenllaç, dissabte, al Municipal de la Pobla, en directe a Ràdio Rubí. Pel que fa al waterpolo, el Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció a Divisió d'Honor. Les rubinenques visiten la piscina del Club Natació Barcelona a 2:15, després d'eliminar amb autoritat el Molins de Rei, dues victòries clares. L'equip de Carles Ligero arriba amb una temporada gairebé perfecta, amb la confiança d'haver guanyat el 98% dels resultats. L'objectiu, resultat positiu per decidir l'ascens a Can Rosés. Quan el futbol platja, el Club Black Wolf Rubí comença aquest divendres a Chipiona, a 8:15, la temporada primera divisió femenina amb un debut exigent contra el Barcelona. Dissabte jugarà contra el Melilla al matí, el Túria València tocarà la tarda, diumenge tancarà la fase davant el Torroxenyo, actual campió. El club afronta el repte amb l'objectiu de competir i consolidar-se a l'elit del futbol de platja estatal.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: És la una de la matinada.

Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí. Després del bloc de notícies, ara sí, encarem una nova franja del Rubí al dia amb continguts que ens duran de la salut i els hàbits quotidians fins al comerç local i la cultura de la ciutat. Començarem xerrant de salut pública, coincidint amb el Dia Internacional contra el Tabac, que se celebra diumenge. Entrevistarem la doctora Susana González, del Departament de Salut Laboral de Mútua Terrassa, que ens explicarà la campanya de sensibilització contra el tabaquisme que han impulsat entre els seus treballadors i quins objectius ens plantegen amb aquesta iniciativa. Tot seguit, posarem la mirada en el comerç local amb Miquel Ortuño, president de Comerç Rubí, amb qui xerrarem de la botiga al carrer que se celebrarà aquest dissabte dins la programació de la Fira Primavera. Coneixerem com s'està preparant la jornada i què hi trobarà la ciutadania. Després arribarà una nova edició de l'escàner setmanal d'Albert Soler que una vegada més ens ajudarà a entendre l'actualitat dels darrers dies a través d'una paraula clau que servirà de fil conductor. I com és habitual, completarem aquesta segona hora amb la secció d'esports i la recomanació musical del Robert Fernández per posar ritme al matí. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández i Rosa Maria Ruiz per analitzar Maria Àngel Ruiz, volíem dir, m'estic inventant els noms, per analitzar diferents qüestions de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà accent patrimonial i cultural amb Belén Tierno. Conversaran representants del Centre d'Estudis Rubinens sobre l'acte d'aquest diumenge relacionat amb la donació de la rèplica de la talla del Sant de l'Ermita de Sant Mus. I després arribarà l'agenda de la biblioteca amb noves propostes i activitats culturals. Començam!

0: Aquest dissabte 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut amb l'objectiu de conscienciar la població sobre els efectes nocius del tabaquisme i promoure hàbits de vida més saludables. El tabac continua sent una de les principals causes prevenibles de malaltia i mortalitat arreu del món. Cada any provoca milions de morts i està relacionat amb malalties cardiovasculars, respiratoris i diversos tipus de càncer. En aquest context, cada vegada són més les institucions i empreses que impulsen iniciatives per ajudar les persones fumadores a deixar aquest hàbit. És el cas de Mútua Terrassa, que coincidint amb la Setmana Sense Fum ha posat en marxa una nova campanya de deshabituació tabàquica dirigida a tots els professionals de l'entitat, que inclouen també els professionals d'aquí, de la nostra ciutat de Rubí. I per conèixer millor aquesta iniciativa, donem pas ara a la nostra companya Patri Díaz, que ha conversat amb la doctora Susana González del Departament de Salut Laboral de Mútua Terrassa.
1: Avui ens acompanya la doctora Susana González, doctora del Departament de Salut Laboral de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de Mútua Terrassa, amb qui parlarem sobre aquesta campanya de reducció del tabaquisme entre els professionals de l'entitat i també sobre la importància de continuar sensibilitzant la societat sobre els riscos del tabac, del tabaquisme. Vaja. Doctora González, moltíssimes gràcies per atendre'ns en primer lloc.
2: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
1: Doncs és importantíssim el tema de la lluita contra el tabaquisme. El 31 de maig és el dia contra el tabac, però evidentment és una feina que s'ha de fer cada dia, no només un dia a l'any. Per tant, li pregunto, doctora, quin és l'objectiu principal d'aquesta nova campanya que impulseu des de Salut Laboral?
2: Bé, l'objectiu d'aquesta campanya és, bueno, com tots sabeu, quasi un 25% de la població és fumadora encara, tot i que les incidències van baixant, i nosaltres, dintre de la nostra població sanitària, els treballadors de la salut, pues, no deixen de ser igual que la resta de la població, i el nostre objectiu és que disminueixin el seu índex de tabaquisme. O sigui, ens adrecem als nostres treballadors per tal de que recordar-los que el tabac és nociu i que els podem acompanyar en aquest procés de deixar de fumar.
1: Clar, quan parlem de l'àmbit sanitari, segurament, doctora, associem, no?, metges, infermers, però clar, hi ha molta més gent que treballa, hi ha molts professionals diferents, no?, que treballen en un centre de salut.
2: Exactament.
1: O en un hospital, o en un centre hospitalari, o un CUAP, on sigui, no?
2: Sí.
1: Per tant, des de Mútua Terrassa,
2: sí, sí,
1: entenc que aquesta campanya està pensada per arribar no només a metges i infermers, que també, òbviament, sinó a tot el personal que treballa en un centre hospitalari, per exemple, no?
2: Exacte, en un centre hospitalari. Per nosaltres, sanitaris són tots aquells que tenen a veure amb la salut de les persones, però igual d'important és el metge que tracta el pacient, com la senyora de la neteja que neteja els espais, com el personal de manteniment, el personal d'estructures, pues, l'assessoria jurídica, comptabilitat, o els Mossos sanitaris, vull dir que hi ha infinitat, el personal de la bugaderia que et renta la roba, qualsevol dels nostres treballadors són importants per nosaltres, evidentment, i igual que són importants per la salut de la població. I a tots ells va dirigir la campanya.
1: Aquesta campanya, doctora, proposa un procés que és deixar de fumar en quatre passes, no?, que seria aplicable, evidentment, a la resta de la societat que ens estigui escoltant. Aquestes quatre passes, ens les podria resumir una miqueta per si algú que ens està escoltant, doncs, té aquesta intenció de deixar de fumar?
2: Sí, aquestes quatre passes són sempre el... Ostres, estic pensant que poder el tabac pot ser nociu per la meva salut. Pues la primera passa que he de prendre és, crecer, és prendre la decisió. Uh-huh. Prendre la decisió de, jo vull deixar de fumar, no? Aquesta seria la primera passa. Per potenciar aquesta primera passa, nosaltres fem una campanya informativa entre els nostres treballadors, dins el que és les campanyes d'empresa saludable que fem, uh-huh, durant tot l'any, diferents campanyes de promoció de la salut. Això seria la primera passa, prendre la decisió amb totes les informacions que tinc al voltant o que em proporciona, doncs, des de Salut Laboral com des de qualsevol altre àmbit, no? La segona part seria, vale, jo he pres la decisió, però i ara què faig? Bueno, la segona passa és preparar-me. I la manera de preparar-me poden ser moltes. Hi ha gent que diu, pues em vaig a llegir un llibre d'autoajuda. En aquest cas, pues, pels nostres treballadors, la part aquesta de preparació podria ser, bueno, demano hora a Salut Laboral i vaig a veure què m'expliquen, no? Nosaltres aquí sempre els diem, els donem unes pautes perquè acabin de consolidar aquella decisió que han pres, no? La tercera passa ja seria l'abandonar l'hàbit de tabàquic. Deixar de fumar, pues, és un acord entre el treballador, pacient i nosaltres, veient una mica les seves característiques i l'ajudem en aquest procés de buscar quin dia i com ho faré. I a partir d'aquí, pues, la quarta passa i no menys important és el manteniment d'aquella decisió, sí. Un cop ja presa, i en aquest cas pues, se li ha de fer un acompanyament durant uns mesos i està allà per si en un moment determinat em necessita, tinc moltes ganes de fumar i necessito algú que em digui que no, que continuï, no? Clar. Aquest manteniment és molt important també.
1: Quina seria, segons la seva experiència, la passa més difícil? La primera, que és la de prendre la decisió, o mantenir-la, que és l'última?
2: Ostres, les dues són complicades perquè quan parles amb els fumadors, molts et diuen, sí, ja sé que deixar de fumar, o sigui, que fumar és dolent. La informació la té tothom, vaja. Avui en dia és raro que trobis una persona que digui, no sabia que el tabac és dolent. Però ara no és el moment. O sigui, sempre busquem excuses, ara estic més nerviós, ara ve l'estiu i hi ha les terrassetes, ara, o sigui, sempre el fumador busca excuses per autojustificar-se. I bueno, pues, és molt difícil prendre la decisió. Jo crec que seria el més difícil. El manteniment, bueno, també és difícil, però, bueno, jo crec que no tant. Un cop has passat per la primera fase, els primers dies, que són els més difícils, també te n'adones de l'esforç que estàs fent. I jo sempre els dic que mirin enrere, pues, bueno, aquell esforç, aquella malestar dels primers dies, que no han de passar per allò una altra vegada si segueixen mantenint, no? I sempre els dic que tinguin en compte molt quan baixes l'alerta. Tots hi ha moments, doncs una festa, un susto que et dongui la família, en el que busques, el tabac m'ajuda. I els prevenc per dir, el tabac no t'ajuda. La resta de la gent que no fuma també passem per aquests moments. Bueno, jo crec que és difícil mantenir-se en alguns casos, no en tothom, hi ha gent que ho deixa i està fantàstica i supercontenta. I, en canvi, la primera decisió sempre és la més difícil. En qualsevol cas, jo sempre els dic que les recaigudes de tabac no s'han de veure com un fracàs.
1: És un procés
2: cada
1: més,
2: cada vegada
1: no?
2: que un ho intenta, està més a prop, perquè sempre s'aprenen coses en el camí. I està més a prop de que sigui l'última vegada.
1: Sempre parlem de força de voluntat, doctora, però pel que m'està explicant és molt bàsic, molt bàsic, molt bàsic l'acompanyament d'un professional, perquè tu pots tenir molta força de voluntat i, deixaré de fumar, intentar-ho, però si no tens algú al costat que et digui, si veus que tindràs una recaiguda, fes això, fes allò, o surt a caminar, o jo què sé, saps? L'acompanyament sempre és bàsic per a una persona que vol deixar de fumar.
2: Sí. Bueno, sempre et trobes el cas d'aquell que et diu, no, jo fumava un paquet diari o dos, i un dia vaig dir, s'ha acabat, s'ha acabat,
1: veritat.
2: I mai més. Bueno, hi ha gent que és molt capaç. S'ha de tenir en compte que el tabac té un factor, el lliga psicològicament molt, molt més que moltes altres substàncies tòxiques. Llavors, algú que t'acompanyi en el camí i que et doni estratègies i t'avisi, et passarà això, et passarà allò, i quan et passi allò, fes això, o fes l'altre. Això ajuda, ajuda molt. I després, jo els dic, només el compromís que tens amb el sanitari que t'està ajudant, de que, ostres, hauré de tornar d'aquí 15 dies i com li dic que he Clar. Trobat una calada o he fet... Això també és també juga el seu paper. També els dic que quan hagis pres la decisió, avisa a tots els que tens al costat, per exemple, no? Uh-huh. Per tenir aquest compromís amb els altres, de uh-huh. he dit que deixaria de fumar, ho he de fer.
3: Ho he de fer.
2: No? Totes uh-huh. aquestes petites estratègies que nosaltres els hi expliquem, pues els ajuden, sobretot, a entomar els primers dies.
3: Uh-huh. Per cert, que aquesta campanya de la que estem parlant, doctora, inclou un incentiu, eh? Un paquet d'aventures a l'aire lliure, si s'aconsegueix, si la persona aconsegueix 6 mesos sense fumar. Aquesta Exacte, és una molt bona sí. recompensa. Hi ha moltes bones recompenses, evidentment, tenir una bona salut, òbviament. Però aquest sí, és un incentiu
2: és
3: més.
2: La
3: Exacte, és la primera, no? Diguéssim, al top 3, doncs tenir bona salut. Però heu inclòs aquest incentiu a la campanya, no? Que tot és una ajuda al final.
2: Sí, nosaltres, de fet, hi ha dos incentius, un més gran que l'altre, uh-huh. Però el primer incentiu és tots els treballadors que venen en aquests 15 dies que dura la campanya, que nosaltres igualment durant tot l'any acollim tots els treballadors que volen deixar de fumar uh-huh. i els hi fem el seguiment. Però justament en aquests dies, coincidint amb la setmana sense tabac, sense fum, els que venen a la primera visita, demanen hora i venen a la primera visita, els hi regalem ja per venir a informar-se una cistelleta de fruita.
3: Ah, molt bé.
2: Mm-hmm. I per què una cistelleta de fruita? Perquè estem fomentant hàbits saludables i al final pues, deixar de fumar és saludable, molt, menjar fruita també és saludable. Mm-hmm. I els que són capaços d'arribar fins al final, i al final està en 6 mesos, de seguiment, doncs sí, els regalem un pack d'aventures que, bueno, normalment són estades a la natura, que és una cosa que s'ha de potenciar molt i que també és salut, no? Uh-huh. Fer caminades, fer activitats al medi ambient, no? Uh-huh. I, bueno, doncs és una cosa, per posar un incentiu, és una cosa que ens semblava que lliga molt amb respirar aire pur més que respirar fum de tabac.
3: Uh-huh. I l'última, doctora, estem parlant tota l'estona d'aquesta lluita contra el tabaquisme i, clar, ens ve a la ment, evidentment, les cigarretes, no? Les cigarretes de tota la vida, per entendre'ns. Però ara hi ha altres sí. temes. Tenim els vapejadors, per exemple, no? Que les estadístiques sí. ens estan dient que entre els joves...
2: doncs,
3: sí, exacte, s'està utilitzant moltíssim, sí. però a més ells creuen que és... entre moltíssimes cometes, més sa que fumar-se una cigarreta. Per tant, ara mateix la lluita contra el tabaquisme és molt més àmplia que fa 15 anys, no?
2: Sí, sí, més àmplia en quant a dispositius
3: Exacte.
2: Per fumar. Mm-hmm. Sí, sí, que s'han de tenir en compte. Tots aquests dispositius, primer van sortir les cigarretes electròniques. Ara hi ha els vapers... Sí, tots aquests dispositius predisposen moltíssim a acabar en el tabac.
3: Clar.
2: Això, primera cosa. Segona cosa, no saben, jo de vegades els hi diem, oi que tu, si vas a una discoteca i veus que algú et posa alguna cosa dintre del got, no t'ho has de veure, mm-hmm. i tots estem molt amb el tema aquest de la insubmissió química, mm-hmm. tu saps el que et poses a dintre d'aquest vàper? Quina substància has mirat? I clar... Els joves, sobretot els molt adolescents, aquí en veiem pocs, però bueno, ja en tenim de 16 anys cap endavant, uh-huh. doncs, en alguns llocs de treball que estem aquí amb nosaltres. I jo els hi faig aquesta reflexió, no? Saps el que estàs aspirant aquí? Hi ha una... A més, la indústria va molt per davant de nosaltres, uh-huh. amb la qual no sabem moltes vegades què porta allà dintre. Hi ha algun estudi inclús que s'ha fet que només l'acció d'aspirar contínuament, encara que només aspiressis vapor d'aigua, ja crea unes pressions negatives en el pulmó que poden ser nocives, no? Si això es repeteix contínuament durant molts anys. Llavors, sí, s'ha de lluitar contra tot el que significa o s'entén com a fumar, sigui el que sigui, uh-huh. que es fumi, no? Uh-huh.
3: Doncs, doctora Susana...
2: És un problema, això.
3: És un problema perquè cada vegada es veu més, eh? No només... Ara estava parlant vostè d'adolescents, però hi ha gent més gran, eh? Que està utilitzant...
2: Sí.
3: El que passa que les estadístiques sempre ens diuen el número, no?, que destaca més, en aquest cas, és entre els joves, però hi ha molta gent que fins i tot l'utilitza com per deixar...
2: Sí,
3: exacte. O està utilitzant com per deixar de fumar, que també és una qüestió d'hàbit, no? No, com deia vostè, no només del que te'n passa, sinó és una qüestió d'hàbit.
2: Clar. Sí, totalment.
3: Doncs, doctora Susana González, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Rubí, explicar-nos aquesta campanya que heu començat des de Mutua Terrassa. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: I això pel que feia el dia 31 de maig, però aquest dissabte 30 de maig, Rubí, viurà una nova edició de La Botiga al Carrer, una iniciativa que torna a omplir l'illa de vianants de comerç, activitats i ambient festiu, coincidint amb la festa de la primavera. Per conèixer tots els detalls de la jornada i també l'impacte que té per al teixit comercial de la ciutat, aquesta botiga al carrer, avui ens acompanya Miquel Ortuño, que és president de Comerç Rubí. Bon dia, Miquel.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, explica'ns què és exactament aquesta botiga al carrer i quin és l'objectiu que té aquesta iniciativa.
1: Bueno, l'objectiu que té aquesta iniciativa és dir que és la 19a edició, és promocionar el comerç local, donar-lo a conèixer i fer una petita festa del comerç, no? Tindrem activitats, tindrem animació, tindrem músics, tindrem tallers, tindrem jocs infantils i, bueno, lo important que són les tendes, doncs, bueno, el comerç local pues, no està passant, que diguem, en molt bons moments, però, bueno, nosaltres ens veiem, estem treballant perquè això no sigui així, no? I perquè el comerç local tingui la seva força i ensenyar el que és el nostre model de comerç mediterrani.
0: Uh-huh. Enguany la jornada coincideix, com dèiem, amb la festa de la primavera. Què aporta aquesta unió entre comerç i festa popular?
1: Bueno, ens ajuntem comerç i cultura i entre les dues ens retroalimentem. Ja ho vam fer l'any passat i aquest any ho hem fet encara amb més força i, bueno, segurament que serà una acció que anirem repetint durant els pròxims anys. Uh-huh. També dir que també estem treballant amb aquesta edició amb diferents associacions d'aquí de la ciutat que també estaran presents a la botiga al carrer.
0: Uh-huh. A quina mena de comerços hi trobarem? Tots els comerços de la ciutat? No?
1: No, tots els comerços no. Hi haurà aproximadament uns 90 comerços al centre. I, bueno, això sí, hi haurà comerços de tot, de serveis, de moda, de complements, d'esports, de joguines, de perfumeria, d'alimentació i més que ara, potser no se'n passa de llarg.
0: Uh-huh. A banda de les parades, abans ens comentaves que també hi haurà música, tallers o activitats familiars. Què és el que heu preparat perquè la jornada sigui més atractiva? No sé si ens pots fer algun petit avançament.
1: Bueno, hi haurà música al carrer, activitats pels nens, amb tallers, amb pintacares. Després també dir que és el nostre 10è aniversari de Comerç Rubí, que abans veníem de la federació. Bueno, i bueno, també tindrem sorpreses perquè és el nostre 10è aniversari, també ho volem celebrar amb la gent. I bueno, una mica tot això.
0: Mm-hmm. Sempre es xerra de la importància de comprar al comerç local. Quin impacte real tenen iniciatives com aquestes per als negocis de Rubí?
1: Bueno, quan les tendes, parlant amb les tendes i més que res tendes noves, que és on et pots fer la gran idea, normalment hi ha molta gent, se li para molta gent que no els coneix, això per començar. Després li demanen ofertes, potser aquell dia pues, tenen ofertes d'estiu, no? Diuen, bueno, pues ara tenim això, tenim allò, i la gent acaba anant-hi als comerços, acaba comprant.
0: Per tant, aquesta mena d'activitat serveix per generar un vincle, no?, entre els botiguers i els clients, com per reforçar el sentiment de comunitat, no?
1: Sí, sí, es crea realment un vincle. És que fa la botiga al carrer fa la funció de fira. La fira, doncs, les empreses van a les fires per donar-se a conèixer, per vendre més, per conèixer nous clients, noves oportunitats. Vindria a ser el mateix, però local.
0: Uh-huh. Abans ens comentaves que el comerç de proximitat viu moments de canvis, amb la competència de les grans superfícies, la compra online... Com està vivint tota aquesta situació el comerç rubinenc?
1: Bueno, la situació és adaptar-se una mica a tot, a tot, a totes les tècniques per dir-ho d'alguna manera, de vendre avui en dia, no? Que bàsicament és internet i grans superfícies. Nosaltres lluitem aquí perquè sigui un centre comercial a cel obert dintre de Rubí, no? Pues que hi hagi aparcament, que els carrers estiguin nets, que, bueno, parlem amb les administracions, fer animacions, i, bueno, a part, el comerç local té una llum diferent als altres comerços, perquè és la llum de la ciutat, no? És qui et dona la llum, qui et dona el caliu, qui et dona l'ambient, té altres coses, no? És més personalitzat, és un tracte més de mica a mica, per dir-ho d'una manera. Tot això, pues, ho hem d'explotar.
0: Mm-hmm. Deies que en aquesta botiga al carrer també celebrareu el desè aniversari de Comerç Rubí. No sé si fareu, si teniu pensat alguna festa, no per aquest dissabte, no sé si teniu pensat alguna celebració més especial per celebrar aquests 10 anys i si podries fer-nos un avançament, un petit spoiler.
1: No, en principi ho tindríem que parlar amb Junta, que això no ho hem parlat. El que sí que aquest dissabte donarem un petit obsequi, bueno, perquè és el nostre desè aniversari i ens agrada celebrar-ho amb la gent. Que també tenim que agrair a la gent de Rubí que nosaltres puguem fer 10 anys.
0: Per acabar, Miquel, com animaríem a la gent de Rubí, fins i tot de la comarca, per apropar-se aquest dissabte a la botiga al carrer?
1: Bueno, tenen que vindre perquè és el comerç de Rubí i bueno, perquè hi haurà molta animació, hi haurà activitats i, bueno, a part de veure botigues de Rubí i gent que presenta els seus productes, també tindran molt tipus d'animació, i sobretot pels nens. Els nens els han de treure perquè hi ha tallers, jocs infantils, i bueno, es trobaran moltes sorpreses.
0: Molt bé, doncs amb aquests ànims, perquè sortim tots al carrer aquest dissabte, encara que farà calor, tot i que baixarà un poquet la calor, per tant es podrà passejar molt bé per aquesta fira i per aquesta botiga al carrer. Moltíssimes gràcies, Miquel, per atendre'ns avui.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Bon dia, adéu.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
3: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
2: Us hi esperem.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: divendres més, un escàner setmanal més, que ens encanta aquesta secció perquè podem fer aquest repàs de tota l'actualitat de la setmana i així tenim pues precisament això, un escàner al servei i això ens ho porta, com sempre, l'Albert Soler. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pam.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Dormit, cansat?
1: Una mica, sí. Ahir vam tenir ple, vam acabar tard per variar i tot i que podia haver sigut pitjor,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Al final es van retirar dues mocions i dic, si no, ens anàvem a les 10 de la nit tranquil·lament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí, sí, una miqueta cansat aquesta setmana, però bé, bueno, recuperarem.
0: Ja és divendres i tenim el cap de setmana per davant per descansar. Jo aquesta setmana crec que la paraula és molt clara. Calor, i després més calor, i més calor encara.
1: La veritat és que podria ser-ho, sens dubte, perquè és el primer que penses quan surts al carrer i dius, ma casondena, et ve aquella bufetada d'aire calent i dels rajos de sol ahir passejava pel carrer i dic, és que els estic notant, que m'estan... I dic, però si és el maig, no pot ser, això és a l'agost.
0: Estic achitxarrant.
1: Ostres santa. Però, mira, la veritat és que, com dic, podria ser-ho, però he intentat sortir una mica de l'obvietat i he donat una volta a l'actualitat i a veure què et sembla la paraula que he escollit. Desplaçar-se.
0: Com que desplaçar-se? Això... A veure... Me fas por, eh? A veure, vinga, anem al primer desplaçament de la setmana.

0: Pam, quants rubinencs i rubinenques creus que es desplaçaran a Tarragona o a Lleida per veure l'eclipsi total de sol el proper 12 d'agost? Aquesta setmana a Ràdio Rubí hem explicat que gràcies a en Josep Maria Garcia de l'associació Astro Rubí hem explicat en quins llocs de Rubí es podrà veure millor aquest fenomen únic i extraordinari, que serà els dos llocs que ell ens ha recomanat, que el Josep Maria Garcia ens ha recomanat, són el Mirador de Can Tireries, a Can Oriol, allà on hi ha la Rosa dels Vents, en aquella carena on hi ha el xiprés, que és molt maco, doncs és allà dalt, és un molt bon punt, i també a la zona de les runes de l'ermita de Sant Genís, que està darrere del cap de Sant Genís, com el seu nom indica. En Garcia, però, ens explica que a Rubí no veurem la foscor total.
1: Aquí Rubí el veurem no total, sinó estarà tapat en un 99,7%, però no serà un eclipsi total. Sembla que no hi hagi diferència, però la veritat és que segons els experts sí que n'hi ha, perquè hi ha fenòmens que només es poden veure a la totalitat, quan el sol està completament tapat. Només que hi hagin petits punts estiguin emitint llum, impedeix veure la corona solar. A la totalitat es fa completament de nit, es fa fosc. De l'altra manera, aquí Rubí, en principi, el que veurem serà com un dia molt, molt tapat de núvols, molt negre, però no completament fosc.
0: Clar, per tant, si tu vols veure aquesta cosa tan extraordinària, que és que de dia es faci de nit de cop i volta, doncs t'hauràs de desplaçar. És a dir, la zona de Tarragona, per al sud de Lleida, però on es veurà més bé, serà sobretot a les Terres de l'Ebre, val? On sí que el sol, on sí que la lluna taparà completament el sol i es farà de nit a quarts de nou del vespre.
2: Ostres, 12 d'agost, no sé si el podré veure. Jo crec que estaré de vacances. Jo crec no, segur que estaré de vacances. No sé si podré estar a part l'eclipsi.
0: Doncs jo de tu canviaria els plans perquè per estar a Catalunya aquells dies, perquè l'últim eclipsi, igual que aquest, va passar el 1905. I el següent no serà fins al 2180. Per tant, fes càlculs, tu creus que el veuràs?
2: No, no crec que el vegi en aquelles... No, bueno, potser he vist molts anys, però no crec que el vegi. Per cert, Albert, tu saps que jo sempre tir cap a casa.
0: I tant.

0: Vas al mar, vaja, és fantàstic.
1: Sí, mira, m'ho repensaré.
0: Bueno, si no hi vas tu, avisa'm.
1: Vale, ja t'avís. Segona notícia.
0: Ahir el ple va aprovar que els concerts de l'amfiteatre de Festa Major costaran 10 euros, després del desgavell i les queixes de l'any passat amb el concert de la Rosario. Serà una prova pilot, però el que no canviarà és que s'haurà d'anar la gent s'haurà de desplaçar fins a la sala i fer cua per comprar les entrades presencialment, tot i que també se'n vendran per internet, també com l'any passat. La pregunta, com deia, quants rubinencs es desplaçaran a la sala per fer cua per pagar? L'any passat, recordem, es va fer cua, però les entrades eren gratuïtes, les havies d'anar a buscar, però no havies de pagar res. I això què va provocar? Doncs que la gent n'agafava, jo n'agafo 4, n'agafo 5, n'agafo 6, i ja veuré si hi vaig, si les omplo, si no les omplo, i tal.
1: I després no hi anaven.
0: Clar, i després hi havia allò que es diu sold out, entrades exaurides, i veies l'escenari, jo vaig anar al concert de la Rosario, i no estava pas ple a l'amfiteatre. Llavors això
1: és una vergonya, també, eh? Sí, ens ho hem de fer mirar tots.
0: Totalment. Forma part del civisme aquest, diguem, genèric, que en parlem en molts àmbits, i aquest, evidentment, no és un civisme de fer soroll i deixar la basura fora del contenidor, però també és civisme, és a dir, és respectar l'altre, no? I dir, si és gratuït, agafo les que necessito i anar-hi. I si no hi vaig, li dono a algú, però no deixar-ho d'aquesta manera. Uh-huh. Però vaja, en tot cas, veurem si pagant un preu simbòlic de 10 euros això no torna a passar. Treu, José, però on vas? Que encara no es pot dir, això.
1: Hem d'anar alerta, eh?
0: Hem d'anar alerta. Sabem que hi ha converses, etc, però de moment, l'Ajuntament encara no ens ho deixa dir.
1: Jo crec que aquest any t'han fet molt, molt, molt feliç, eh?
0: Per què negar-ho?
1: Sí, a veure si ben aviat podem explicar el cartell sencer de la Festa Major, però com deies, de moment no podem dir res.
0: O no podem donar per fet, diguem-ho així.
1: Exacte, no podem donar per fet. Tercer desplaçat de la setmana.
0: Doncs el síndic de Greuges de Rubí, en Carles Alujo, se sent desplaçat per part de l'equip de govern. Ahir, al principi del ple, va presentar, com cada any, el seu informe, en aquest cas del 2025, però va ser força dur amb el seu discurs. Va explicar que cada cop rep menys respostes, que té menys accés a la informació i que des del mes d'octubre del 2025 no compta amb el suport administratiu imprescindible. És a dir, no té una persona que s'encarregui de la part administrativa de la sindicatura de comptes, cosa que està alentint la seva tasca. Però Alujo va voler deixar clar per què se sent desplaçat.
2: Fa poques setmanes se'm va fer saber, personalment, que no compto amb la confiança de l'equip de govern i en sap greu. En sap greu perquè sense aquesta complicitat és molt difícil complir el mandat que té la sindicatura. És la primera vegada que faig de síndic i en els 3 anys i mig que porto en el càrrec he comès errors i cada vegada que n'he estat conscient he demanat perdó. I per entendre què ens ha distanciat, segueixo pendent de reunir-me amb l'equip de govern per restablir aquesta confiança perduda.
0: La resposta davant d'aquestes frases, d'aquestes paraules del Carles Alujo, del síndic, la va fer el portaveu del PSC, Rafael Hueto, i li va dir que a vegades, o sigui, una mica per explicar per què hi havia aquesta distància, perquè se sentia desplaçat, li va dir que de vegades semblava que estigui en campanya electoral. Tots els grups de l'oposició van fer una defensa tancada de la feina del síndic de Rubí.
1: Una situació molt incòmoda, sens dubte. Quarta notícia.
0: Doncs el Consorci Sanitari de Terrassa ha decidit desplaçar de forma temporal l'activitat assistencial del centre Ferran Salses i Roig mentre revisa com estan les seves instal·lacions. Recordem que el 12 de maig va ploure molt a Rubí i l'aigua va entrar en aquest centre sanitari i va causar danys importants en aquestes instal·lacions. Això vol dir que els usuaris del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el famós CESMIG, i del Centre de Salut Mental d'Adults, el CESMA, i de l'Hospital de Dia, dia, doncs, s'hauran de desplaçar fins al CAP, Anton de Borja, i al CAP

0: Sant Genís de la nostra ciutat, doncs, per poder ser atesos.
1: Realment l'atenció a la salut mental a Rubí necessita millorar, moltíssim, i aquí des de Ràdio Rubí n'hem xerrat moltíssimes vegades i seguirem xerrant, perquè és un tema molt, molt important. Cinquena notícia.
0: Doncs demà serà un d'aquells dies històrics per la Unió Esportiva Rubí. Passi el que passi sobre el camp de futbol, el desplaçament d'aficionats fins a la Pobla de Mafumet per a la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Tercera Federació pot ser d'aquells que faci, com deia, història. L'acord amb el club tarragoní perquè els aficionats rivals paguin només una entrada de 5 euros i, a més, sigui un desplaçament fàcil, està només a una hora de distància, estic segur que farà que molts rubinencs vagin demà a animar els jugadors del Rubí. A més, la directiva de la Unió Esportiva ha organitzat autocars a 15 euros, amb l'entrada inclosa, per no haver-se de preocupar ni del cotxe ni per anar i tornar de la Pobla de Mafumet.
1: I, Albert, tu què faràs? Aniràs?
0: Allà hi seré, jo també hi aniré, i tant, amb la bufanda al coll, malgrat la calor, la portarem al coll o potser al braç, però allà hi serem per animar l'equip del Rubí.
2: Rubí! Rubí! Rubí!
1: Albert, tu durant molt de temps has estat periodista esportiu, o sigui, controles bastant de la situació, entenc que estiràs per allà analitzant també.
0: I tant, i que no es despisti el Cisco, que li prendré el micro.
1: Bueno, Albert, pues que vagi molt bé, a veure si guanya el Rubí, i bon cap de setmana.
0: I tenim una eliminatòria més. Si guanya el Rubí, encara no pujarà de categoria,
1: no,
0: però tindrà una eliminatòria més, que ja serà una final, i llavors aquesta ja la viurem encara amb més intensitat.
1: I tant, i tant. Moltíssimes gràcies, Albert.
0: A tu, bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
1: Sonido Vinilo.
5: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
1: Sonido Vinilo.
5: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
1: Sonido Vinilo. Con José Verde.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
9: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: temps d'esports amb el Toni Bravo. Bon dia, Toni.
1: Molt bon dia.
0: Esports de divendres, per tant, molt emocionats pel que pugui passar el cap de setmana.
2: Doncs sí, perquè hi ha almenys tres equips que fan promoció, jugant promocions. Per exemple, la Unió Esportiva Rubí, dissabte a 7 de la tarda, juga el pas de ronda al camp de la Pobla de Mafumet després de l'1-1 de l'anada a Can Rosés. No serà un partit gens fàcil, recordem que la Pobla ha fet una temporada molt bona, són segons, però és que els nostres també arriben molt endollats.
0: Però no han guanyat mai allà, no?
2: No. Però això és una estadística.
0: Sí. No? Les estadístiques estan per rompre-la.
2: Exacte. És cert que la Pobla de Mafumet són molt bons. Han mostrat molta regularitat. No els han guanyat la Unió Esportiva allà. La Unió Esportiva Rubí no els han guanyat allà. Són en les 9 ocasions, però això són estadístiques. És a dir, mostra una regularitat, mostra un equip que és molt difícil de guanyar, però això no significa que no es pugui guanyar. Per tant, repte majúscul per la Unió Esportiva Rubí, doncs som-hi, anem a trencar l'estadística. Això ha passat abans, però ara és cert que els nostres també no han arribat, arriben amb 4 victòries consecutives, han tingut trams de lliga en el que han estat més irregulars, podríem dir-ho així, però com és un partit, un únic partit, que si guanyen, passen a la següent ronda. Per tant, ho han de demostrar allà la Pobla de Mafumet i els nostres. Tenen també les oportunitats i la possibilitat de guanyar. També anem a l'Esportiu Rubí perquè els nois que disputen la fase regular a Tercera Nacional i que es va acabar el darrer partit de Lliga la jornada passada, tots, pràcticament tots, tenien una jornada que no es va disputar, que va ser la jornada número 19. Doncs diumenge a les 6, els de David Parrilla, l'Esportiu Rubí masculí, rebrà el Prosperitat Everest. No hi ha res a jugar-se, però sí que volen acabar la temporada doncs, amb aquesta cirereta de guanyar. Qui sí es juga la promoció d'ascens a Primera Nacional són les noies. Dissabte a 6:45 reben a l'Almagro per intentar pujar a Primera Nacional. Doncs veurem a veure què passa. Avui, al programa Esports al Dia, tenim a la jugadora coordinadora de l'Esportiu Rubí, Sandra Navarro, que és molt interessant doncs, aquesta entrevista respecte com afronten aquest partit. Anem al Juventut 25 de setembre perquè viurà avui divendres a partir de les 8 un moment històric.
0: A partir de les 8 del vespre, avui.
2: Exacte. També és bona hora, que sí. Fa molta calor, però és que estàs tirant cap a la vesprada, com tu us dius.
0: Sí.
2: Instal·lacions renovades, inauguració, graderies per a 600 persones, nous espais socials, posada en llarg també de tots els equips de la temporada, doncs, que a gaudir-ho i a celebrar-ho.
0: Exacte, és un esdeveniment per gaudir.
2: Després, qui es juga també el següent pas per la promoció? Les noies del Club Natació Rubí Femení. Primer assalt de la final de la promoció d'ascens a Divisió d'Honor, recordant que l'any passat estaven a Divisió d'Honor, van baixar a primera, doncs tenen l'oportunitat, estan a només 2 partits d'aconseguir-ho. Visiten la pista del Club Natació Barcelona a 2:45, això és molt bo, perquè significa que la tornada serà aquí, a Can Rosés. Van eliminar amb autoritat el Molins de Rei, 2 victòries clares, 6-10, 5-10, i que arriben amb un gran nombre de victòries. Recordem que només en tota la temporada van perdre un partit, que va ser el darrer. Anem a futbol platja, perquè aquí...
0: Platja, que a mi me fa moltíssima gràcia que hi hagi futbol platja a Rubí.
2: És molt xulo, això. Clar, tenim el club...
0: És molt estrany, si més no.
2: Sí, el Black Wolf Rubí, que comença aquest divendres a Chipiona a 8:15, avui la temporada, a la màxima divisió, les noies. És primera divisió femenina. A més, la seva portera participa en la selecció espanyola, l'han escollida. Debut exigent contra el Barcelona. I dissabte jugaran contra el Melilla. El Túria València serà a la tarda. És el rival, podríem dir, més assequible, perquè diumenge tanquen fase davant del Torroxenyo, que són equips... podríem dir que està a un altre nivell, que és l'actual campió. Doncs intentar competir. Curiosament, també, aquest club... no sé si tenim encara 30 segons.
0: Va, ràpid.
2: Aquest club té d'altres categories inferiors, de base, que inicien també la Copa Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
2: Són dos caps de setmana i es fa a la Torreta, que això està a la Roca del Vallès. Mm. Que hi ha una pista allà de futbol platja, doncs allà comencen. A veure si aquí a Rubí doncs, tenim també una pista de futbol platja i no s'han d'anar al Masnou a entrenar.
0: La Roca del Vallès, un lloc on també hi ha molta platja, eh?
2: Molta platja, exacte.
0: Moltes gràcies, Toni, i a veure si dilluns em dus alegries.
2: Això, sembla la cançó de Ronaldo, aquí no hi ha playa.
0: Exacte.
2: Però tenim futbol platja.
0: Vinga, adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández. Oh, yeah.

0: lleva a este juego.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? El reconeixeu, no? Sí, és en Jere, el cantautor rubinenc que aquesta nit serà protagonista en el Ruby Sound. Per què sona el Jere? Doncs sona el Jere perquè, de fet, podria sonar en qualsevol moment de qualsevol recomanació de tota la temporada. Però sona el Jere perquè aquesta nit vindrà al programa i això que esteu escoltant és el so en directe de la interpretació del que ha sigut el primer senzill del seu nou treball que porta per nom Apolo. Que reviente el sol sonarà aquesta mateixa nit i en Jere ens parlarà de moltes més coses, de com es dedica al món de la producció musical, perquè no només és artista, sinó que, a més, també produeix els seus discos. I més sorpreses que jo us recomano que descobriu en sintonia del 99.7 de la FM i des de radiorubi.cat. Aquesta nit, a partir de les 21 hores, amb el protagonista, amb el Jere, i també estrenant el nou senzill que porta per nom Bella i Bèstia. De moment, escoltem aquest que reviente el sol, a la versió... Doncs, evidentment, gravada, no l'acústica. Aquesta nit, a les 9, al Ruby Sound, us esperem a tots.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Fer festius i acomiadaments. El ple suporta unànime a la plantilla de Ficosa, que és aquella rara escena política preciosa on tothom està d'acord 5 minuts seguits abans de tornar als retrets i als tuits. Perquè la cosa està fina. Continua el degoteig d'acomiadaments, ara a H&M, sortides pactades, eros, amb somriure administratiu, elegant. M'encanta, aquest llenguatge empresarial modern. Et fan fora amb acompanyament, que sembla que et convidin a un retir espiritual d'hivern. Mentrestant, el ple aprova millores a la Pompeu Fabra, un espai digne per l'agrupament Escolta Guspira, que està molt bé cuidar els joves, l'espai comunitari, perquè avui trobar un local assequible ja és de nivell llegendari. I també han decidit els festius municipals del 2027. No sabrem com acabarà el mes, però les dates per no treballar les tanquem amb un any d'antelació i gran interès. I els concerts de festa major costaran 10 euros. Només 10. Que surt més barat veure un concert a Rubí que anar a Barna en cotxe i aparcar mig decentment. Mentrestant, Educació i sindicats tornen a negociar una altra reunió clau, una altra i una altra, totes són claus aquí, Ja no sé si és una mesa sindical tancades al departament o un fake de la saga infinita Jungla de Cristal, però amb menys adrenalina i més correu formal. I de la visita del Papa a Barcelona, blindada amb 6.000 policies, dispositiu colossal. Que jo entenc que sigui una visita històrica i solemne, però sembla menys una missa i més la final d'una Champions d'Àngels Celestial. I hi ha col·lectius laics dient: jo no t'espero, que també és una frase preciosa, sona menys a protesta institucional i més a missatge de parella enviat a les 2 de la matinada després d'una discussió monumental.

0: I atenció que fa la seva entrada a l'estudi, que el podem allà celebrar amb un Francesc Hinojosa!
1: Hola, bon dia!
0: Aquí la claca, Maria Àngels Ruiz, que és la primera que ha arribat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per venir avui, eh?
2: Avui no em tocava previngut, eh?
0: No, però és que no vas venir dimarts.
2: Ha posat falta i tot.
0: Home, havies de... Clar, aquí...
2: Has vist?
3: Aquí no et deixa perdre...
4: Això no era voluntari? O què?
2: Sí, però es veu que no has de recuperar la jornada.
4: Passa llista i si no vens, recuperes.
0: La trobem a faltar. O sigui, aquí la trobem a faltar.
2: Jo me n'alegro molt, que em trobeu a faltar.
0: Lídia Juste, bon dia.
5: Hola. Ja de moment he fet falta, de moment.
0: Però m'has fet patir, aquests dos minutets estava el pobre... No. Hi havia un moment que estava sol, la Maria Àngels ha vingut primer, però pensava, ai, Déu meu.
4: Normalment aviso, si no t'aviso és que vinc, i si em truques i no t'agafo el telèfon, és que estic a algun lloc que no te'l puc agafar.
0: Està, clar.
4: O sigui, em nego a agafar el telèfon segons quins llocs. Ja està.
0: Qui agafa el telèfon sempre, Joan Manuel, bon dia.
6: Hola, el segon en arribar,
0: Sí, sí.
6: És que no ha sigut... No has continuat.
4: Però, un moment, aquí no ens paga. Aquí no ens paguen puntualitat, no?
6: Puntualitat, no. Sí. No?
0: Està dintre del caché. No. Està dintre del caché.
6: Mira, aquí ni puntual... no em paguen ni assistència.
4: Mira, exacte. Mira, ni assistència.
6: Ni el cafè, mai
0: millor
6: dit.
0: Ni el cafè.
6: Ja no parlem.
4: Diu Francesc, ni assistència, ni puntualitat, ni absentisme. Res.
0: Bon dia, Francesc Hinojosa.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Parlarem dels temes d'Ero, del ple, de concerts de festa major, de festius municipals, de sindicatura, de la Fira de Primavera, que tenim també aquest cap de setmana, de sindicats i educació, de la visita del Papa, dels merders, escolta, quins merders, també entre els casos, també a la política espanyola, també, si ens dona temps, i de tot el que proposeu al 93-588-59-60, va, que tenim ganes d'escoltar aquest telèfon, tenim ganes d'escoltar la vostra veu. José ha fet un gest així amb el cap, com dient, hosti, és que fa dies que no sona aquest telèfon.